0: que en el fondo eran poquita cosa, pero que han pasado a formar parte del acervo del nacionalismo español, batallas como Covadonga o como Clavijo, ¿no? O batallas, digamos, que han supuesto, digamos, muy importantes en la historia de España, o Numancia, ¿no? Pero que no, digamos, trascendentalmente, políticamente, han tenido poca importancia, ¿no? Pero que han sido importantes. Esas, por ejemplo, me las he saltado, ¿no? Porque no quería hacer un libro excesivamente español, sino evidentemente un libro más europeo. Por lo tanto, sí, claro, he elegido, siendo consciente...
1: Las más representativas, ¿no? Digamos.
0: Las que a mi juicio, desde un punto de vista europeo, repito, europeo, considero que, digamos, son más claves para explicar la existencia de Europa como hoy, como continente y como posible unión política en un futuro, ¿no?
1: Qué maravilla.
0: Por tanto, he dejado de lado más españolas que me hubiese gustado poner. Y me he centrado más en el ámbito europeo, por supuesto.
2: Bueno, veámoslo por el otro lado. Tienes ya material para otro libro.
1: Sí.
2: Quizás para un libro solamente sobre batallas españolas.
1: Sí,
0: eso es lo que el futuro se puede plantear, evidentemente.
1: Pues aquí no podrá explicar. Aquí en Nits de Radio siempre nos va a gustar tener más material de lectura para aprender, para reflexionar y para hacernos muchas preguntas, porque solo se entiende una parte de todo lo que pasa hoy en día mirando lo que ya lleva tiempo pasando, y de una forma más consciente o inconsciente va quedando en el imaginario muchas veces, ¿no?, de lo que creemos que es la historia. Y por eso es bueno tener libros como este. Así que muchísimas gracias por haber pasado por el programa y hasta bien pronto.
0: Pues encantado, ha sido un placer y me ha encantado charlar con vosotros.
1: Muchas gracias, hasta la próxima. Y Óscar, acabem amb una efemèride, va, del dia.
2: Doncs mira, sí, a més una efemèride que també és una batalla que potser el Juan Carlos podia haver afegit al llibre, perquè el 12 o 13, perquè no està clar la data...
1: Sí, bueno, ja ens va bé, perquè estem aquí entre 12 i 13.
2: No està clar si va ser el 12 o el 13 de setembre de l'any 1213, va haver una batalla que va ser cabdal també, al seu moment. Una batalla que es va produir un any després, justament, de les naves de Tolosa, i també protagonitzada per un dels reis cristians que van participar a les naves de Tolosa. És la batalla de Muret, la batalla en la qual Pere II el Catòlic, el rei de la Corona d'Aragó, el rei aragonès i comte de Barcelona, entre moltíssims altres títols, va ser derrotat per un conglomerat de croats, perquè el papa Innocenci III va proclamar una croada contra els anomenats càtars.
1: Ostres.
2: Els càtars allà a l'Occitània, al Languedoc, al sud de França, que llavors eren comtats, alguns dels quals, comtats i ducats, alguns dels quals eren vassalls justament de Pere II el Catòlic, va haver-hi una croada contra aquests càtars, que es consideraven una heretgia dins de la religió catòlica.
1: Sí.
2: Una croada molt, molt, molt cruenta. El rei aragonès i comte de Barcelona va participar en la batalla perquè considerava que havia de defensar, diguéssim, els interessos dels seus vassalls, en aquest cas el comte de Tolosa, i altres com el comte de Foix o el comte de Comingues, que eren alguns dels comtes i ducs que havien sigut atacats per aquesta croada proclamada pel papa de Roma i realitzada per la monarquia francesa i nobles com Simó de Montfort. Aquesta batalla, la batalla de Muret, va ser un desastre per Pere II el Catòlic. Sembla que la nit abans es deia que havia estat de francachela i que no havia dormit bé, i clar, això, si has de plantejar una batalla el dia següent i has de matinar, home, no te'n vagis de festa.
1: Sí.
2: Doncs, sigui o no sigui certa la
1: llegenda, noche le confunde, eh?
2: Le confundió. Sigui o no sigui certa la llegenda, va ser una derrota per Pere el Catòlic i els seus aliats. Va ser la pèrdua de tota influència de la corona d'Aragó dins del que era l'Occitània, al sud de la península Ibèrica. La monarquia francesa va donar un cop a la taula molt important per fer-se amb aquests territoris, i és justament també el que veurem després a Bovens, que és justament un any després. Això tenim 1212, les naves de Tolosa, 1213 Muret i 1214 la batalla de Bovens, que ha comentat el Juan Carlos Losada. Són batalles, en aquest cas tant Muret com Bovens, que forgen la llegenda i també la imatge de la monarquia francesa, i en canvi, pel cas de la Corona d'Aragó, doncs tanquen l'episodi d'influència a l'Occitània.
1: Doncs ben trobada, molt ben trobada aquesta...
2: Casualitats de la vida, això. Mira, és l'atzar, també és l'atzar.
1: No sempre, no, home, només li faltaria que li haguessin de demanar a l'Òscar que triés els llibres en funció del dia que toca el programa. Això ja no, seria una bogeria.
2: S'ha donat, si haguéssim fet l'entrevista la setmana que ve, hauríem explicat un altre fet.
1: Però ha estat un double trouble, un doble encert, a qui agraïm.

0: moltíssim a l'Òscar González, que totes les setmanes ens desglossi i ens permeti tenir aquestes entrevistes amb autors i autores que ens fan aprendre moltíssim. Òscar, moltes gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera.

0: una setmana més a Nits de Ràdio, el que volem és poder tenir totes les eines, totes les mecanismes que ens ajudin a anar mirant petits aspectes de la nostra vida per anar-nos reflexionant, perquè al final es tracta de poder reflexionar, de poder conèixer-nos a nosaltres mateixos, que és una cosa molt important, i des del món del coaching ho fem totes les setmanes, des de tiempos immemoriales, amb el grandíssim Jordi González Guillem. Jordi, gràcies per passar una setmana més pel programa.
1: Igual poder col·laborar amb tu.
0: Aquesta setmana ens proposes un tema, el que seria el petit feo, l'aneguet lleig, en podríem dir.
1: Sí, mira, aneguet lleig o rebutjat, sí. Mira, s'anomena aquella una persona que inicialment rebutjada o menyspreada, no? Per la seva aparença o per la seva falta d'habilitats, però que en el temps troba la seva veritable identitat, demostra un gran potencial, aquesta persona, aquest noi, aquesta noia, aquest adult, aquesta dona, aquest home, evoluciona en un estat molt més admirable. Això està també molt basat en el conte de Christian Andersen. Sí. Narra la història d'un ànec que, en diferència dels seus germans, troba la seva veritable identitat en descobrir que és un sisè bonic. Que molta gent se descobreix.
0: Sí. I aquí algú podria dir, bueno, però és que això... És com una fàbula de que, en el fons, el que està dient és que tothom ha de ser atractiu, i no parla de l'atractiu físic, no? De que al final sigui molt bonic, sinó pot ser qualsevol troballa, descobriment, recerca, que faci que creixis i destaquis molt en alguna cosa. No té per què ser un aspecte físic, no pot ser, no és Betty la Fea, per entendre'ns, la sèrie, no? Sinó que és trobar en allò que tu pots lluir en el bon sentit, és a dir, de que tu sentis realitzat, de que tu siguis important, de que tu siguis algú que ha aconseguit allò que buscava, o allò que ha descobert, o allò que el fa sentir bé, no?
1: Sí, sí, mira, jo sempre ho dic, les persones no tenen preu, però tenen valor.
0: Clar, que bo.
1: Correcte?
0: Sí.
1: O sigui, per superar aquest síndrome de l'ànec lleig, jo m'he trobat molts clients, molts pacients, és treballar la seva autoestima, l'acceptació corporal, enfocat a les teves fortaleses, talents, no sé, per demostrar altres qualitats, pràctica i acceptació, m'entens? És un principi d'acceptació en tu mateix, primordialment. I a més, t'ho dic una cosa, i a més aquestes persones tenen uns símptomes, tenen dolor, tenen fatiga, problemes digestius, neurològics, però de veritat, però al final surten d'aquesta situació perquè tenen el seu projecte de vida.
0: És important, i sobretot també no tenir pressa en buscar aquest projecte de vida, perquè precisament una d'aquestes paral·lelismes que ens fa el conte és dir que el que hem de trobar en el fons és el nostre lloc, i aquest lloc doncs hi ha qui el troba més de forma més intuïtiva, més natural, i hi ha qui li costarà més de trobar, perquè potser el seu lloc encara no està quasi ni creat quan l'està buscant, no? Com si diguessin, és a dir, que hi ha molta... aquí hi ha molt camí, i també obre les portes a tenir paciència, no tenir pressa, no?
1: Sí, no, és que també és buscar un espai més que de confort, de projecció i d'aprenentatge.
0: Sí, sí.
1: És important a l'espai, i a l'espai també està rodejat d'un entorn, correcte, no? És a dir, tu te pots tindre el teu propi espai, ¿vale? Però tens que saber en qui estàs, també. És important que tinguis un entorn que jo no dic que sigui molt favorable, però que et deixis ser tu mateix, correcte?
0: Exactament.
1: No? Sempre un número. Jo sempre dic aquest. A l'espai te'l tens que buscar tu, correcte?
0: Totalment. A l'espai te'l tens que buscar tu, i en molts cops, Jordi, ve aquest espai on tu t'adaptes, on tu te sents bé, ve després d'experiències que, si no les has viscut, si no les has fet, és impossible que les puguis, com si diguéssim, valorar o conèixer bé, no?
1: Sí, aquestes experiències que tu dius, estic totalment d'acord, venen també per decisions de qualitat.
0: Clar,
1: correcte,
0: clar,
1: no? Clar. No de precipitació, sinó de qualitat.
0: Sí.
1: Correcte, no? Què és una decisió de qualitat? Tot això que estàs convençut de que això te sortirà bé. Correcte,
0: exactament.
1: No? És a dir, el no el tens segur, anem a buscar el sí. correcte o no? Sí. O sigui, mai, mai aquest espai de qualitat i aquest treball, sempre diem que és un treball personal i sobretot també és molt maco que ho puguis compartir amb els altres.
0: Totalment. Correcte, no? Amb aquesta gent que, ha anat, sí, que t'ha anat acompanyant, no precisament correcte, amb aquesta gent que s'ha, com seguint a la fàbula del conte, no aquesta gent que s'ha rigut de tu, sinó aquesta gent que t'ha acompanyat en aquest procés de transformació, no? En aquesta metamorfosi, no?
1: Sí, sí, no, és molt important els aliats o els seguidors o també els companys de viatge.
0: Còmplices, quasi et diria, no?
1: Sí, sí. No, te dic una cosa, és que igual que el conte, que es torna un cisne bonic.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I tu te trobes bonic, bonic emocionalment, correcte? Sí, sí. Que li dones sentit a la teva vida.
0: Totalment.
1: El tema és donar-li sentit a la teva vida.
0: Totalment,
1: correcte?
0: Totalment.
1: Perquè moltes vegades no dones sentit a la teva vida, inclús un poc trobar sentit en la vida dels diners.
0: Aquí està, és que just anava a dir que d'aquesta situació sempre s'ha d'escoltar el que, si està formulat amb respecte, sempre s'ha d'escoltar el que et diguin, o el consell, o el que la gent cregui. Dius, pues mira, jo això no ho veig o no t'hi veig. S'ha d'escoltar, però t'has de fer cas a tu mateix, no? Quan tens molt clar un camí, perquè no veien que seria un cigne, no? És a dir, veien que seria un ànec, no? I això, tu al final et sentiràs, no? Que té un sentit. Per tant, tu has de seguir aquesta intuïció que te la vas fabricant, te la vas creant a base de les teves experiències, dels coneixements, però també de les teves experiències, no?
1: No, és important aquestes experiències, aquestes vivències, que reflexiones, que tens que estar autoconvençut o autoconvençuda.
0: Sí.
1: Correcte, però amb fets. O sigui, no. O sigui, jo també a vegades t'ho dic, a vegades les coses, si les vols fer, que assolir-les, les fes virtual primer. Correcte, no? El camí, mira, tu deies abans una cosa, constància, perspectiva, sobretot no deixar-te, més que sacrifici, seguiment, que tu estiguis convençuda, repeteixo, de que això arribarà, correcte o no, perquè ho estàs gaudint,
0: sí,
1: correcte o no, que estàs evolucionant. Això en la vida, a veure, a vegades vulguem els resultats ràpids, i els resultats ràpids també es poden perdre les coses. Quan les coses les aconsegueixes ràpid, també les perds ràpid.
0: Totalment, correcte, totalment.
1: Tens que anar caminant i gaudint. I sobretot, descobrint-te a poc a tu mateix. Ah, mira, jo diria que això de l'ànec no és, seria per mi una exposició, imagina't, una exposició, però que tu estàs fortalecint-te cada vegada. Vas agafant més autoestima perquè cada vegada estàs més segura o més segur de tu.
0: Correcte.
1: Per què? Perquè estàs evolucionant, correcte, no?
0: Sí. Sí, i aquesta evolució et va donant força a la que comences a veure petits indicis de que vas pel camí. El que passa és que, clar, la dificultat està en que molts cops aquests resultats comencen a arribar molt tard, no? Com si diguéssim.
1: Sí, el gran problema és que arriben tard, però a vegades també, moltes vegades et proposes competir en els altres, correcte, no? O sigui, la vida no és una carrera de competició en els altres, sinó és una carrera de col·laboració en els altres.
0: Totalment, totalment.
1: No competició en els diners, sinó col·laboració en els diners.
0: Sí, sí, són com veïns, no? del teu projecte, més que rivals. Hem de ser conscients d'aquest ecosistema en el que no ni hem ni volem estar sols, però que sí que hem de buscar els nostres objectius. Per tant, sense fer mal als altres, sempre hem d'intentar tenir molt clar quin és el nostre camí, quin és el nostre objectiu, i avançar en pas ferm. Això és important. Que a vegades trigues en agafar el pas ferm, perquè primer has de fer aquestes passes no equivocades, sinó en camins divergents, que el que fa és que guanyis aquesta experiència, però la que tu veus clar, pas ferm, perquè és l'única forma d'avançar. Si no avancem és quan perdem, oi, Jordi?
1: No, sí, mira, jo t'he dit que això d'avançar, per mi cada persona té el seu ritme.
0: Totalment.

0: el seu ritme, en decisions emocionals...
1: I no li pots dir córrer o ves més lent. No, no, ha d'anar al seu ritme, cada persona.
0: Sí, el seu ritme, però a vegades també jo crec que tens que marcar una també el ritme del teu entorn, també una miqueta. Però sempre perquè no la gent vagi ofegada, amb pressió, sinó que la gent també pugui confiar en ella mateixa i pugui confiar en tu, perquè la paraula confiança aquí, a l'Anna Gates, és molt important. L'autoconfiança en tu i l'autoconfiança en els altres.
1: Totalment.
0: Tindre molt al cap. Perquè moltes vegades rebutgem coses que no existeixen. A vegades et penses, mira, i sempre ho he dit, no pensis pels altres, pensa en els altres, correcte? I aquí és molt important que tu pensis que els altres també no és un obstacle per tu, sinó per tu són companys de viatge. A la vida tots són companys de viatge, correcte?
1: Totalment. Estem totalment.
0: Tots connectats.
1: Totalment. I és un viatge que val molt la pena, és un viatge que quasi no ens hem de parar a analitzar-lo, sinó el que hem de fer és viure'l constantment, no? Aquest viatge amb totes les seves panorames, vistes, dies difícils, trajectes, aturades, canvis de rodes, tot el que sigui, no?
0: Sí, però també, sin cuidado, a l'equipatge que portes.
1: Eh? Ah, aquesta és bona,
0: perquè
1: també.
0: Perquè a vegades l'equipatge són molts problemes que tenim, sí, que es converteixen en conflicte i sempre tenim que solucionar aquests problemes.
1: No caben més maletes en cabina, que diu el, que diu el clàssic.
0: Pesa más de 12 kilos.
1: Pesa más de 12 kilos, faci el favor de... Diu, pues no, jo que no, pues faci el favor de remirar, que segur que en aquests 12 quilos porta alguna cosa que no li fa falta o que està portant de més. Importantíssim revisar aquest equipatge, com el que fem amb la nostra coach de capçalera, és revisar, doncs, això, no? El que duem amb nosaltres, que li puguem treure sentit, que tot té una utilitat si realment volem que la tingui. Per tant, allò que no ens aporta, doncs també hem d'anar deixant-ho a la bodega, que dirien. Un plaer sempre escoltar en Jordi González Guillem avui parlar-nos d'aquest petit feo, d'aquest aneguet lleig, que és sempre un plaer poder avançar amb ell. Jordi, moltes gràcies i fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David.
2: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David.

0: I és que el temps passa volant, és una cosa difícil d'explicar, perquè sembla que va ser ahir que ja anàvem dient bueno, és que s'acaba la temporada i tothom, oh, sobretot l'Alan Jornet, però ja tornem a estar aquí, ja tornem a tenir tertúlia de dimecraus amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales, clar que sí,
1: home! Bravo, bravo, bravo, bon dia!
0: Bravo, bravo, bravo! Ja els tenim aquí, ja els tenim aquí, però com ha passat?
1: Això són les vacances, eh?
0: Clar, això, bueno, és que un jet lag, sí. Sí.
2: Ja no depèn de l'hora que escoltin la gravació del podcast si ens escolten en diferit.
0: Sí.
2: Però igual alguns està escoltant en directe des de l'altra punta, no?
0: Sí, des de qualsevol punt o des de qualsevol planeta.
2: La tècnica, tu.
0: Sí, o el multiverso, perquè cada cop la teoria de cuerdas, la teoria de te acuerdas de qualsevol cosa, doncs va fent de que, mira, mai

0: saps ben bé des d'on ens poden escoltar. A veure, anem ben farcits de temes.
1: Ben farcits, David, perquè sí. Tempos fugit, sí, però sí. Tempos també gaudit.
0: Tempos perquè... gaudit, en aquest cas, seria Tempos home, gaudit, sí, home.
1: Hem gaudit de l'estiu, no?
0: Això és important i per això la primera, aquí som molt de dir, escolta, les tradicions a la vida s'han d'anar mantenint i si ens van anar criant, ens van anar educant, amb que el primer dia de col·le només feia falta portar l'estoig, perquè exacte. No feia falta portar els llibres, perquè el primer dia de classe tu sabies que anaves tranquil, que no et preguntarien res que no poguessis saber, perquè en tot cas, si et preguntaven alguna cosa, era alguna cosa que sabies, com on havies anat a l'estiu, què havies fet a l'estiu, i per tant aquesta sabies que la podries contestar. Jo quan et deien el nom, dius, espera que ja em toca.
1: Pels alumnes sobretot. Sí. Bé, també és una mica, penso, una manera de, pel professorat de començar el curs en plan un dia light, no?
0: Sí, començar amb un dia light jo crec que està... Sí.
1: Ara vaig a fer un comentari.
0: Ai.
1: És de conya, perquè ja sabeu que aquí som molt de la broma. Però després ja els hi vindran altres dies els lights, com la castanyada, sí. Que hauran de fer danses i cançons i menjar
0: sí.
1: Castanya.
0: Sí.
1: Sempre de dies lights.
0: Sí. Bueno, i si és un dia de patates fregides serà un dia lights. Però bueno, qualsevol cas, el que és important és prendre's... Fer-ho gradualment, no? Fer les sí. Coses gradualment jo crec que és una cosa important. Sí. I això passa molt també, i això ho comento des del punt de vista de la gent doncs, que fa algun tipus d'esport, no? Que és que, i més, a mi de vas fent anys, que... Si pares, si hi ha una parada, una inactivitat, que pugui ser una setmana, dues setmanes o un mes, no? Un dels problemes principals que es pot trobar la gent és que de seguida vol anar al ritme, ja sigui ritme doncs, de cardiovascular o de força, no? Si per exemple aixeca peses o el que sigui, del que feia la setmana abans d'agafar vacances. I és molt perillós, és molt perillós perquè, clar, això s'ha de tornar també gradualment, no? I sí, és que jo feia... És que jo feia no sé què, bueno, és igual que feies no sé què, ara no pots fer això. Ara
1: però
0: igual
1: ni
0: més...
1: has arribat a l'operació en verano, saps? Vull dir, igual ni havies començat, o sigui, que tant els que comencem ara com els que reenganxin, que ho fem a poc a poc, no?
0: Sí, exactament. Sí, bueno, tu has fet l'operació en vegano, no? En aquest cas, imagino...
1: Home, doncs mira, ha sigut un estiu que he viatjat fora... I no he passat gana, jo com... Bueno, a veure, passa gana. Que a vegades costa de trobar menjar vegà quan viatges fora per un tema primer a vegades d'idioma, però ara ja vaig preparat quan viatjo amb un text que ho explico amb l'idioma que toca. Soc vegà i no menjo tal. Mm-hmm. Aleshores, ara així ja m'entenen millor, perquè ensenyo el pantallazo amb el text.
0: Veus?
1: I els bars i els restaurants ja t'entenen millor i ja saben per on tirar. Però a vegades també per una falta de bueno, que no coneixen què significa vegetarià, vegà, hi ha països clar. que són conceptes que no...
0: Sí. No, i més val anar, doncs, allò amb una traducció, diguem-ne... Sí. No tirar-se a la piscina dient, mira, jo m'ho vaig estudiar, no, deixa't estar, no? Vas allò amb el que és. Bueno, per tant, el teu estiu, Alan, ha anat bé, has viatjat, eh?
1: He estat a Brasil,
0: mira.
1: I, ho havia de dir, era el primer dia de col·le de nit de ràdio,
0: sí.
1: He menjat molt arròs amb fajols negres.
0: Arròs amb fajols, eh?
2: La feijoada.
1: El frijol és la feijoada, sí.
0: Molt bé.
1: Boníssim i molt bo i acabaves, bueno, això sempre t'ho acabaven posant com d'acompanyament amb uns petits vols los cojines perquè és que posen una quantitat de menjar a Brasil
0: sí.
1: És que tot arreu on anàvem si mai hi aneu o mai hi heu anat veureu que posen uns platassos que si aneu en parella o més, compartiu
0: molt
1: en
0: bé.
1: Plan sou quatre, doncs demaneu per tres. Que tot i així us quedareu bé, eh? Vull dir que...
2: I la farofa?
1: Oi, la farofa.
2: Jo sóc superfan, perquè tinc un amic que és brasiler i de tant en tant, bueno, ell bàsicament el que ens fa són...

0: Carns, eh? Ja saps que la barbacoa és molt també del Brasil, però d'acompanyament la farofa, i jo sóc superfan de la farofa.
1: Però és legal, eh?
0: Sí, sí,
1: és que,
0: no,
1: és que amb aquest nom, Marta, aviam si ens estaven aquí dient a mi passa-me un poco de farofa, eh?
0: Ve a ser com unes migues. Sembla com unes migues.
2: Mandioca torrada
3: amb una farina, no? Una farina, sí. No me'n recordo quin...
2: De mandioca.
0: Mandioca
2: torrada i triturada. I aleshores que dona la sensació de que t'estàs menjant sorra de platja el primer dia. és horrorós. Però després veus, preguntes o investigues tu mateix que allò no s'ha de menjar sol. Bé, i aquí s'ho menja sol.
0: És un acompanyament,
2: sí. Sí. Ho barreges amb la salsa dels fejols i de l'arrosset. I aleshores, doncs ja ho complementa i queda més...
1: Quina meravella, quina meravella i quina gana que hi ha.
2: I viatges això és investigar, descobrir...
1: Molt bé. Per tant, has tingut bones experiències, diguem-ho així, eh?
2: Molt bones experiències. És un país magnífic en tant que la natura és espectacular, és brutal.
1: Sí,
2: la
1: sí.
2: Natura, bueno... És un país per veure natura.
1: Sí,
2: ciutats
1: sí.
2: També, però la ciutat és una ciutat al final i sí, veuràs el Cristo Redentor, el Pau de Sucar. Veuràs con les coses clàssiques, però és que la natura és tan exuberant, tan...
1: La natura és la que difícilment es pugui gaudir igual veient una fotografia, no? És el que, quan ho vius, no? Quan hi ets allà...
2: Vam estar així com a dos llocs que em van impressionar molt, a l'Amazones i a Iguaçú.
1: Sí.
2: I tu, mira, a Iguaçú no parava de caure aigua, una remor tan gran d'aigua que...
1: Sí, sí, sí.
2: Impressionant.
0: Era aigua azul.
1: Era Iguaçú. Aiguaçú, clar. Home, quina meravella.
2: I l'experiència a l'Amazones també molt xulo, perquè ens vam estar uns dies allà i ens vam banyar l'aigua i molt xulo.
1: Molt bé.
3: I els animals salvatges...
2: No, jo, Marta, patia per la llegenda urbana, que és real, però és segons a quines zones, a quines aigües, d'aquells bitxets que se't posen per la uretra.
1: Ai.
2: Però allà es banyava tot quisqui. I vaig pensar, doncs aquí no seran, perquè li vaig preguntar...
1: Aquí no seran, diu.
0: Allà t'has de banyar amb preservatiu.
1: Clar, clar.
2: Exacte. Amb preservatiu, un bòxer al damunt, com els adolescents.
1: Sí, sí.
2: I el banyador.
1: Màxima precaució. No,
2: mira, va ser graciós, bueno, graciós, que em vaig cagar de por, perdó,
1: sí, sí.
2: Perquè vam dir, el guia deia, aquí hi ha piranyes,
1: molt bé.
2: Podrem pescar piranyes, si voleu, aquí hi ha dofins roses, que és una espècie de dofí que van entrant cap al riu i es va adaptar i ara viu a dins del riu, bueno.
1: Carai.
2: Tot el que al cap d'una estona ens diu, va, aquí farem un banyet.
1: Clar, clar.
2: I l'aigua del riu on estàvem, que es deia Urubu, és negra completament perquè dels sediments que van baixant des de l'inici del riu, és completament negra i no veus el fons. I
1: ja
2: clar, tu al teu cap tens, se va el caiman,
1: piranyes...
2: La piranya, jo què sé, qualsevol boa constrictor que hagi...
1: Això, home, sí, que ja veus... En... Ja.
2: I, però, bueno, primer s'hi van tirar uns francesos i dic, bueno, si es tiren els francesos, que ja porten dies aquí, sí. Doncs serà segur.
1: Sí, sí.
2: I, bueno, sí, vam acabar banyant-nos. I va ser una experiència de...
1: Bueno, de moment que estàs aquí és que va anar bé,
2: sí,
1: és que no va bé.
2: Sí, sí. I no m'he notat res que m'hagi entrat per enlloc. Així
1: val,
2: que...
1: val. Almenys de moment, no? Bueno, doncs escolta, això és important.
3: Però vas veure cocodrils i vas veure boas?
2: No, vaig veure una taràntula.
1: Mira.
2: Vaig veure una taràntula a la cuina.
0: Ai.
2: I vaig veure també una granota, bueno, en dos dies... Una granota que entrava per no sé per on, però te la veies a dins de la tassa del vàter. Obries el vàter per anar a fer un pipí o el que fos i veies la granoteta ja tan tranquil·la a l'aigüeta.
1: Molt bé.
0: Ah, mira.
2: I dius, senyora, aquí no t'ho recomano.
3: Però no era veranosa ni res, no?
2: En principi tenia un color verd de granota típica del Montseny, vull dir que no era...
1: Bueno, que fos d'un altre color que varia verda també, i bueno, és igual, sí, clar, perquè s'està ja en el manantial d'això...
2: La vaig fer sortir i...

0: de plàstic,
1: Sí.
0: la granota entra cap a dins i agafes la part del tap de l'ampolla i la poses cap a dins del cul de l'ampolla i aleshores queda ja com tancadeta i tu pots sortir a fora de la cabanya i alliberar-la on vulguis sense fer-li cap mal.
1: I l'endemà te la tornes a trobar. No.
0: Ah, exacte. No sé si era una altra, val. Perquè igual era un lloc conegut, aquell lavabo.
1: Sí, però bueno.
2: Era la casa d'elles.
1: Era la casa d'elles. Elles hi viuen tot l'any, com diu la Marta. Vull dir, tu estaves allà sí, sí. uns dies, però aquesta gent sí, diu, quina mania en tenen els humans a venir a fer coses aquí.
0: Exacte, com la taràntula, que el cuiner ens deia, sí, viu aquí.
1: Ah, no, bé, que preciós, eh? Ha de ser maco.
0: Era grandota sí. i peluda, sí, sí.
1: Olé, sí, sí. Bueno, sí. Diu, és grandota i peluda, diu. I està parlant de la... De, no, digui
0: de la taràntula.
1: De, parli del que parli, no, no acabarà...
0: No sona bé.
1: No sona bé, sigui del que sigui... Viu aquí, és, eh? Sembla allò de...
0: Sigui el que sigui, pot picar.
1: Vive aquí, és grande i peluda. No siga sí. perquè... No anem bé per aquí. Però bueno, tu, tenim l'Alan per aquí i això ja és bona senyal. Deixo pel final el David Morales perquè ha tingut un estiu complicat que ara ens ho explicarà. Però segueixo amb la Marta González Peláez. Què, Marta, com ha anat aquest estiu?
2: Bueno, mira, la primera setmana molt fumuda.
1: Ep.
2: Sí, perquè m'havien d'operar d'un dit de la mà.
1: Sí.
2: I vaig tenir un problema d'una infecció, se'm va inflar la mà i no em van poder operar.
1: Ostres!
2: Llavors, quan estava de vacances, em van fer un tractament, però clar, tenia que estar aquí, que havia d'anar cada dia a l'hospital.
1: Ostres!
0: I el tractament, Marta, mano de santo, no? Et va anar
2: sí,
0: bé.
2: Sí, no sé si mano de santo o no, ja et diré, el dia 4 m'operen, o sigui que...
1: Bueno, sí, ella vol que sigui dedo de santo, o sigui que,
2: això,
1: que,
2: això
1: que el dedo ja quedi
2: bé de... Que el metge tinc dedos de santo.
1: Sí, sí, sí.
0: Exacte.
2: Llavors, i després he estat a la Costa Brava i a la Costa Daurada.
1: Mira, de costa a costa, eh?
2: De costa a costa,
1: Anna sí. diu, bueno, aquest estiu aniré de costa a costa dels Estats Units? No, d'aquí, a Costa Brava, eh? Costa molt sí. bé. Bueno, no, escolta.
2: I molt bé perquè ha fet molta calor.
1: Molta.
2: No sé si tu has estat també per aquí.
1: Sí, jo només he suat aquest. El resum sí. del meu estiu, ja us el dic, ha estat suar.
2: Ha sigut horrible, eh? Jo, mira que m'agrada la calor, eh? Però aquest any, de veritat, que ja estava desitjant que fes fred.
1: No, és que és així. Fixeu-vos si n'ha fet que ara aquests dies, aquesta setmana... Quasi de seguida tens fred, com aquell que diu, no?
2: Sí.
1: Perquè a la que no fa aquella calor extrema ja dius, carai, m'hauré de posar una rebaqueta o alguna cosa, eh? Perquè, sí. clar, era... Sobretot, el que més es dificulta és el fet de poder dormir. Que també et dic que amb una taràntula per allà a prop i una granoteta també em costaria de dormir, Alan, eh? També
2: sí,
1: t'ho dic. Però,
2: a mi també.
1: Vull dir, no sé què em costaria més de dormir. Però
2: estaria
1: sí que és...
2: de vigilanta tota la nit.
1: Mare meva, jo estaria amb els ulls oberts o amb mig ull obert tota la nit. Però bueno, aquí és que costa, amb aquesta... amb aquestes calorades que no acabes de...
0: Després diuen...
2: Ni de dia ni de nit, eh?
1: Ni de nit, no.
0: Sí. Marta, haurem de buscar estudi de la clínica Mayo o d'alguna clínica.
1: Sí.
0: Perquè vaig llegir un titular, però ho vaig llegir ràpid i així en diagonal, que les onades de calor envelleixen molt. Fan que la gent envelleixi.
1: Doncs aquí ja estem tots ja a punt de jubilar-nos, eh? Sí. Amb la que ha fet aquest estiu. Ja...
3: Bueno, per sort, ja que parles d'això d'envellir i coses associades a envellir, últimament he llegit que d'una banda, uns científics japonesos, i això es començarà a comercialitzar cap al 2030,
1: Val.
3: Estan desenvolupant un medicament perquè quan ens caiguin les dents, tornin a sortir.
1: Val.
3: És a dir, quan nosaltres som petits, arriba una època en què nosaltres segreguem no sé quina substància. Doncs el nostre cos, quan et fas adult, fa que aquella substància deixi de segregar-se, de manera que les dents ja no tornen a créixer.
1: Mhm.
3: Doncs adeu als implants perquè sembla ser que amb aquest medicament es podrà tornar a segregar la substància i si ens cau una dent ens podrà tornar a sortir una altra.
2: Ah, mira.
3: Això és una cosa associada moltes vegades a l'edat. Però és que una altra cosa associada a l'edat és la presbícia. Doncs a finals d'aquest any o principis del pròxim any, a Estats Units es començarà a comercialitzar un col·liri que el que fa és tu te'l portes

0: coses i durant 10 hores la presbícia es dona perquè el cristallí es torna més dur i no té la capacitat de poder enfocar. Uh-huh. Doncs durant aquelles hores tornarà a tenir una altra vegada l'elasticitat que té fins a arribar a l'edat de que comencem a tenir la presbícia i tornarem a tenir la capacitat d'enfocar de manera natural.
1: Imagina't.
2: Oh, així que, fantàstic.
0: Sí, sí, això de fer-se gran cada vegada sí. Doncs amb medicaments tornem a ser joves per unes hores com a mínim en el cas de la presbícia.
1: Està bé, per unes hores, perquè és molt cansat ser jove. Sí. Per tant, a mi ja em sembla bé que siguin només unes hores al dia que et tornis jove. Bueno, escolta, com
0: acabarem
1: això...
0: Acabarem escoltant reggaeton?
1: Sí, clar, exacte.
2: Però clar, el
1: literal,
2: la calor, els cops de calor també afecta les plantes, per exemple el raïm.
1: Sí.
2: El raïm el seca.
1: Sí, sí, clar.
2: O sigui que això de que envelleix la pell té el seu fonament, perquè el raïm quan li donen un cop de calor ja no es pot recuperar. Es fa com uva passa, uh-huh. I ja no el raïm passa i ja no es pot recuperar i per això afecta tant el raïm i l'han d'agafar tan ràpid, perquè ara han avançat la barema un mes i alguna cosa, respecte a altres èpoques normals.
3: No, sí. Un dels patins, quan marxes de vacances, són les plantes.
1: Sí, sí.
2: Clar.
3: Perquè dius, a veure com passarà l'estiu aquí. Per sort, si tens família o veïns...
1: Sí, sí.
3: Que te les poden anar cuidant, vale, però si no, no compris plantes que es morin amb la calma.
1: No, home, bueno, és que a veure, amb aquesta calor, sempre hi ha qui diu, mira, instal·laré un gota a gota, no? Un litro a litro has d'instal·lar, sí. Perquè gota a gota se't moren igual, mare meva, amb una gota, i si és que... És que és una calor que seca la terra, que dius, mare meva, és que...
2: Ha sigut horrible.
1: Sí, sí, però bueno, allò que a mi el que sempre em fa gràcia, i això és molt curiós, perquè això és molt, molt humà, no? Això els altres animals no s'expliquen aquestes coses, però l'ésser humà sí que ens les expliquem, i tenim aquesta, com aquest fet, no?, molts cops d'intentar, doncs, o aliviar, allò que tens un problema, dius, va, no serà tant, ja veuràs com surt bé, ah, bueno... Ah, doncs mira, ja segur que no, saps? Com que ho dius tu, vull dir que això és molt així. I després, per una altra banda, hi ha el fet, en lloc d'empatitzar amb el sentiment, no? Que és una cosa que aquí ens expliquen molt els psicòlegs i els coachs, no? Des del punt de vista de com d'important és respectar el sentiment de la persona, no? O sigui, aquella persona està trista, doncs fer-li costat, però deixar que estigui trista, no? I s'ha de plorar que plori, no negar aquestes emocions, no? De dir, no ploris, no, per què? Sí, si està plorant
3: no
1: és que... No, s'han de viure, el que no s'han és de perllongar més del necessari, no? És a dir, si necessites estar trist, igual que els processos de dol, no? Doncs tens un moment en què has d'estar trist, doncs estàs trist i després ja estaràs millor. Però si no passes per aquella tristesa... Exacte. Si no estàs trist en aquell moment, després allò no ha cicatritzat bé, no es cura bé. Doncs igual que hi ha això que hi ha qui equivocadament... segurament sense mala intenció, vull dir, no serà tant o tant, no sé què. Després hi ha els que són una mica agoreros mens, i agoreros sí. Womens, que quan...
2: Cenizos.
1: Cenizos, totally, professional cenizos, que, Marta, quan tu entres en una conversa, o quan dius, carai, quina calor que està fent, i llavors diuen, ui... Pues això només és el principi, ja ens hi sí. podem anar acostumant. Jo dic, quina necessitat hi ha de que em diguis això en aquest moment que a mi ja m'està costant viure?
3: Ja ho estàs passant malament.
1: Sí, ja ho estic passant malament aquest estiu, com perquè ja m'estiguis parlant que els propers seran iguals o pitjors. Perquè llavors, clar... Puc entendre que en una possibilitat digui, perquè així ens sembli que potser no em fa tant, però és igual, vull dir, a mi no em consola el que passarà. Jo ara tinc calor, i és el que tinc en aquests moments, no? I en aquests moments se m'està fent la vida impossible, com perquè ara m'expliquis el tema de que els propers seran pitjors. Bueno, pues escolti... Ja ho trobarem, vull dir, ja ho viurem.
2: Ja vindrà,
1: però ara fa calor o no fa calor, que fa calor, doncs deixi'm que digui que fa calor, o sigui que...
3: Jo estava patint per tots vosaltres des de Brasil,

0: Moltes gràcies, Alan, ja ens n'érem conscients.
1: No, pensava dir que... Ja,
0: mentre menjava, no, si es banyava i tot això.
1: Però sí que és veritat que si tens la possibilitat de viatjar, viatja a un lloc on sigui hivern.
0: Això està claríssim. Això està claríssim.
1: No passa res que sigui hivern perquè són les teves vacances.
0: Sí, sí, sí. Dir, exactament.
1: Ja està, estaràs feliç perquè estàs de vacances. Sí. No passa res si fa una mica més de fred.
0: Sí, sí, sí.
1: Mira,
0: totalment.
1: Estàvem a la platja de Copacabana amb un dia rúfol, gris al cel, però ens estàvem banyant allà tan ricament amb unes onades molt divertides. Però era, dius, aquí a Barcelona no, igual no hi haguessis anat a la platja, però...
2: Clar, ja, els brasilers...
1: Quan estàs a un lloc que no saps si tornaràs, doncs estàs feliç i content.
2: Sí, els brasilers pensant, i aquests guiris banyant-se a aquesta època?
0: Sí, aquesta època, perquè els hi agafa, sí, sí. Allà tenen tots ingles brasilenyes, oi? Allà el...
1: English tenen.
0: Totalment. Doncs escolta'm una cosa.
1: Calla, que tu no saps, quasi m'intoxico.
0: Ep!
1: Sabeu el cajú? L'anacard.
0: Sí. Sí.
1: Doncs feu un Google quan podeu.
0: Sí.
1: Veureu que l'anacard és com... El pots trobar en un fruit que és molt carnós, que acostuma a ser de color vermell, i a dalt té la llavor, que ja es veu que té la forma de l'anacard, dins d'una closca.
0: Val.
1: Total, que... En un bufet...
2: Sembla com un pebrot, més o menys, no?
1: Sí, exacte. És com un pebrot i a dalt hi ha una closca negra i a dins pots trobar l'anacard que ens mengem, no? I aleshores em trobo en el bufet lliure d'un esmorzar d'un hotel trossos de la fruita amb la part de l'anacard a dalt. I li dic al cambrer que estava per allà, dic, la pell es menja, i em diu, sí, sí. Clar, ell no pensava que l'idiota de l'Alan aniria a mossegar la cosa dura que té a dalt, que és on està amagat el tresor més preuat per mi, que és l'anacard.
0: Val.
1: Igual. Doncs li vaig fotre una mossegada allò i...
0: Vas haver de visitar el dentista?
1: No. Ah. Va sortir un líquid.
0: Ep.
1: Que és urticant i et deixa la llengua. Em va deixar la llengua que sense sabor, una estona llarga.
0: I els cambrers, hi, mira...
2: No, un altre que ha caigut.
0: Un altre que ha caigut.
1: Se'm va irritar la...
0: Otro que cajú, eh?
1: La frisa del llavi, al cap d'un dia em va sortir una crosteta. Vull dir que si mai viatgeu i veieu el fruit de l'anacard...
0: A veure si la Letícia Sabater va anar i així té els llavis... Que abans de fer una actuació doncs sempre mossega d'això. Bueno, ara...
3: Jo vaig llegir una vegada una cosa, només un apunt.
0: Sí, que ens anem a la pausa.
3: Fruits secs d'aquests tipus,
0: sí,
3: els anacards,
0: sí,
3: que s'han de prendre sempre torrats.
0: Torrats, sí.
1: És que aquests els han de...
3: No sé si...
1: Els han d'escalfar per evitar que... Que quedi verí d'aquest.
0: Home, és que a veure, per alguna cosa se'ls diuen fruits secs. Sí. L'Alan va voler que no fos sec, perquè
3: fos
0: humit, li va treure el suc. I, mare meva...
1: I amb raó són tan cars. Perquè,
0: són anacards.
1: L'han de treure, sí, sí.
0: Són anacards. Doncs fem una pausa, però no us preocupeu que de seguida tornem, que encara ens queda a l'estiu incendiari, que el David Morales ha passat un estiu, que ja veureu que ha estat un... Bueno, de lo que comentem aquí, sabeu? Hi ha un estiu de me, eh? Doncs ara ens ho explica de seguida. Seguim amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
4: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Home, li diem no te vayas, bueno, el deixem descansar, el Víctor Ruiz Nobel, perquè sempre fa un esforç per novelitzar unes històries...
1: Hoy me ha costado más, que home, estabas de l'uno no, rebelde.
0: És que jo amb la història jo em perdo molt.
1: Ai, mare de Déu, senyor.
0: No, em costa molt, per això estic molt content de tenir a l'Òscar González com a historiador i el Víctor Ruiz Nobel com a escriptor, com a novelitzador de nits, en aquest cas, doncs, que han fet història. Ara, després de tot el que ens has explicat d'aquestes famílies reals, escolta, pues, jo penso que ja quan es va acostant ja l'època que ens hem de reunir i hem de fer dinars per Nadal i per totes aquestes coses, pues, mira, penseu que la família que teniu, pues, mira, no us podeu queixar en comparació.
1: No, està molt bé, gràcies.
0: Escolta, vull dir, m'entens? Vull dir, no s'arriben aquestes,
1: aquests drames.
0: Aquests drames, Per tant, escolta, animem a que la gent es reuneixi, s'ho passi bé, que aquests sí que seran uns Nadals normals i els desitgem a tothom que vagi molt bé. I al Víctor Ruiz Nobel, gràcies i t'esperem la propera setmana.
1: Fins la

0: I quan arriba aquesta música a nits de ràdio, ja sabeu que és temps per la diversió, temps per l'humor, temps per ser un tribunero oficial de carnet, allò de tota la vida. I ho fem nosaltres amb en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. ¡Vamos!
1: Sí, vamos, vamos, que no vamos.
0: ¡Vamos!
1: Vinga!
0: Ja els tenim
2: molt
0: aquí.
2: Molt bé, Cafè, així m'agrada.
0: Els tenim
2: aquí. Els has definit perfecte.
0: Sí, home.
2: Perfecte.
1: Sí, no, jo, sí, jo vull el carnet, però sí que tenim carnet, no?
0: Sí, jo crec que sí, que tenim un carnet que de quan s'ha de renovar, això? Això que de... Bueno...
1: És... Has de passar allò que és important, de tribunero. Has de fer l'examen, eh?
2: Sí, l'important
0: Digues, digues.
2: Que estigui plastificat.
0: Sí, exactament, exactament. Que estigui ara tot... Bueno, clar, a veure, també la gent cada cop és més conscient de que hem de fer servir menys plàstic. Per tant, no sé si ara...
2: Hem de plastificar els carnets.
0: Sí, però el tant de plàstic és poc ecològic. Potser els hauríem de fer d'una altra cosa.
2: Jo vull que sigui Dorito. I què fem no, perquè sigui Dorito però... el carnet?
0: Ja, fa molta por, això.
1: Quiero que sea Dorito. Sí,
2: eh? Sí, sí. Plàstic, no, o algo.
1: Bueno. Però hauria d'haver un carnet, els plastificats d'aquests, que siguin ecològics, que sí. Diu, aquest carnet que dura 4 anys, doncs els 4 anys es desfà.
0: Es desfà, o sigui, és un d'aquests...
2: I és menjar per peixos, clar, allò sí. Que toques no és plàstic, és menjar per peixos.
0: Sí senyor, el carnet...
2: Aquí... Sí. Uns 100 anys, ja.
0: No,
2: ja
0: quan te'l fan, caducar, eh? Sí, te'l fan que caduqui.
2: Es
0: desintegra. Cada 5 o 10 anys i llavors el pots plantar i surt un arbre, un arbre tribunero.
1: Amb la teva foto.
0: Exacte, es converteix en un arbre amb la teva foto. Llavors cada cop que... Escolti, vostè té el carnet, li ensenyes la foto de l'arbre. I diu, què m'ensenya? La de sus hijos? No, portes allà... Allò, no, saps allò de papà no...
1: M'ha caducat,
0: diu. No.
1: A renovar-lo.
0: Doncs a renovar-lo i miri, ja tinc 3 arbres aquí. Un és el de tribunero, un és el de la meva... el del videoclub...
2: El árbol genealógico.
0: El árbol, sí, tribunológico, un, el genealógico, l'altre, i de cada cosa que tu, per exemple, del Barça o de l'Espanyol, no? Doncs tens un arbre...
1: De... El ginecològico, no?
0: Sí, el ginecològico no d'això. Però bueno, cada cop són més les coses que abans tenies un carnet físic,

0: plàstic, plastificat, i que ara no, ara tot en el mòbil ja ho portes. Pots, pots, el de la DGT ho pots donar al mòbil.
1: Lo planta y luego sale una inteligencia artificial así, sí, que se encienden las luces, ¿no?
0: Sí.
1: Y tú le preguntas, interactúas y él te dice, ¿no?
0: Sí, te va diciendo.
1: Hola,
0: sí, exacto.
1: Soy de los que captan el audio.
0: Sí.
1: Te puedo guiar. Hola, soy de los que captan la imagen.
0: Sí.
1: Te puedo decir si estás corriendo bien o no.
0: Claro, claro.
1: Soy un robot asistencial.
2: Una inteligencia artificial. Es un torracollons, eso.
0: Sí, home.
2: No, només... ara toquen a no sé què, ara me'n dient el que he de fer, el que dóna de fer, home.
0: No, escolta, tu.
2: Això, ja tinc una dona.
0: L'altre dia el mòbil... El mòbil deia això de Gemini i aquestes coses, no? Diu, no, jo sóc pistis, jo sóc pistis, vull dir, a mi no m'interessa Gemini. I et deia, diu, ¿quieres que mire todo lo que estás haciendo? Dic, si només faltaria que miressis todo lo que estoy haciendo i em vagis, sí, i vagis opinant. Exacte, això...
1: Los secretos, sí, com el grupo de música, los secretos.
0: Los secretos. Tu t'imagines? O sigui, diu, però hi ha algú que en su sano juicio digui, sí, sí, jo quiero que mires tot el que hi ha gent que és exhibicionista.
2: Per això demostra que la intel·ligència artificial l'ha creat una dona.
1: Crec? L'ha
2: creat una dona.
0: Sí, ho ha fet això una parella.
2: Per controlar,
0: sí,
2: per controlar.
0: Sí, sí, sí, no, perquè així diu, escolta, és sé on estàs...
1: No. És per a los algoritmos.
0: Ah.
1: Per a darles algoritmeo.
0: Sí, sí, dame algo, ritmo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Dame datos. Dame que te haré la curva.
0: Sí, sí, sí.
1: Te hago la curva por aquí, te aproximo para allá.
0: Et fa estadística.
1: Això.
0: Però clar, això vol dir que sabran quantes cerveses t'has pres. Sí, sabran...
1: Sí, sí, quan... t'aixeca.
0: Exacte.
1: Ronquido. Tienes que poner... la internet de las cosas.
0: Sí, exactament.
1: Sensores en todos los lados.
0: Sí, sí.
1: O sea,
0: sí,
1: sensores en tu cerebro.
0: Sí, sí.
1: Sensores
0: sí.
1: En el cojín.
0: Sensores en el suelo. Sí, sí, en los ascensores.
2: No, sí, yo no agafo ni l'ascensor.
0: Ah, perquè són ascensores. Claro, són ascensores. Que as en anglès, bueno, és igual. Total, que clar, sí, són sensores que et fiques doncs això, no? Que et van medint tot, eh? Mm.
1: Ascensor para arriba, ascensor para abajo.
0: Ah, exactament. A quant sale el sensor?
1: Bueno,
0: doncs
1: ascensores
0: són exactes, són els que es reguen el césped. Doncs el tema és aquest, que clar, ara estem medits per tot arreu.
1: No, suben y bajan.
0: Sí, bueno, això...
1: El estado de ánimo.
0: Sí, exactament. Però clar, això vol dir que si tu, per exemple, aquests sensores detecten que tu estàs allò trist, doncs ja avisen, no? I t'envien uns pallassos a casa, saps què vull dir? Vull dir,
2: o bueno, que... O t'arriben unes gerres de cervesa per globo.
0: Exactament. Diu, ¿usted ha pedido esto? No, no l'he pedido. No, és el su sensor que ha detectado que le faltava azúcar. Diu, mira, Tomi, o le faltava hierro. Bueno, perquè què faig amb aquestes vigues, no? Saps què vull dir? Que ara de cop volta...
1: Mare meva, quina expressió. Sí. ¿Usted ha pedido un globo?
0: No.
1: Però això, clar,
0: però...
1: la canalla d'avui en dia,
0: sí.
1: Això ja no ho entén, aquest acudit. Perquè,
0: no, claro, clar,
1: ¿qué quiere decir globo, chaval? ¿De qué me estás hablando, joder,
0: sí, sí,
1: bro?
0: Sí, literal, clar, però...
1: Bueno, ja no hi fem, igual. Eso ya no lo dicen.
0: No, claro, no saben quién es chiquito. Es viejo uno, es boomer, es millennial. Sabe quién
1: es. Claro, tú les haces hall y no sé, se apartan igual.
0: Diuen, avisan a la ambulancia, le ha pillado algo, un pinzamiento en la espalda, sí, un
1: Ramenauer. No sé, ya está con el móvil buscando qué puede ser. Sí. Lo que está pasando.
0: Exacto.
1: Algún tutorial.
0: Un tutorial de...
1: captura de imagen.
0: ¿Te imaginas? Tutorial
1: la
0: de chiquito.
1: Kinect, la sí. Inteligencia artificial esa que capta lo que estás grabando y te dice dónde está y todo ya.
0: Sí.
1: Esto es detrás de tu casa. Hostia, mara
0: meva. Diu, menos mal que me lo has dicho, que no sabia jo per on parava. Clar,
1: bueno,
0: és que si estem tot el dia que ens estan medint, no? Abans l'home només es media una cosa, saps què vull dir?
2: Se la media.
0: Sí, només media... Sí, només sabia una xifra de mesures, eh? I en tot cas...
1: Vaig anar amb els nens.
0: Sí.
1: A la farmàcia i vaig haver de posar unes monedes per medir-los.
0: Imagina't, clar, sí, sí.
2: Que no tens una cinta mètrica a casa.
0: No, jo que no. No, perquè ja no...
2: Més fàcil, eh? Allò els posen contra la paret, eh? Sí. Allò manos arriba.
0: No, no, sí. No. Us en recordeu que això passava no molt a les cases, que hi havia una paret on es anaven... Nen, posa't aquí que et mallarem. Mira, ja ets sí. Més alt que la

0: Sí,
1: exactament. I, bueno, i si passaves d'aquí ja jugaves a baloncesto, no? Ja,
0: sí,
1: ja feies bàsquet.
0: Estaves a
1: l'NBA. A l'NBA, exacte. Ja canviava de color i ara NBA. Sí. Els Gasol devien estar distrets amb la paret aquesta, a casa, t'imagines?
0: Sí, van canviar de casa.
1: Van canviar de casa per poder anar-se medint. Diu, mira, aquí és on tu als 3 anys, i és més alt ja que jo en adult. Però, què es feia això d'anar notant les diferents alçades? Era clar, perquè hi havia primer moltes criatures a casa, cosa que ara no passa tant, i també, clar, ens havíem de distreure amb alguna cosa.
0: Era una competició entre germans.
1: Era una competició entre germans, a veure la marca d'això. Però clar, ara es medeix tot, no? Els passos,
2: era,
1: per exemple.
2: Era... Imagina't, ja la prehistòria, que picaven allà la pedra per marcar, saps?
1: Sí, sí, sí.
2: Mare meva,
1: bueno.
2: Que havien tingut molts fills, que se cae en la cueva. Sí. Estamos aquí marcando las edades.
1: Sí, o sigui, tu vols dir que ja a Tapuerca ja marcaven l'alçada de les criatures, al costat del bisonte, eh?
2: Seria... Allà, al costat. Sí.
1: Escolta,
2: anem... Los contrafuertes.
1: Sí, los contrafuertes. A mi el que sempre m'ha semblat muy contrafuerte, i necessito la vostra opinió d'experts, opinòlegs, tribuneros oficials, és, a mi em crida molt l'atenció, i això a part de l'humor és una cosa seriosa, que a mi jo no em crec que cada cop que obren una cova d'aquestes, que descobreixen, bueno, en Atapuerca, allà en Altamira, en les cueves que estan conservades tal com estaven hace 10.000 anys los primeros homínidos, tal no sé què, i les parets només pintaven bisontes, escenes de caça i de menjars, i no dibuixaven... Aviam si m'enteneu. La majoria de grafitis avui dia, ja sabeu, sí, quina part del cos...
0: Escenes així...
1: Escenes una mica pujades de to, anem a dir-ho així. Crida molt l'atenció que no hi haguessin esculpits...
0: Que el grafitero de l'època no fes alguna cosa així.
1: Que el grafitero de l'època no volgués dibuixar uns atributs o unes escenes... Clar, com ho feien? Hi havia parets per majors de 18 anys? És a dir... Guardaven alguna paret de la cova per fer, saps allò, igual que seria, pues, jo què sé, la del plus, no? Que anaves, havies de mirar d'una determinada forma, no? Aquelles parets, no ho sé, alguna cosa havien de tenir alguna sala X, sí, enteneu?
0: Sala VIP,
1: sala X, a les coves, sí. No? Devia haver una...
2: Jo penso que no eren conscients, pobres.
1: Home, alguna cosa van haver de fer perquè hem sobreviscut, no?
2: Li donaven importància més a menjar.
1: A menjar.
2: I l'altre, clar, com no tenien ja, pues, jo què sé, una webgrafia d'estes con sus revistes, com a Pamela Rosa, ni no tenien llibres d'estos de didàcticos, inconscientes.
1: Clar.
2: No sabien de què iba el tema.
1: No sabien de què iba el tema, no? Vols dir que així. Bueno, algú devia saber de com anava el tema, perquè si no, no haguéssim sobreviscut. Vull dir, eh?
0: Però era ensaio error.
1: Era prova error, no? I sí, bueno, això, pues això. Diu, aquí no havia restos d'homínidos, no? És que no van saber com anava, sí. Perquè això sempre ho feia el más anciano del lugar, és el que ho explicava, però potser aquell home estava per explicar altres històries, se li va oblidar que havia d'explicar com mantenir la població.
0: Si hi havia algú que ho havia d'explicar, si el més vell havia d'explicar als joves com s'havia de fer, llavors això ja es podia dir que era reproducció assistida, no?
1: Sí senyor, perquè estava assistint.
0: O era oral.
1: O era oral, sí, és veritat que el problema... Aquí ve el problema. Aquí venia el problema. Perquè com que només ho feien oral, saps què vull dir? Clar, això no deixava...
2: No, és que clar, les coses s'han d'explicar bé, no?
1: Sí, exactament. L'oral és molt important, sempre s'ha dit.
2: Mira, jo ja estic, ara ja estic una altra vegada a l'institut,
1: sí, ja estàs on falla ara.
2: Jo no de profes nuevos, bé, només conec a un, ja està. Però els altres són tots nous i hem de vigilar el que diem.
1: Ah, clar.
2: Ostres... Si dius algú no sé què, i això ja és cruz i ratlla per tot l'any. Mare meva.
1: Mare meva.
2: Encara me'n recordo a l'institut quan vaig conèixer un company de classe i li vaig dir, oye, tu eres com Maradona, i tenia el cabell, vamos, Maradona.

0: Barcelona.
1: Sí.
0: Però mira, això ja em va marcar. Jo amb el Marc no me'n recordo. Quan es van conèixer, què és el que ens va marcar?
1: Que, com, no us veu, marcar. Com us no, veu no, posar de motes quan us veu conèixer?
0: No sé.
1: Però és veritat, no, no això, que di, això que diu...
0: Entrava fluidament, eh?
1: Sí, però és veritat això que diu el Sergi, de que abans, pues, tu seràs el Maradona, venga, el Tachenko, eh? Al més alt se li deia el Tachenko, sí. Perquè hi havia un jugador de bàsquet. Era un jugador de bàsquet molt alt de l'equip de la URSS, i llavors, clar, que era molt, molt alt, i el més alt de la classe era el Tachenko, i venga, ja està.
0: Sí, sí, i se lo dices y te persigue por el pasillo, eh?
1: Exacte. Ara dius, mira, el Tachenko, i et miren com que han dit, i esta persona, ¿quién es?
0: Ah, dices el Tachenko y te llevan a dirección.
1: I te llevan a dirección, sí. ¿Quién era Tachenko? A veure, que no, era un jugador eso, molt alt de... Esto es discriminación, esto es discriminación porque lo estás marcando, lo estás... Sí, sí, sí, clar, bueno, és que ha canviat tot
0: molt. Alguien.
1: Però sí que de seguida et deien, pues jo que sé, este és el Pelanes, o este és el Hippie, o tots teníem un nom, no?, com si haguéssim de sí, dependent
2: de... Més o menys encertat, però...
1: Va, més o menys encertat, però és igual, si no et definia, a partir d'aquell moment ja t'havia caigut aquell nom i allà ja no t'ho treies de sobre ni amb aigua calenta. A veure, amb moltes coses hem anat a millor, perquè això podia ser totalment...
0: Sí, dur,
1: però... Però clar, potser hem passat de que tothom tenia un mote, no? A que ja és políticament incorrecte ficar un mote a algú, no?
2: Sí.
0: Ara ja, és que ni... No, te compren la capa, no te pisan.
1: No te pisan, no, exacte.
0: Ya te cortas el pelo, ya no te dan collejas, es ahora todo es mejor.
1: Fas l'aniversari i a ningú... No, perquè estirar les orelles pot crear un dislocament.
0: Exacte,
1: de...
0: te puede crear.
1: Sí, te puede crear. Sí,
2: perquè llavors el direm al Dumbo, no? Si estirem les orelles, el direm al Dumbo.
1: El direm al Dumbo perquè es van passar un any en la celebració.
0: La película contigo, ya verás.
1: Sí, sí, totalment. Bueno, és que clar, és que bueno, ha canviat molt tot des d'això.
0: Sí, digueu el que dieu, que jo treballo con profes i tots són molt estrictos.
1: Sí, són molt estrictos, sí, sí. Bueno,
0: todos son muy estrictos.
1: Son muy constrictor, sí.
2: Si tu ara per curar-te en salut els has de dir tots, tu.
1: Tu,
2: tu.
1: Sí.
0: No, oye, bro, què passa, no?
1: Oye, bro, sí, sí. Jo tinc
0: un... Con los profes hay que crear ambiente. Haremos una botifarrada.
1: Ah, molt bé.
0: A ver si nos conocemos.
1: Però es pot dir botifarra. Ah, sí, botifarra sí es pot dir, clar, perquè...
2: Sí, no.
0: Sí, perquè hi ha gent que em pugui ajudar.
2: Però aneu a fer una botifarrada? Sergi, aneu a fer una botifarrada o a jugar a la botifarra?
1: Exacte. No em queda clar. T'han dit botifarrada de menjar o d'anar a fer una partida? Aviam si s'han confós.
2: Aviam
1: si s'han confós.
0: Ja està el Marc, amb les coses del seu lloc, la botifarra és allà.
1: Ell és molt de botifarra.
0: Jo vull fer això, LinkedIn, o no, com es diu?
1: Ah, LinkedIn, et faràs un LinkedIn d'aquests.
0: Eso. Que me gusta la gente, ¿no?
1: Sí.
0: Watching, de eso.
1: Vale,
0: pues yo voy allá a ver a quién puedo ayudar con mi brecha digital.
1: Val.
0: Cuando tenga problemas y historias de estas.
1: Está bien.
0: Porque con la brecha salarial me cuesta más encontrar a alguien. Sí.
1: M'agrada molt aquesta gran definició de que no totes les escletxes, les bretxes, les diferències són iguals. Amb la digital tothom et vol venir a ajudar i estàs molt subvencionat. Ara, la salarial...
2: Està sent allò...
1: Sí, no hi ha tanta gent allò que et digui, no, t'ajudo con la bretxa salarial.
2: Ah,
1: aquesta no, sí, estic d'acord que no... I al final són bretxes iguals, al final són... Vol dir que és el que hauria de ser i no és, no?, com si diguéssim. O que el que s'hauria d'arribar i no... Sí, és veritat que no hi ha tanta gent que diu...
0: Menos mal que podem aquí donar la nostra versió dels fets.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: Que no sé si és la millor,
1: no, però
0: és la més real. És la més real.
1: És una versió tribunera. Les versions tribuneres estan per això.
0: La quasi real.
1: Bueno, perquè en segons quins àmbits... Sí, es diu que és una versió també... Esto están hablando cuñaos. Bueno, però a vegades els cuñaos, de tant en tant, diuen alguna cosa... Sí.
0: Solo lo veo una vez al año.
1: Exactament, exactament. ¿Cómo sabes cómo habla mi cuñao? Ah, es veu que tots els cuñaos, però tu també pots ser cuñao.
0: Acento suizo.

0: Así con chocolate en la boca, de esas cosas.
1: Sí, exacte. Els suïssos tenen aquest, tenen accent, tenen, sí, tenen alè de xocolata, no? Sí, o de queso, no és exactament igual. Seria un és més agradable que l'altre, potser a l'hora de a l'hora de d'això. Bueno, en fi, escolta. Sí, sí, bueno, aquesta setmana hem acabat parlant de mesures, eh? Hay que tomar medidas, eh? Quan diuen hay que tomar medidas, sí, tremola, eh? Perquè
0: claro. Sí, que yo he visto això de les aplicacions de les medidas, que si pagas, sí, pues eres libre.
1: Molt bé.
0: I si no pagas, pues tienes cookies.
1: Ah, exactament, exactament.
0: Que son los algoritmos esos.
1: Sí.
0: Claro, tú quieres ser libre, pues no te algoritmes.
1: No, exactament. Seria una mica el resum del dia, eh? No te algoritmes.
0: I paga, i paga. Sí. Quieres ser libre, paga.
1: Però és que a més, jo crec que s'hauria de canviar ja lo del terme cookies, perquè si a tu et diuen, ¿quieres galletes?
0: Sí,
1: clar, jo sempre diré que sí, que quiero galletes. Com vols que no vulgui galletes?
0: Esto es contra el menor, que no sabe, que no es consciente y ve cookies
1: y las acepta. I hi ha gent que és molt cookie, sempre jo, hi ha gent que és més agradable, que és bonica, sí, que és dolça.
0: ¿Aceptes el doctor infierno?
1: Sí, exacte, bueno, ningú ho acceptaria, però acceptes cookies? Pues sí, claro.
0: ¿Aceptes que te persiga un espíritu toda tu vida?
1: És veritat. Estic,
0: estic, bueno, habría algún friki que apretaria que sí, no?
1: Que apretaria però, que sí, però seria ja un friki i tal.
0: Que no,
1: però estic d'acord.
0: Es que no, però les cookies, cookies, tío.
1: ¿Aceptes cookies? Ah, pues sí. Sí, sí, sí, sí, no, estic d'acord. Aceptes...
0: Sí, sí. ¿Tiene nombres de miedo?
1: ¿Aceptas ser perseguido por el espíritu de Hans Christian Kröngen? Y dius, ojo, cuidado, que aquí no ho accepto jo, que em puguin espiar, fer publicitat específica i tal. Ara, si li poses cookies de nom, home, una home, cookie... A qui no li va gustar una cookie del segle I, A qui no li va gustar? Clar, en canvi, si dius en nom d'un espíritu d'aquests, home... Sí, exacte.
0: De los santuarios aquellos.
1: El santuario, sí. No, un baptisterio romano del segle I, que aquesta sí que feia. Si la cara que et sortís fos de la senyora aquella, ningú acceptaria les cookies. En fi, la setmana que ve, més tribuneros. Més cookies. Mira que són cookies, eh? En Marc Gelabert i en Sergi Porcel, els tribuneros. Fins la primera setmana. Adéu, adéu.
2: Ei!
0: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey.

Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio d'estiu que ens serveix per acompanyar-vos. Doncs mentre estem fent vacances, sí, no us ho neguem, però així podeu escoltar, recuperar, fins i tot descobrir, en molts casos, entrevistes, seccions i col·laboradors que ens han acompanyat durant l'any i que ha valgut molt la pena d'escoltar. A vegades perquè hem rigut molt, a vegades perquè hem après coses molt interessants, n'hem recordat també, o ens hem deixat sorprendre per tot el que arriba, la tecnologia, els pensaments, tot el que pot ser interessant. Així que demà seguirem igual, demà seguirem repassant des de la 1 i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya, fem Nits de Ràdio, en aquest cas d'estiu. Que tingueu un dia fantàstic, que vagi tot molt bé, adeu-siau.

0: que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia a Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
3: La calor no et deixa dormir, deixa de patir. A Solglas t'ajudem a mantenir casa teva fresca i a reduir la factura de la llum. Canvia les teves finestres i aïlla la teva llar de l'aire abrasador. Ton Cirera 2, 973 26 77 00 i a solglas.es.
4: Noms propis de l'esport català.
5: El Vicente Calabuig és història viva de l'handbol. El dissabte 10 d'abril del 1976, sent peça fonamental del club balonmano Granollers, es va convertir en campió de la Recopa d'Europa, derrotant per 26 a 24 el Dankersen alemany. Així, els vallesans van ser el primer equip espanyol en aconseguir un títol continental d'handbol. Calabuig va jugar després 4 temporades al Barça, però té marcada aquella Recopa del 76 com el major èxit de la seva carrera.
6: Hombre, pues sí, es nuestro adalid de todo aquel equipo que jugamos en Granollers, porque además fue la primera copa, recopa, mejor dicho, que se editó. Entonces, pues, a partir de ahí, ya, posteriormente, pues el Barça ganó varias de ellas, el Calpisa creo que también, aquí en España, pero fue la primera vez que se jugaba una recopa. Y para nosotros eso era como un hito, era como un cambio de dirección en el club. Bueno, luego pasó lo que pasó, pues ya sabéis lo que pasa con el balonmano, y ya no se consiguió ninguna más. Pero para nosotros en aquel momento fue, yo creo que de todos lo tenemos esa copa como enmarcada como el mayor éxito de nuestra vida, así que es verdad.
5: El Vicente Calabuig és un dels noms propis de l'esport català.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Del 24 al 26 de juliol, Riells i Viabrea acull el festival Respira Cultura de teatre, espectacles i música en directe amb activitats gratuïtes i altres de pagament des d'un preu de 15 euros. A Tortosa, durant tota la setmana del 20 de juliol, el festival Vertebra Dansa. Formacions i espectacles de dansa i circ amb activitats gratuïtes i espectacles des dels 8 euros. A Barcelona, el Monestir de Pedralbes, Lumina Divina, una instal·lació immersiva amb entrada lliure i gratuïta, disponible a les nits del 24 al 26 de juliol. I a Vilanova i la Geltrú, el Tingladu del 23 al 25 de juliol. Una vintena d'artistes atenen el Festival de Música que ofereix entrades des dels 16 euros. I a Tàrrega, fins al 25 de juliol, el cicle d'arts de carrer públic. Propostes gratuïtes de teatre, circ i música per a tots els públics.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco, seriosament... plantegem-nos alguna, que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
4: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
9: Estats Units avui compensa.
8: Estats Units.
9: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
8: Ah, mira.
9: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
8: No és molt dels Estats Units, no?
9: No és dels Estats Units.
8: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
4: Escolta Nits de Ràdio de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Molt bon dia. Avui el president Salvador Illa compareix al Parlament per donar explicacions del relleu a drets socials mentre els socis reclamen més canvis al govern. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. El trànsit amb el RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant aquest accident de la AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis, que a hores d'ara, en direcció Girona, ja provoca poc menys d'un quilòmetre de retencions. A l'altra banda, també comptem amb aquest vehicle variat, encara actiu, a la C58, que es troba al voral entre Ripollet i Barberà del Vallès, en direcció Sabadell. Per altra banda, destaquem també aquesta congestió intensa que tenim encara als accessos i voltants de Barcelona, sobretot al vessant Besòs, que deixa de retruc afectacions de les dues rondes

0: sentit Llobregat. També tenim retencions arreu del Vallès per la C58 des de Sant Quirze en direcció Barcelona. També en sentit sud hi ha retencions a la AP7 entre Mollet del Vallès i Barberà. També en sentit nord hi ha un quilòmetre de cues del punt de Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al temps, calor intensa amb xafogó a la costa i alguns núvols poc importants del sud del territori, dominarà el sol amb algun núvol prim dispers i ambient enterbolit. S'esperen temperatures una mica més baixes a l'interior, amb màximes que arribaran als 38 graus a Lleida, als 35 a Girona i als 33 a Barcelona i Tarragona.
2: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Salvador Illa compareix aquesta tarda al Parlament per informar del relleu a drets socials. El govern reitera que és un canvi puntual i descarta una remodelació profunda a l'executiu. Sílvia Paneque, portaveu.
3: És el president qui ho ha de dir, però efectivament ell ja ha traslladat la seva confiança amb els consellers i ha explicat les raons d'aquest canvi i ha dit a més que és un canvi puntual.
1: Els socis, mentrestant, emplaçant el president de la Generalitat a reflexionar aquest estiu. Marcos Díaz, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Totes dues formacions troben imprescindible fer més canvis. Esquerra no assenyala ningú, però els comuns consideren que la consellera de Salut, Olga Pané, també hauria de saltar. Escoltem Esther Capella i David Cid.
5: És evident que van al ralentí, que és un govern que té doncs, dificultats per emprendre moltes de les qüestions que li toque abastar.
6: Creiem també que en Salut aquells canvis, aquestes grans transformacions que va prometre el govern, doncs fins ara no els estem veient.
4: La formació morada també proposa dividir territori, habitatge i transició ecològica, una opció que rebutja frontalment Sílvia Paneque. La consellera defensa que totes les seves àrees han d'estar per coherència, diu, sota un mateix paraigües.
1: Qui ha reaccionat també al nou càrrec que ostenta Raül Moreno ha estat el Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya. Valoren positivament que sigui la primera vegada que un educador ocupa el càrrec de conseller de Drets Socials. N'ha parlat amb declaracions a la brúixola la presidenta del col·legi, Olga Giné.
7: En el cas de l'educació social, som una professió plenament preparada per assumir responsabilitats de gestió, de lideratge institucional i de definició de polítiques públiques, perquè els educadors i les educadores socials doncs, no només intervenim directament amb les persones, sinó que també aportem una mirada molt valuosa en el que és la planificació, la direcció i la transformació dels serveis públics.
1: Canviem de qüestió, sàpiguen que la Fiscalia del Tribunal de Comptes ha reclamat a l'organisme fiscalitzador que apliqui de forma urgent la llei d'amnistia un cop ha rebut l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que resolgui les mesures cautelars acordades contra una trentena d'exalts càrrecs dels governs d'Artur Mas i Carles Puigdemont. Així, el Ministeri Públic veu improcedent i necessari que el Tribunal hagi donat 10 dies a les parts perquè es pronunciïn sobre la resolució europea. Paral·lelament, Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig han denunciat a Espanya davant la Comissió Europea per entendre que el Tribunal de Comptes no està complint el criteri fixat pel TJUE. A tot això, d'altra banda, el Tribunal Constitucional ha anunciat que començarà a estudiar el 22 de setembre els recursos presentats pels líders independentistes contra la no aplicació de l'amnistia al delicte de malversació.
2: Más de uno Catalunya.
1: Segons la memòria de reclamacions del Banc d'Espanya, el frau ha desbancat les hipoteques com a principal motiu de queixa dels clients bancaris. Ricard Jiménez, bon dia.
8: Bon dia, Montse. A Catalunya, 3 de cada 10 queixes rebudes durant l'any passat estaven relacionades amb estafes amb targetes i transferències, des de compres per internet que no arriben, fins a allotjaments turístics inexistents o missatges fraudulents al mòbil.
9: Están propiciando un ojo creciente de las técnicas de ingeniería social focalizadas principalmente en colectivos especialmente vulnerables y que ponen de manifiesto la necesidad.
8: El director general de Conducta Financera i Bitllets, Alberto Ríos, assegura que el 2025 el Banc d'Espanya va rebre prop de 4.800 reclamacions procedents de Catalunya, un 15% del total estatal. Tot i que els clients catalans, això sí, van rebre una xifra rècord d'1.150.000 euros en devolucions, la banca va continuar guanyant el 40% dels expedients davant del 20% favorables al client.
1: Però quan es produeix una estafa, on acaba la responsabilitat del client i comença la del banc? Doncs ho marca una llei europea de pagaments. Així ho ha explicat a la brúixola Antonio Vela, coordinador d'assessoria d'AICEC, a DICAE, l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances.
10: Comenta com regla general que el banco debe devolver el dinero. Estamos viendo que la responsabilidad de ellos se diluye cuando hay un ataque por ingeniería social, es decir, que te sacan mediante la llamada de sacar información para después atacar tu cuenta, pero estamos dando grandes avances para que sean los bancos los que protejan nuestro dinero.
1: Més coses, l'any 2025 ha suposat un pas enrere en l'estratègia de la Generalitat per augmentar el pes de les energies renovables. Les fonts netes han reduït un 3% la seva producció, segons les dades de l'Observatori de les Energies Renovables a Catalunya. Gabriel Figueredo, bon dia.
11: Bon dia, Montse. Aquesta reculada allunya Catalunya dels objectius del 2030 i s'explica per la pujada de la demanda elèctrica, la caiguda de la generació eòlica i un increment limitat de la nova capacitat renovable. Per tal de remuntar aquesta xifres, el portaveu de l'Observatori, Raül Rodríguez, ha apostat per reduir la burocràcia administrativa.
12: Cal generar criteris homogenis a tot el territori, un estàndard documental únic i procediments àgils i previsibles sense generar noves càrregues.
11: A més, l'acceleració de les renovables és clau, tenint en compte el calendari previst de tancament progressiu de les centrals nuclears i el pes que aquesta energia representa a casa nostra. Més de la meitat de la llum consumida el 2025 a Catalunya es va generar a les plantes d'Ascó i Vandellòs 2.
1: Gràcies, Gavi. I abans dels esports, els expliquem que el jove de 18 anys, detingut per la mort violenta d'una veïna de 75 a Soses, el Segrià, podria passar a disposició judicial avui o demà. La víctima va desaparèixer, recordem, dissabte al vespre, quan havia sortit a passejar el gos, i hores després el seu cos va ser localitzat en un camp de panís proper a l'entrada del municipi amb signes de mort violenta. La policia i els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes del crim.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Les 8 i 27, rebassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
13: Bon dia. Avui s'ha de fer oficial la contractació del davanter alemany Karim Adeyemi pel Futbol Club Barcelona, segons va anunciar ahir el president barcelonista Joan Laporta. L'Espanyol goleja el Pau de la segona divisió francesa en el segon amistós de la pretemporada blanquiblava 4-0, amb gols de Bauza, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. El proper amistós el jugaran els blanquiblaus el proper dissabte, a 11:15 del matí, a la ciutat esportiva de Nijarque, contra el Centre d'Esports Sabadell. El Barça fa oficial la contractació de Stanley Umede, a l'estadounidenc amb passaport nigerià de 27 anys i 1,98 d'alçada, que signa per dues temporades. És la sisena incorporació de la secció de bàsquet.
1: El món cultural està de dol i és que l'escriptor Josep Vallverdú, referent de la literatura infantil i juvenil catalana i creador del popular personatge del gos Rovelló, ha mort als 103 anys. Autor de més de 300 obres, Vallverdú està considerat una de les figures més destacades de les lletres catalanes contemporànies. El seu llibre Rovelló, publicat el 1968, es va convertir en un clàssic que ha acompanyat diverses generacions de lectors. I en aquesta plana cultural també repassem l'agenda d'avui. Aquesta nit, concert de Chayanne a Barcelona.

0: cantant portorriqueny actuarà aquest vespre al Palau Sant Jordi de Barcelona dins la gira Bailemos Otra Vez Tour 2026. El concert començarà a les 9 de la nit i oferirà una nova oportunitat al públic català després de l'èxit de les seves anteriors actuacions a Espanya. L'artista repassarà algun dels grans èxits de la seva trajectòria combinats amb els seus treballs més recents. Doncs fins aquí aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Que passin molt bon dia.
1: Nos dimos gust y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos.
2: Pas de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Ocho y media, las siete y media en Canarias.

0: que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
1: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur.
3: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
2: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Llama a Verisur al 900-272-272.
4: Verisur.
5: Onda Cero Lleida. La ràdio que t'escolta.
6: Sumérgete en el Festival Vino Somontano más súper refrescante. Del 30 de julio al 2 de agosto te esperan en Barbastro, Huesca, la muestra del vino somontano, la experiencia gastronómica, espectáculos, catas temáticas y las DJ sessions. Sumérgete ya en toda su programación en dosomontano.com.
7: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
8: Hi ha noms que coneixes perquè te'ls han repetit mil vegades. I n'hi ha que només cal sentir una vegada. Gili. Potser avui encara no et sona, però arreu del món ja està canviant la manera d'entendre l'automòbil. Forma part del grup propietari de Volvo Cars i Lotus. I ara Gili arriba a Lleida. Gili Auto 3000, a la ella 11, quilòmetre 9,4, el mateix concessionari Peugeot de Lleida. Gili Auto 3000, recorda aquest nom. Gili, nou a Lleida, gran al món.
9: El calor no te deja dormir, deja de sufrir. En Solglass te ayudamos a mantener tu casa fresca y a bajar la factura de la luz. Cambia tus ventanas y aísla tu hogar del aire abrasador. Ton Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
10: Noms propis de l'esport català.
11: La Laia Sorribas és una piragüista d'aigües braves. Nascuda a Pons, a tocar de la Seu d'Urgell, ha estat campiona d'Espanya i d'Europa i subcampiona del món júnior. I en categoria absoluta ja és subcampiona del món per equips. Té un curiós endinsament en aquest esport del medi aquàtic, sempre inestable.
12: Bueno, la veritat és que vaig començar el piragüisme bàsicament perquè els estius ho passo molt malament amb la calor i als meus pares bueno, els costava una mica de que estigués tranquil a casa. Llavors els matins em portaven a fer piragüisme, vaig començar amb un curs del Club Nàutic Mig Segre i a les tardes a la piscina. I llavors ja vaig començar a entrenar una mica més el que diguem que és piragüisme als estius, als hiverns, amb uns anys. I la veritat és que pues, m'agradava molt, m'ho passava molt bé i tenia bons resultats. A més, és un esport que al final l'aigua és un medi superinestable. Llavors, per molt que nosaltres vulguem tindre sempre el control de la situació o sapiguem que en aquell moment pues, hem de tindre la punta en una direcció o en l'altra, si et ve una ola i et xoca a sobre, ho pots perdre. Llavors, el més important per nosaltres és el treballar aquest tema d'adaptació, de dir, ostres, arribo malament amb aquesta porta, mantenc la calma, continuo i ja torno a començar el circuit un altre cop.
11: La Laia Sorribas és un dels noms propis de l'esport català.

0: gran al món.
1: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
2: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
3: Segueix a Onda Cero Lleida, Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. Amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
4: Si estàs escoltant aquest anunci perquè et diguem el preu espectacular i les quotes increïbles del Volvo XC40, el nostre SUV amb tot el disseny, tecnologia i seguretat de sèrie, ens sap greu, no t'ho podem dir. Vine, esbrina-ho i descobreix l'XC40 als nostres concessionaris o a volvocars.es. Finançant amb Volvocars Financial Services a través de Banco Cetelem fins al 30 de setembre de 2026.
5: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
6: Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. Sí, ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
7: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya

0: Si el Kia a Tàrrega i Lleida, visita'ns a callesa.com.
1: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
2: Segueix a Onda Cero Lleida Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran, amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
3: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
4: Sumérgete en el Festival Vino Somontano más súper refrescante. Del 30 de julio al 2 de agosto te esperan en Barbastro, Huesca, la muestra del vino somontano, la experiencia gastronómica, espectáculos, catas temáticas y las DJ sessions. Sumérgete ya en toda su programación en dosomontano.com.
5: Si estàs escoltant aquest anunci perquè et diguem el preu espectacular i les quotes increïbles del Volvo XC40, el nostre SUV amb tot el disseny, tecnologia i seguretat de sèrie, ens sap greu, no t'ho podem dir. Vine, esbrina-ho i descobreix l'XC40 als nostres concessionaris o a volvocars.es. Finançant amb Volvocars Financial Services a través de Banco Cetelem fins al 30 de setembre de 2026.
6: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
7: ¿Has metido en la maleta los bañadores de los niños?
8: Sí.
7: ¿Y los pantalones largos por si salimos a cenar?
8: También.
7: ¿Y los informativos?
8: Pues claro, cariño.
7: ¿Y los magazines?
8: ¿Y los deportes? ¿Y la mejor compañía? ¿Y el humor y el entretenimiento? Todo. Lo he metido todo.
7: Este verano, no te olvides de llevarte todo en la maleta. Y todo es todo. Este verano no te olvides de llevarte Onda Cero. Onda Cero, tu radio.

0: A veure, segur que tots, excepte la Clàudia, recordeu aquesta sèrie?
1: La Montse, no sé si...
2: Sí,
1: no,
2: sí,
1: no,
2: jo el vaig pillar, sí.
1: Aquest joveneta, també.
0: Doncs ara es tracta de la sintonia de Rovelló, la sèrie de nominació que TV3 va estrenar l'any 2000 al mític canal 33, que pels nostàlgics la veritat és que era un canal superguai. Doncs aquesta sèrie està basada en una novel·la infantil, bueno, i es va publicar, bueno, està basada en la novel·la infantil de, que Josep Vallverdú va publicar al 1969 i que du el mateix nom. I en aquesta obra l'autor parla sobre les aventures d'un gos intel·ligent i entremaliat que sempre es fica en problemes. I va ser tan gran l'èxit entre els seus actors que es va decidir crear una sèrie de dibuixos animats dirigida per Antoni Docón i coproduïda per Ocon Films, l'editorial La Galera i TV3. Però avui, com dèiem, aquesta cançó sona per un motiu molt especial. I és que aquest dimarts l'escriptor català Josep Vallverdú va morir als 103 anys. I durant la seva carrera va publicar més de 300 obres, entre novel·les, contes, assaigs, traduccions, llibres infantils i juvenils. I es va convertir en una de les figures claus de les lletres catalanes.
1: Doncs, Déu-n'hi-do les obres que ens deixa en Josep Vallverdú.
3: Important és fomentar la lectura en aquesta etapa de la vida. Ho deia aquí fa uns mesos, la Maria Carme Roca, que fa literatura infantil, sí. I deia, ella que li ha dedicat un cicle de llibres a la seva neta, que és la protagonista en forma de fada de les novel·les, doncs deia, és molt important que els pares i mares inculquin la lectura des de petits, perquè si no, no s'agafa l'hàbit.
1: I que potser els nens comencen mirant els dibuixos, com Rovelló, per exemple, però si sabem que això ve d'un llibre, d'una lectura infantil, doncs per qui els pots enganxar?
3: Jo he de dir que em vaig quedar amb la pinya i el gazpacho de Los Furitis. Em vaig quedar i el Rovelló jo no el vaig sobreviure. El Rovelló ja, mare meva, el Rovelló
1: sí,
3: l'any 2000.
1: Sí, clar, érem grans ja, no teníem edat per veure dibuixos animats, però no et sonava, sí.
3: No.
1: Si mires... No,
3: no he mirat mai
2: bueno,
3: el 33.
0: Va ser per la infància.
2: He de dir, el Ricard, que és de la meva edat, tampoc li sonava gens el Rovelló, eh? Bueno, li he dit, no tens infància, Ricard, no passa res.
0: Clar, jo tenia 11 anys quan la van estrenar.
3: Jo ja està per aquí.
2: Jo 2. No.

0: No, però gairebé, estàvem gairebé per aquí, gairebé. Vinga, va, doncs d'aquesta cançó del Rovelló, el repte que té la Montse Valls per portar-nos cançons amb la paraula calor.
1: Doncs avui ni trampa ni cartró, ni dobles sentits tampoc, el que diem sempre que amb calor
0: sempre hi ha...
1: que sexualitzen moltes cançons. Avui parlem de calor i de què fer per portar-la millor.

0: vaig anar a un concert de gente de zona.
1: Té a veure amb la cançó de la calor?
0: No, però sona això, sona una mica caribenya. No, no, m'agrada molt, el concert de la gente de zona,
1: sí,
0: el recomano moltíssim.
1: Sí, home, gente de zona està molt bé.
2: Doncs estem escoltant Que Calor, de Supermercados, un grup argentí de cumbia villera fundat el 2003. Aquest va ser el seu primer senzill d'èxit i va arribar a aconseguir la certificació d'or. Aquest tema presenta una lletra fàcil i repetitiva, característica de l'estil cumbia villera, i es centra en la temàtica de la festa i del gaudi sense complicacions, tot plegat, una expressió de l'energia i de l'ambient calorós que respira en una festa o en una reunió social a l'època estival. Així que potser la millor cançó de calor que portem, sense doble sentit, sense interpretacions, sense
1: aquí parla de calor i punt. Tu, tinc calor i què puc
2: fer? Amb la que més representats ens podem sentir, potser,
1: sí. Tot i que acabo de sortir
2: avui,
1: el carrer, veritat que sí, he pensat.
0: Ahir no estava gens malament a la nit.
1: No. I estem en onada de calor.
2: Al principi
1: no?
2: sí. Jo crec que hem passat tan onades de calor tan dolentes que aquesta estem dient, bueno, ni tan mal.
1: Ni tan mal, exacte. Rebequita que refresca, no?
2: Sí.
1: Doncs que calor i bueno... Escolteu la cançó, que tenen remeis per suportar aquesta calor. No sé si qüestionables, però bueno, no sé si això et treu gaire la calor. Què preguntes avui a l'audiència, Clàudia? Si tenen calor o quins remeis tenen?
3: Anem a ser una mica més originals.
1: Sí.
3: D'aquí una estona parlarem amb l'Eugeni Osaka sobre la pel·lícula de Jo no soy esa, que explica la història d'una dona que es desperta després de passar 20 anys en coma i s'ha d'enfrontar a un món que ja no coneix.
1: Clar.
3: Però bueno, no ens avancem. Segur que molts sí que recordareu la sèrie Siete Vides,
1: sí,
3: i miro el Robert.
1: Sí, perquè te l'ha descobert ell.
3: Sí.
1: Bueno, tu la coneixies.
3: Sabia que l'havia fet l'Amparo Baró, sí, però no l'havia mirat mai. Ara Baró, ja tinc...
0: Baró, Anabel Alonso, Javier
1: no sé
0: Càmera,
1: si han ballit gaire bé,
0: Eva Santolària. Sí, Eva Santolària.
1: Sí?
0: No sé. Santolària?
1: No, jo crec que no. No sé si han ballit gaire bé aquesta sèrie, també ho haig de dir.
0: Bueno, Toni Cantó...
1: Els coneixeràs a tots, si mires la sèrie.
3: Sí. Doncs mira, precisament el personatge de Toni Cantó, que feia de David, entra en coma el dia del 23F per un cop al cap i es desperta 18 anys després, trobant-se de nou un país completament diferent. ¿Quién podía imaginar que
0: volvería de este viaje? Amb aquest compositor de sintonies que té aquest país, amb el compositor de sintonies...
1: Presentador, cantant...
0: Sí, tot. És Emilio Aragón, que és la millor persona que ha passat per la tele. Per mi sí. La millor persona, vull dir, la més completa que ha fet de tot. Ha fet de presentador, de productor, de director, de cantant, d'intèrpret, vull dir, de director...
1: Amb el permís de Jordi Hurtado, no?
0: Que hagi fet tots els papers de l'Auca.
1: Constantino Romero.
0: Però no han fet tots els papers de l'Auca.
1: No cantava.
0: No.
1: Bueno, sí que cantava.
0: No han dirigit una tele, no han dirigit una sèrie, no han dirigit... Sí, sí.
1: Bueno, tret de tu, que també ho fas tot.
0: No, jo no, però Emilio Aragón per mi és l'home que ha fet més tele d'aquest país en tots els sentits.
1: Molt bé, Emilio Aragón.
3: Sí, no preguntarem sobre ell.
1: No? Bueno, si ens voleu explicar històries de l'Emili Aragón, doncs benvinguda sigui.
0: Bueno, sortiu el Miliki.
1: Clar.
3: La pregunta que llanceu a l'audiència és: què és el primer que li explicaria a una persona que s'acaba de despertar després de 20 anys en coma? Que Espanya ha guanyat el Mundial,
1: això
3: que hi ha hagut una pandèmia mundial...
0: Que n'ha guanyat dos de Mundials en aquests 20 anys.
1: Exacte, és veritat.
3: Que ara pots crear imatges i vídeos totalment falses amb la IA... Bueno, el que vulgueu, què creieu que és el primer que hauria de saber una persona que s'acaba d'aixecar després de 20 anys en coma? La vostra resposta, com sempre, amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908.
1: I atenció, perquè ja sabeu que aquesta setmana les vostres respostes venen amb regal, i és que si no sabeu què fer aquest estiu amb la família, l'Espai Immers a Barcelona ens ofereix un pla que no us voldreu perdre. Fins al proper 2 d'agost us conviden a gaudir de Balloon Story, una experiència que ens porta a recórrer diferents universos creats amb, atenció, més de 600.000 globus reciclables. Podreu veure figures gegants, sales plenes de color, espais interactius, llums i els millors escenaris per fer-se fotos i deixar-se emportar per la imaginació.

0: Si o si voleu optar alguna de les entrades que encara tenim disponibles, doncs ja sabeu que només heu de respondre a la pregunta que, del dia que us fa avui la Clàudia, enviant una nota de veu al 676-76-0908. Què és el primer que li diríeu a una persona que acaba de sortir del coma després de 20 anys? Montse Valls, tu què li diries? O què li ensenyaries, què li explicaries?
1: Ostres, jo crec que és que el primer que faria seria explicar-li de la pandèmia, jo crec. Va ser un moment tan important i tan estrany, no?, que esperés el món sencer. Jo crec que fins i tot fa 20 anys no ens podíem imaginar que esperaria de la nit al dia per tal de frenar un virus.
0: Potser li ensenyaríem un telèfon intel·ligent, no?, que els telèfons que va deixar fa 20 anys no s'assemblen gaire...
2: Jo li diria una frase molt espanyola. Esta España que no la conoce ni la madre que la perdió. Jo sí, jo li dic que sí.
0: I es torna a dormir.
2: Home, no, o sigui, de fa 20 anys ara, home, l'evolució és notable.
0: No, ha canviat tot el panorama. Sí. Us preguntaré vosaltres dos al llarg del programa. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat. WhatsApp del 676-76-0908. Comencem explicant una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional que ha desarticulat un clan familiar que traficava amb armes i que estava dirigit des de la presó.
1: El seu líder porta pres des del 2009, però això no li impedia organitzar una xarxa criminal, sent la seva parella i la seva filla el nucli dur del grup. Operaven amb estoc propi, però també aconseguien armament per encàrrec que ell mateix gestionava des de la cel·la. En l'operatiu, centrat en escorcolls en pisos i vehicles a Sant Feliu de Llobregat, s'han detingut 9 persones i s'han intervingut 45 armes, més d'un miler de cartutxos, un llançacoets i una granada de mà. El sergent de l'Àrea Central d'Investigació de Tràfic d'Armes dels Mossos remarca que el més important és haver tallat una de les vies que alimentava el crim organitzat.
3: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, que no tenien límits, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes.
1: La investigació de la Policia Nacional a la resta de l'Estat continua oberta.
0: Més qüestions. La darrera sessió de control a Salvador Illa ha estat un contenidor de temes.
1: Des de la poca inversió de l'Estat a Catalunya fins a la victòria de la selecció espanyola, passen per l'autodeterminació i la comissaria de Via Laietana.
0: Doncs per saber-ne més anem ara fins al Parlament. Allà es troba el Marcos Díaz. Marcos, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Míriam. Junts per Catalunya acusa el president de la Generalitat de permetre una asfíxia premeditada en matèria d'inversions per part de l'Estat. Salvador Illa reconeix que les xifres no són bones, però insta la formació a substituir la queixa per la col·laboració. Són Mònica Sales i el cap de l'executiu.
5: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera. President, Catalunya no necessita un consorci, o és que Madrid en té de consorci? Catalunya el que necessita és un president que exigisca allò que ens correspon.
6: Tenim un problema amb les inversions, amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
4: Els socis, de la seva banda, li demanen un referèndum i tancar la comissaria de la Via Laietana. Són Josep Maria Jové d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
7: Amnistia no vol dir amnèsia. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya.
8: La Policia Nacional ha de ser traslladada a un altre espai i Via Laietana 43 ha de ser l'espai de memòria que Catalunya, la democràcia i les persones que van ser torturades mereixen.
4: Salvador Illa s'ha disposat a parlar sobre l'encaix de Catalunya, però sempre en el marc de la Constitució. I pel que fa a la comissaria de la Via Laietana, troba compatible convertir-la en un espai de memòria i que alhora hi continuï la Policia Nacional. I per últim, el Partit Popular ha retret al president de la Generalitat que amb una mà feliciti la selecció espanyola pel Mundial de Futbol, però amb l'altra diu rebutgi que sigui rebuda al Parlament.
0: Marcos Díaz, moltíssimes gràcies. Més qüestions. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al paratge de les Palmeres, al Prat de Llobregat.
1: Els focs van afectar una zona forestal propera a habitatges i, segons la investigació, haurien estat provocats de manera intencionada amb material altament inflamable per afavorir la propagació de les flames. Les diligències dels agents rurals van permetre identificar com a sospitós un veí de la zona, tot i que no s'han fet públiques els detalls de les proves que l'incriminen. El que sí que sabem és que l'home té antecedents per altres presumptes incendis al mateix entorn.
0: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
1: A vosaltres.
0: A les dones se'ns qüestionen molts aspectes de la nostra vida, però especialment en tot el que té a veure amb la maternitat. Segur que moltes de nosaltres hem escoltat en alguna ocasió frases com «quan penses ser mare», «et posaràs l'epidural» o la més típica de totes, «donaràs el pit». Sigui quina sigui la nostra resposta, sempre rebem crítiques. Ara, un estudi de la Universitat Pompeu Fabra ha posat la mirada en la lactància materna i en centenars de comentaris a Instagram al respecte. La conclusió és que donar el pit continua associant-se a l'ideal de bona mare, una pressió que, segons la recerca, pot generar culpa i frustració en moltes dones. Mitzi Arciniega, investigadora del grup de recerca Joventut, Societat i Comunicació del Departament de Comunicació de la UPF, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Què us va portar a pensar que els comentaris d'Instagram podien explicar alguna cosa important sobre la maternitat actual?
9: A veure, això ve realment d'una recerca que jo vaig fer al 2019 a la meva tesi doctoral. Jo vaig estudiar el que són els blogs de mares, que en aquest moment ja no estan tan de moda, però en aquest moment sí. Doncs vaig estudiar quin era el discurs als blogs de mares i també els comentaris. Doncs ara vam pensar estudiar també els comentaris perquè és el lloc on les mares diguessin on es fa debates, on hi ha les converses, no només les publicacions, sinó volíem veure què diuen elles i com ara passa el temps i la plataforma per excel·lència per aquests debats és Instagram, doncs vam decidir fer-ho a Instagram.
0: Com dèiem, una de les conclusions que més criden l'atenció potser és que la lactància materna, donar el pit, es continua relacionant amb ser una bona mare. No sé si us ha sorprès aquest discurs continuï tan present a les xarxes.
9: Bueno, en realitat no ha sorprès que, com deia, aquesta línia de recerca ve de ja fa uns anys i en aquest moment, fa 6 anys, ja veien que la lactància era un dels marcadors de bona maternitat, entre altres, no? La dedicació exclusiva, no? determinades decisions al llarg de la criança, si anar a la guarderia molt... quan són molt petits són a la guarderia, a llarga baixes, etcètera. Doncs la lactància era un d'aquests temes, però en aquest moment no van aprofundir en el que era la lactància. Doncs ara van decidir parlar només de la lactància, perquè són temes que més genera debat públic, no només a Instagram, hem de dir que Instagram diguessin que és la punta de l'iceberg, però al final és el reflex del que es dona a la societat, no? Aquesta pressió per diversos temes de la criança, en realitat diversos temes en el que és la construcció de gènere en general de les zones, i la lactància és un d'ells.
0: Clar, avui estem parlant d'Instagram, però com dius, aquests comentaris també es poden traslladar a la societat, fins i tot dintre del propi nucli familiar, no?
9: Exacte, sí, exacte, això és el que passa, no? De fet, a Instagram, com diem, en aquest cas hem estudiat aquesta plataforma, però no són coses que no volem ressaltar, que no és una cosa que passa només en aquest àmbit digital, no? De fet, en algunes vegades aquest espai també serveix com una mica d'espai de sororitat i de apoyo mutuo, perquè justament comparteixen, no? Que si la família, que els amics, que si l'entorn, hi ha un judici, i també comparteixen aquestes impossibilitats que hi ha a nivell de conciliació familiar, tornar a la feina als 4 mesos, quan no ens recomanen els 6 mesos de lactància exclusiva. Doncs, en aquest marc es donen ambas coses, no? Es dona aquesta sororitat i aquesta comunitat de compartir aquests neguits, però també és veritat que es donen aquests judicis que són similars als que passen fora en l'entorn offline, diguéssim, però també es reprodueixen a l'entorn d'Instagram.
0: Parlaves ara de sororitat, una sororitat que a les xarxes socials moltes vegades no apareix ni de broma, no? Ni de casualitat. No sé si sorprèn que la majoria d'aquests comentaris precisament venen de dones cap a dones.
9: Sí, són dones que... Aquí hi ha una contradicció, perquè, diguéssim, conviuen, no, aquests missatges que són més de comunitat i sororitat amb missatges que són més de judici, com deia anteriorment, no? Entonces, sí que és veritat que en el cas de la maternitat exclusivament, amb els anys s'ha anat canviant la manera de criar. Doncs cada cop crien més en solitari, i aquesta tribu que abans teníem perquè tenien a la família més a prop, perquè tenien més temps per crear aquesta xarxa, no?, al voltant nostre, cada cop és més petita. doncs, si és veritat que aquests espais moltes vegades cobreixen o intenten cobrir aquesta necessitat de compartir amb altres iguals el que t'està passant. Doncs veure que no només me passa a mi, que li passa a l'altra persona, és una cosa positiva. El que no és positiu és quan surten idees

0: prácticas que dicen no son las hegemónicas, ¿no? Y donde son yuyadas, ¿no? Si yo di que no puc o no wi, ¿no? Donar el PIT porque uh-huh. es una decisión personal, porque no me van a ver la nueva conciliación familiar o el que sí, algunas vegades sí que es foco de judicis, ¿no?
1: L'estudi parla també de les anomenades Mommy Wars, no sé fins a quin punt les xarxes socials han amplificat aquests enfrontaments entre diferents maneres d'entendre la criança, que d'altra banda entenc que ja existien, no?, abans de les xarxes socials.
0: Sí, existien de tota la vida i de fet, no, aquest terme Mommy Wars, que és una mica, a vegades polèmic, perquè no és que hi hagi guerres entre mares, però sí que hi ha com una polarització, com el que ja s'està donant en diverses temes, no només en la maternitat, no? La polarització de posicions. No? Doncs, aquest enfrontament ideològic, diguéssim, també el que fa és que deixa fora lo estructural, perquè es queda en una posició, sembla que tot fossin decisions individuals, quan en realitat no és així. Quan jo decideixo donar el pit fins a l'any és perquè tinc les circumstàncies per poder fer-ho. A més, que avui ho puc fer, no? I quan decideixo no fer-ho, moltes vegades no només és perquè no vulgui, que també és una opció vàlida, sinó a vegades perquè no se donen les circumstàncies.
1: Clar,
0: doncs, és que... aquesta, sí.
1: No digues, digues.
0: No, que aquesta, aquest foc en que queda com una discussió quasi personal, no despolititza una mica el que en realitat té un trasfons més fins i tot polític. No?
1: Clar, és que, si no m'equivoco, la OMS determina 6 o 9 mesos de lactància materna, que seria l'ideal, ara no recordo sí. si en 6 o 9.
0: 6 mesos,
1: però nosaltres tenim una baixa maternal de 4 mesos, amb la qual cosa moltes vegades és incompatible, perquè sí. Hem de tornar a la feina, no?
0: Exactament, doncs això, hi ha molts relats aquests, no? De que he hagut tornar a la feina o m'aixeco a les 5 del matí per a treure'm la llet i arribo cansadíssima uh-huh. a la feina i no puc rendir, no puc més, fins i tot temes de salut mental per intentar complir en aquests mandats, no? Doncs allí hi ha una contradicció, hi ha com dos eixos, el que veiem nosaltres és com dos eixos, no? Hi ha una contradicció a nivell discursiva, també de lo que és la part sanitària, no? Que recomana aquests 6 mesos amb la part de legislació laboral, però només són 4 mesos, sinó que després no facilita que si tu tornes a la feina tinguis espais, tinguis no? Moments per poder treure-te la llet o gestionar aquesta condició que té unes conseqüències físiques. Quan tu estàs donant el pit i has de tornar a la feina i el bebè no està lactant, pues se te tacará toda la roba, ¿no? Uh-huh. Ya circunstancias que no se tienen en cuenta. Y para la otra banda, el discurso sanitario, el que decía que está muy bien, que esta es la recomendación, y en cada momento la recerca cuestiona las ventajas, los beneficios comprobadísimos de la lactancia materna, pero si el discurso es el voltant, que a vegades, no, quan recomano que això és un regal per als nens i les nenes, està molt bé, però tenir en compte les condicions d'aquesta mare a la que l'estàs dient això també és important, no? Bueno, sí, és l'ideal, però si no passa res, hi ha alternatives també i no viure-ho com una cosa, com un fracàs personal.
1: Clar, i que quedi clar, Mitzi, que aquí no estem qüestionant en cap moment els beneficis de la lactància això materna, sí. sinó la decisió personal de cada dona o de cada família de decidir el mètode que més li convingui o que desitgi. Això queda claríssim.
0: Però no només la decisió personal, sinó que aquesta decisió personal a vegades no és tan personal perquè està condicionada per l'estructura.
1: També. No? Sí, sí, sí.
0: Això és important també destacar.
1: A l'altra banda d'aquestes mares reals que han de tornar a la feina als 4 mesos i no poden acabar de lactar com voldrien, potser, estan les instamamis, que són aquestes dones que mostren la seva maternitat a les xarxes socials, i no sé si creieu que són una ajuda, perquè per moltes mares sí que són una guia, una ajuda, o sense voler-ho, doncs poden acabar generant aquestes expectatives que són poc realistes.
0: Sí, una mica les dues coses. No? És veritat que nosaltres, les mares que hem estudiat, són mares que instamamis que es proclamen com prescriptores, és a dir, que elles són professionals en la... més enllà de ser instamamis, són professionals o són infermeres, o són matrones, o són psicòlogues. Doncs elles comparteixen les seves experiències i alhora també és un espai una mica d'intercanvi comercial també, uh-huh. no? Perquè també promouen els seus serveis, etc. I és veritat que serveixen com moltes vegades com aquesta guia

0: ¿no? Que siendo tensa la familia, pero como antes le preguntabas a la avia, a la madre que tenía esa mamá, ¿no? Y no tensa el acceso directo a la matrona o qui sigui, és una avantatge de poder, no, tenir aquest espai. Però és veritat que en gairebé tots els casos, no, es construeix des d'una mirada de classe mitjana, i en famílies heteronormatives, en famílies tradicionals, mamà, papà, nens, nenes. Doncs és veritat que primer, hi ha una falta de diversitat que no mostra altres realitats, no? I segon, que sí, que pot haver, no només en aquestes mamis, sinó en general, en les xarxes socials, aquests ideals que no acaben de ser, no acaben de ser fàcils d'assolir. Mm-hmm. Sí que pot generar aquesta frustració de no poder arribar a això que estic veient, que sembla com tan normal, però a mi me resulta molt complicat.
1: Abans deies que la decisió de fer una lactància materna o no, no és a vegades una decisió tan personal com una imposició del sistema, i de fet destaqueu que moltes converses responsabilitzen únicament a les mares. Costa encara parlar d'aquesta corresponsabilitat o del paper de les polítiques públiques en tot plegat?
0: Sí, jo crec que costa parlar, perquè fins i tot nosaltres, no, l'hem assumit tant com una... no és una qüestió que aparegui quan tenim el bebè o la bebè, no? Hem socialitzat així, o sigui, nosaltres hem socialitzat com dones que la responsabilitat de les cures és nostra, sobretot la nostra generació, les generacions més joves, això ja va canviant. Doncs ho assumim com una tasca personal, no? Si jo tota la vida he crescut, no, entenent que la responsabilitat de la cura és meva, si jo no acabo de curar com hauria de ser, uh-huh, és la meva culpa, no? Okay. Doncs és una qüestió que s'ha despolititzat des de tota la vida. Doncs ara és difícil moltes vegades, no, trencar una mica aquesta idea més individual i entendre que no és una cosa que jo estigui fracassant, sinó que hi ha un sistema que clarament no té les cures com el centre. Doncs sí que és veritat que en aquests espais, en la gran majoria de discursos, hi ha una mirada molt individual de jo ho estic fent malament, però també hi ha una petita escletxa a algunes mirades més estructurals, no? Alguna petita crítica a l'estructural, doncs allí sí que hi ha, veiem també com una possibilitat d'espais, no? Que es pugui posar sobre la taula, això si m'està passant a mi i a moltes dones més, a lo millor no és que jo sigui el problema.
1: Important també que a les xarxes gairebé no apareixen altres models familiars, i no sé si continuen mostrant una maternitat potser massa homogènia.
0: Sí, totalment, sí, totalment. Això ja ho veia fa uns anys i ho continuem veient, no? És una maternitat, primer, molt centrada a la mare. És veritat que estem parlant de tema de lactància, no? I sí que la lactància específicament sí que està molt centrada al rol de la mare. Uh-huh. Però, per exemple, en temes com el destete, no? Sí. El pare continua apareixent com un ajudant, no té un rol protagonista. I el que deia abans, no? Són famílies que són heteronormatives, que són tradicionals, uh-huh, de classe mitjana i en general de classe mitjana blanca. Doncs això el que fa és que crea un imaginari que la bona maternitat se construeix a partir d'aquests rasgos, no? I deixa fora altres narratives. Entenem que aquesta problemàtica es mou en aquest entorn, i en cap moment mirem que hi ha altres persones que no tenen ni la possibilitat d'elegir. Una mare que treballa a l'economia submergida, no? o que ha de viatjar, o fins i tot que és autònoma i que ha de respondre a les necessitats dels clients, no se pot ni plantejar si fer-ho o no fer-ho. No? Uh-huh. Doncs aquesta elecció de per si ja és un privilegi.
1: Per últim, Mitzi, si una mare ens està escoltant ara mateix i s'està sentint qüestionada, potser perquè dona biberó o perquè no ha pogut allaitar, què li diríeu, quins consells li donaríeu en base a tot el que heu après arrel d'aquest estudi?
0: Ui, jo crec que és potser la pregunta més complicada que m'ho sé. Jo, justament, això de donar consells, crec que no tenim cap jerarquització ni me trobo validada per aconsellar. El que puc dir és que potser ens cal obrir aquesta mirada, veure que el moment en el que estem, quan estem tenint el bebè, quan estem donant el pit, és un moment que no només és responsabilitat nostra, que hem arribat aquí, que hi ha altres persones que són corresponsables d'aquesta situació, i doncs l'intentar és molt complicat, perquè ja dic que és una cosa que

0: jo solen entendre l'entorn que tinc al voltant meu, no?
1: Bueno, Mitzi, és que donaria per un altre programa sencer si ens posem a parlar de com se'ns culpabilitza les mares en tot el moment de la maternitat, des de que neixen fins que són adults, i els pares, bueno, tot ho fan bé a vegades, no? I, però jo, aquesta seria, crec, una altra qüestió interessant a tractar.
0: Sí.
1: Mitzi Arciniega, investigadora del grup de recerca Joventut, Societat i Comunicació del Departament de Comunicació de la UPF, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
0: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
1: Comencem parlant del Barça de bàsquet, que ja té entrenador.
3: Fumata blanca, per fi. Mira que l'equip ha fet un fotimer de fitxatges i deies, però per què fitxen tants jugadors si després encara no hi ha entrenador? Doncs ara ja no ho podrem dir perquè s'ha anunciat que Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic de 48 anys signarà un contracte per dues temporades fins al juny del 2028 i es convertirà en el primer entrenador eslové de la història de la secció. Sekulić ve procedent del Dubai, amb qui la temporada passada va fer el seu debut com a entrenador de l'Eurolliga.
1: I primer fitxatge del Barça femení.
3: Sí, ja tenim una futbolista, ja saps que han marxat moltes, Mapi, sí. León, Alexia Putella, Sona Batlle, etc. I el Barça encara no havia fet cap incorporació, doncs aquesta s'ha confirmat avui, la primera. Es tracta de la central de la defensa neerlandesa, una jove defensa de 19 anys, René Van Asten. Signa per 5 temporades fins al juny del 2030. Van Asten és una de les jugadores amb més projecció no del futbol neerlandès, sinó del futbol europeu. En el seu primer any a l'elit ja ha estat internacional amb la selecció dels Països Baixos i ha guanyat el premi Johan Cruyff al talent de l'any a la Eredivisie. El Barça masculí està previst que avui es faci oficial el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund. Ja porta aquest noi una setmana a Barcelona, ja va passar la revisió mèdica, estava esperant aquí, porta una setmana aquí, jo no sé què cony fot tot el dia a l'hotel aquest, i per què no el presenten ja d'una vegada, l'anuncien i el presenten, perquè el tio deu estar fins als nassos, està ja tancat a l'habitació 474 del Princesa Sofia, que jo no es diu
1: així, aquest
3: hotel, ja no sé si aquest hotel, no? Com es diu ara?
1: Gran Hyatt o algo així.
3: Pues mira, ha canviat. Bé, recordem que Adeyemi ve del procedent del Borussia Dortmund i signarà per 5 temporades 22 milions d'euros fixos més 7 en variables li costarà al Barça.
1: I atenció, estic flipant, això és broma, no?
3: No és broma.
1: Argentina demanen que reparteixi la final del Mundial.
3: Sí, no han paït massa bé haver perdut la final contra Espanya, evidentment no es pot parlar de tot el poble argentí, però sí una part important estan d'ungles perquè diuen que està tot conxarxat.
1: Sí, clar. Sobretot els dos gols anulats.
3: Que l'àrbitre anava a favor d'Espanya, que totes les decisions arbitrals van afavoreixer Espanya, sí, i que hi havia una ordre externa que el partit del perdés Argentina per aquella pancarta que van treure alguns jugadors al final de la semifinal contra Anglaterra, en la que es deia que les Malvines eren argentines. Doncs bé, s'ha posat en marxa una iniciativa. De fet, és una petició que s'ha publicat a change.org en la que es demana a la FIFA, se li exigeix a la FIFA que repeteixi la final del Mundial. La iniciativa supera ja les 55.000 signatures
4: i postureu.
3: Continua sumant recolzaments. Ja et dic,
1: si haguessin arribat a porteria, si haguessin xutat 20 vegades, si els haguessin anul·lat gols, targetes vermelles... Però és que no, ni tan sols van arribar a porteria.
3: Però tot això sent real i absolutament cert, és que tu no pots demanar això quan la jugada més polèmica, més controvertida, més important, perquè a més és a la pròrroga, t'ha favorit a tu, que és el gol no concedit.
1: Exacte.
3: A Nico Williams a la pròrroga, que hagués donat la victòria ja a Espanya.
1: Sí,
3: és a dir,
1: sí.
3: Si l'única decisió arbitral, diguem-ne, important del partit et va afavorir a tu,
1: calla
3: en la boca i deixa de fer el ridícul i deixa de posar-te en evidència i respecta't una miqueta, perquè el que estan fent és el pallasso i s'estan convertint en la riolla de tot el futbol mundial. Clar, si ja fas el ridícul dient i defensant aquesta tesi, quan a sobre el teu propi seleccionador Lionel Scaloni, que és un cavaller, diu això, doncs ja no quedes en ridícul, sinó que ets simplement patètic.
4: ¿Fue injusto el arbitraje de la final?
5: No, perdimos porque ellos fueron mejores, chicos, ¿no? Hay que reconocerlo, hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros seguramente llegamos justo, es la realidad, pero hay veces que está bueno reconocer y...

0: Sigue abierto a la negociación, Diana Rodríguez.
1: Abiertos a negociar, pese a que admite un importante retroceso en las negociaciones después de 11 días de ataques cruzados con el régimen de los ayatolás. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que los iraníes están metidos en demasiados problemas.
2: Seguimos abiertos a la diplomacia. Seguimos dispuestos a resolverlo mediante la negociación, pero ahora mismo no parecen tomárselo en serio. Por lo tanto, continuaremos protegiendo el transporte marítimo. Creemos que otros países deberían unirse a nosotros en este esfuerzo. No es necesario que lo hagan, pero deberían.
1: En la cumbre de ASEAN en Filipinas y tras reunirse con su homólogo chino, Rubio niega haber hablado con él de las injerencias, de las acusaciones de injerencia electoral de China. Tienen muchas diferencias, pero siguen trabajando para solventarlas de cara al posible viaje de Xi Jinping a Washington en un par de meses.
0: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
3: ¿Listas para las vacaciones? Natalia, ¿y el peluche? Perdón. Natalia y Manchitas.
4: Sí, estamos listas.
3: Mamá está lista también y... ¿Laura? Venga, hija, siempre la última. ¿Luca? Vale. ¿Y Arturo?
5: Por aquí, todo preparado para acompañaros los fines de semana. ¡Arrancamos!
3: En Onda Cero, estamos todos listos para las vacaciones. Disfruta de curiosidades, juegos, entrevistas y charlas con la mejor compañía. Este verano, viaja con los de siempre. Escucha Gelo en verano, con Arturo Téllez. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
7: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Comencem explicant que ja s'ha iniciat el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt amb la instal·lació de plaques de formigó.
8: Les obres avancen amb la col·locació de les primeres peces de 20 tones que formaran la futura coberta entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda de Vallcarca. Els treballs es fan de nit per minimitzar les afectacions del trànsit i permetran guanyar un nou espai per vianants i zones verdes.
7: Més de 200 treballadors del Port de Barcelona es manifesten contra una retallada salarial del 8%.
8: La protesta s'ha fet coincidint amb el Consell d'Administració del Port, on s'ha de debatre les mesures per corregir el desajust detectat. Els representants dels treballadors asseguren que la retallada afectaria prop de 400 empleats i ja han advertit que si la proposta tira endavant, intensificaran les mobilitzacions i no descarten vagues.
7: Canviem de qüestió, ja tenim pregoner per la Mercè 2026 i també ciutat convidada d'honor.
8: Aquest matí l'alcalde Collboni ha anunciat que el mestre celler Antoni Falgueres serà l'encarregat del pregó i que l'artista visual Cinta Vidal és l'autora del cartell, que inclou espais emblemàtics de la ciutat i les troballes de la seva gent. A més, Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor, coincidint amb el 25è aniversari del seu agermanament amb Barcelona.
7: I acabem explicant que l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i l'Institut de Microelectrònica de Barcelona han dissenyat un nou model cardíac que permet estudiar amb més precisió els efectes dels fàrmacs sobre el cor.
8: Han creat un nou model de teixit cardíac humà que permet estudiar amb més precisió els efectes dels fàrmacs sobre el cor. El sistema recerca millor l'estructura i el funcionament i podria reduir l'ús dels models d'animals en la recerca i evitar que medicaments prometedors es descartin abans d'hora.
7: Són notícies d'aquest dimecres 22 de juliol. Un dimecres més, l'últim d'aquesta temporada. Anem al cinema, avui ho fem de la mà de l'Eugeni Ossàcar, professor del CET i Barcelona i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal?
9: Molt bé, molt bon dia i molt bon dia a tothom.
7: Amb ganes d'acabar la temporada ja?
9: Sí,
7: marxar de vacances.
9: De fet, com encara no marxo de vacances, doncs, bueno, ho veig com un pas més, però sí. Acabem temporada
7: i... Vas tancant carpetes.
9: Doncs. Exacte, vaig tancant poc a poc carpetes i una serà aquesta.
7: Vinga, amb què acabem la temporada?
9: Doncs, en fi, crec que ja ho has anat dient, però de totes maneres comentem-ho. Exacte, jo no soy esa, també m'ho comentat l'últim dia, però com a més has fet la pregunta, una comèdia romàntica, una comèdia espanyola, dirigida per la Maria Ripoll, una directora catalana... diguem que fa bastantes pel·lícules i la majoria d'aquestes pel·lícules, diguem, són força comercials. De fet, no sé si amb dades exactes, però estic convençut que és de les directores catalanes més taquilleres, diguem, de tota la història, perquè malauradament el nombre de directores segueix sent inferior al nombre de directors. I per tant, en aquest sentit, crec que és la més taquillera. Bé, doncs, com dèiem, Jo no soy esa, Es va estrenar cap a finals de 2024 i des de, no sé, la primavera del 25 ja es pot veure, i per tant ara, lògicament, sí, ja es pot veure a Prime Video.

0: crec que és l'única plataforma que es pot veure, i està protagonitzada per la Verònica Chegui. La Verònica Chegui, en fi, que n'hem parlat, déu-n'hi-do el que hem parlat aquesta temporada. I, lògicament, bé, vam començar la temporada amb la sèrie El Daniel a Orden, a Muerte, que en aquell moment era l'última sèrie estrenada que ella havia participat. Després vam fer dos programes especials d'una de les sèries de la temporada, que és Ciudad de Sombres, amb la que ella també té, evidentment, un paper important. I, per tant, ens semblava que era un bon tancament de cercle tota la temporada, amb aquesta 23a participació o intervenció de la temporada, doncs acabar amb l'última pel·lícula, amb l'últim llargmetratge que ella va participar. Per tant, al final, ja saps que a nosaltres ens agrada molt, Míriam, fer homenatges, petits homenatges, i aquest, en fi, un homenatge més per la Verònica Chegui, malauradament una persona que, malauradament, doncs ens va deixar massa aviat.
1: Doncs la veritat és que sí. Jo no soy esa, expliquem una mica, he fet també un spoiler, eh?
0: Sí, però no passa res, perquè és una pel·lícula que ja porta més d'un any i mig, no només en cartellera, sinó en plataformes, i se n'ha parlat bastant.
1: Bueno, no he fet spoiler, vull dir, he explicat l'argument.
0: Val, però sí, bueno, mira, aquí bàsicament és una noia jove, que és la Susana, que és ella, que és la Verònica Chegui, deu tenir 16-17 anys, té una amiga que després també en parlarem sovint, que és la Bàrbara. Ara, quan parlem de localització, ens direm més detalls de les dues amigues, però que un dia, per una qüestió concreta, doncs té un accident, cau per la finestra de casa i es queda en coma. La gràcia de tot això, gràcia vull dir en el bon sentit de la pel·lícula i la trama, és que això passa més o menys, crec que no ho acaben de dir, però deu ser l'últim o el penúltim any del segle XX, per tant segurament estem al 1999.
1: Sí, perquè crec que celebren l'any 2000 quan està a l'hospital.
0: Exacte, llavors, exacte, però estem a finals pràcticament, i coincideix per qüestions tecnològiques, que desconeix, per exemple, temes com els mòbils, i per tant hem d'estar això, 98-99. Bé, ella doncs al cap de més o menys, no arriba als 25 anys, però quasi, el 2024 desperta. Que això sí que ho diuen, que és el 2024, sí. I a partir d'aquí es produeix tota la història de la pel·lícula. Això passa durant els 10-12 primers minuts de la pel·lícula, i a partir d'aquí, doncs clar, lògicament, quan es desperta, en fi, es troba una societat completament diferent a la que ella va deixar, començant per ella mateixa, és a dir, com pensava que feia i com és la societat de totes aquestes persones que ja coneixia o no, que estan al voltant dels 40 anys.
1: I aquí Jo no soy esa.
0: I aquí Jo no soy esa, i en fi, com dèiem, una comèdia és agradable, té moments divertits i lleugera, i fins i tot té punts suggerents, té coses... No pretén dogmatitzar, no pretén ser una sèrie, a part d'una pel·lícula didàctica, però bueno, ja té certs punts suggerents que també, en fi, et fa veure una mica com és la societat en la que vivim, que com anem evolucionant, si haguéssim fet un trencament, com preguntàveu, què carai podria passar, com ho veuríem si després d'un parell de dècades doncs despertéssim i ens trobéssim que hi ha coses que ens poden semblar avui dia molt normals, però que evidentment fa 20 anys no ho eren.
1: El que preguntem és què li diries a una persona que s'acaba despertar d'un coma. Tu què faries? Què és el primer que li explicaries?
0: Dependria molt del temps que fa que estigués en el coma. Si fes relativament poc, doncs intentaries donar-li tots els ànims possibles i explicar-li. Si fes bastant temps, doncs bé, m'agradaria saber, primer de tot, en fi, a veure, no només com es troba, sinó que realment què és el que recorda, i a partir d'aquí, doncs, començar a construir tota aquesta nova vida junts, perquè lògicament estem parlant d'algun amic o alguna amiga. O algú proper, en fi.
1: Et ve de gust saber què diu l'audiència?
0: Sí, tant, i tant, i tant.
1: Abans que entrem en matèria.
0: Sí, sí, sí.
2: Bon dia. Pues yo creo que lo que más le explicaría es cómo ha avanzado Internet, cómo ahora estamos conectados, cómo puedes escuchar al momento lo que quieras, ver al momento lo que quieras, porque es que eso hace 20 años no pasaba. Y es que, claro, yo se lo digo a mis hijos, es que cuando tuve a mi hija, por ejemplo, no habían teléfonos, alguien tuvo que irle a avisar a mi marido dónde trabajaba hace 25 años porque yo no tenía móvil, entonces tuve que coger un teléfono e ir a avisarle. Alguien se despierta y ve que ahora no hay teléfonos por las calles, que todo el mundo lleva un aparatito, está pegado a él. Yo creo que esto sería muy difícil de entender, la tecnología moderna, yo creo que es que sería muy difícil de... Y es lo primero que yo creo que había que explicarle a alguien.
1: Potser és el que més ha canviat, eh?
0: Sí, sí, perquè diem internet, internet és mòbils, o mòbils internet, com vulguem, xarxes, i a partir d'aquí, en fi, hi ha un moment, això no són spoilers, però hi ha un moment que ella, la Susana, si veus que aixegui, va amb un autobús, ja ha tingut una mínima experiència, diguem, amb la societat contemporània, i està molt ben lograda perquè, a excepció d'ella que està dreta, la resta absolutament de tota la gent que està a l'autobús està mirant el mòbil.
1: No,
0: i ella estava així, mira,

0: tant, i això, en fi, diran, home, han exagerat. No, no,
1: no, no, és així.
0: Jo que no l'agafo, no que no agafo el mòbil, però vull dir que agafo relativament poc el metro, però quan l'agafo sóc l'excepció, quedo mirant, i a més, com tinc aquell punt curiós, a veure què la gent mira, en fi, deixem-ho estar, perquè...
1: Millor no saber-ho.
0: Millor no saber-ho.
1: Vinga, entrem en matèria.
0: Sí, sí, intentarem fer-ho més o menys d'una manera, diguem, cronològica, com va sortint, però com hi ha més d'un escenari que surt més d'una vegada, doncs, en tot cas ho comentarem. Ens mourem pràcticament a Barcelona, amb l'excepció del primer que comentarem, i un altre, com sempre, juguen amb nosaltres. Comencem a Badalona, i en concret al Pont del Petroli. Probablement és, jo diria que és la imatge icònica de Badalona. N'hi ha altres, però el Pont del Petroli ho és aquest pont, diguem, que avui en dia no té un ús com a tal, que va construir Campsa cap als anys 60 com a molla d'escàrrega, diguem, de productes petrolers, que va funcionar fins a finals o l'última dècada del segle passat, i que avui en dia és un passeig d'aproximadament uns 250 metres doncs, que s'endinsa en el mar. Aquí està rodada la primera seqüència de la pel·lícula. És a dir, quan la Susana i la Bàrbara, que no és la Verónica Chegui ni és la Silma López, són joves i, per tant, el que fan allà, just comença la pel·lícula així, és gravar-se un vídeo per, la, diguem, la Susana i la Bàrbara del futur. Llavors, a partir d'aquí, bé, diuen diverses coses, però sobretot el que fan és amb una capsa guardar diverses coses i a partir d'aquí ho guarden just, podríem dir-ne, a la platja que hi ha, doncs, amb aquest pont, el Pont del Petroli, que, a més, no direm per què, cap al tram final de la pel·lícula torna a aparèixer una altra vegada el pont i la platja que hi ha avui dia.
1: Molt bé. Primera parada, elles són encara joves, no ha passat l'accident, on anem ara?
0: Ens quedem molt a prop i encara estem abans de que tingui l'accident perquè anem a la platja del litoral. La platja del litoral és la que està no a Badalona, sinó a Sant Adrià del Besòs, però molt proper, és a dir, ja tocant a el que en diríem la zona Fòrum i el nou gran port que estan fent a Sant Adrià del Besòs, que és on està el que serà en el futur el gran parc de les Tres Xemeneies. Surt a dues seqüències. Hi ha una primera, diguem, de la Susana jove i el Pepo, diguem, de la mateixa edat, és bueno, la persona que la
1: Susana, parella, no?
0: Exacte, que està enamorada i que més o menys són parella amb la mesura que ho són en aquell moment. I la primera que apareix és un pla bastant tancat. Sembla que no es pugui reconèixer si no ho coneixes molt, però en canvi a la part final sí que torna a sortir una altra vegada amb la Susana, hi ha Verónica Chegui i el Pepo, que és el Daniel Grau, que llavors sí que hi ha un pla més obert i que podem veure a la part de darrere la turbina i especialment diguem, la que queda de les Tres Xemeneies com a element on anirà doncs, aquest Catalunya Media City, que ja en podrem parlar en el futur i què passarà amb tot aquest tema de videojocs digital i audiovisual. En fi, un altre dia amb una altra circumstància en parlarem. Per tant, ens quedem relativament proper i torno a dir, surt a la part a l'inici, el que estàvem parlant ara, i també cap a la part final ja amb la Verónica Chegui i el Pepo Daniel Grau.
1: Vinga, on anem ara?
0: Canviem radicalment de barri. Ens anem al barri de Pedralbes. Ara em mires amb una cara de barri de Pedralbes. Què carai fem? I en concret anem a l'escola Betània Patmos. L'escola que va ser primer Betània, hi havia l'escola Betània, hi havia Patmos, una de les escoles privades amb la fundació, més significatives de Barcelona, amb un gran recorregut pedagògic, que està perquè la gent es situï entre el Parc de l'Oreneta...
1: Molt cap a dalt.
0: Sí, molt cap a dalt. Aquí diríem allò amb la doble sentida, la part alta de Barcelona, però entesa, diguem que anem cap allà, molt proper al Parc de l'Oreneta i també proper al monestir de Pedralbes. Més o menys, ho dic d'aquesta manera perquè són varis carrers, tot i que en principi la seu principal s'entra pel carrer Montevideo, com ara avui dia amb l'ampliació són 5 edificis, hi ha carrers diversos, però ens situem en aquesta zona. Van utilitzar varis edificis i altres espais com el centre de rehabilitació. És a dir, hi ha hagut accident, ella s'ha despertat, com deies abans, ens van dient canvi de l'any 2000 al 2001...
1: Com en passen els anys?
0: Les Torres Bessones, i crec que fins i tot, ja que estem de futbol, a mi no m'interessa especialment, però en fi, el Mundial del 2010, que és el moment que el guany...
1: La pandèmia...
0: Exacte, no? La pandèmia, llavors ja veiem que ja estem en aquesta dècada. Doncs, quan es desperta, ella va a un centre de rehabilitació, quan ja surt de l'hospital, i tant a l'accés al centre, quan arriba amb l'autobús i després es veu un moment amb la mare i amb aquest amic, amb aquest conegut allà, que és el Raül, que també té un problema amb una cama i, per tant, també està rehabilitant-se. El gimnàs que veiem, la pista de bàsquet i fins i tot la piscina, tot això forma part de les instal·lacions de l'escola Betània Patmos. Vull dir que... En fi, són instal·lacions que estan molt bé, jo les conec, per raons diverses he estat més d'una vegada, i en fi, és una escola en aquest sentit, més enllà del tema pedagògic, que donava molt de joc per tot això. Per cert, que a la piscina hi ha més d'una seqüència, i aprofitem per dir que quan ja és adulta, la Verónica Chegui, és a dir, quan es,

0: experta, la seva mare, el paper que es diu Àngela, el fa l'Àngela Molina, i com sempre està brillant. És que és espectacular, Àngela Molina, amb molt poc, pràcticament. És d'aquestes persones que, evidentment, des del punt de vista estètic, no s'ha fet absolutament res, la maquillen poquíssim, i només amb els gestos, amb les cares, no direm per què, perquè estava deixem que, sí, que els espectadors ho descobreixin per ells mateixos, però ella assisteix a diverses sessions d'aquestes de rehabilitació a la piscina, i són boníssimes. Aquí sí que hem de dir que quan a mi em va sobtar amb el seu dia, el primer dia que la vaig veure, amb el seu moment, perquè, és a dir, abans de l'accident, la mare era taxista. Uh-huh. I llavors hi ha un moment, hi ha una seqüència puntual que la veiem a la que era la mare de jove, al taxi, fent el taxi, o sigui, diguem, conduint el taxi, amb la Verònica, bueno, amb la Susana de jove, i estan les dues allà. Jo vaig pensar, carai, quin càsting més bo, perquè realment tant les joves com la mare semblen molt. Hem de dir, per si algú no ho sap, que qui fa de la mare jove és la seva filla, és l'Olivia, per tant, vull dir que el càsting era boníssim, vull dir, ja allò que dius, és que semblen molt, és que són mare i filla.
1: És que quan va passar el temps i surt la mare ja gran, jo vaig pensar, que bé que l'han caracteritzat a l'Olivia, sí. I que vaig dir, clar, és que no és l'Olivia, que és la mare.
0: Clar, hi ha un moment que es pot veure molt bé, si algú s'hi fixa ara, i evidentment en plataforma ho pot parar, quan estan passant de manera lateral les imatges de com va passar el temps a l'hospital, hi ha un moment que encara és l'Olivia, i hi ha just un moment a partir del Mundial que ja és l'Àngela Molina, i per tant ho podem veure amb els dos.
1: Està molt ben fet això.
0: Pensant més en la gent jove, per la gent de la nostra edat, segurament això que diré dirà, bueno, és una obvietat, però jo crec que la gent jove i no tan jove no ho deu saber, quan estan en aquesta seqüència al taxi, hi ha un moment que se sent una cançó. Sí. Llavors canten, clar, d'aquí ve el títol, clar, Jo no soy esa.
1: De Mari Trini.
0: La cançó de la Mari Trini, tan popular als anys 60, 70 i 80, per tant, el títol ve directament d'aquesta cançó de la Mari Trini, en fi, com sempre, jo em nego completament a cantar perquè destrossaré no només els micros, sinó que l'audiència dirà, per fort, parlar sí, cantant-ho.
1: Quan li he dit al Robert que parlaríem de Jo no soy esa, és el primer que m'ha dit, la història de Mari Trini, digo,
0: però la cançó, i per tant, i el títol surt d'aquí, sí, sí.
1: Ens hem quedat a l'escola Betània Pasmos, a casa em mataran, perquè el meu germà va estudiar allà i no tenia ni idea que era aquesta escola. On anem ara?
0: Aquestes coses, més d'una vegada t'han passat aquesta temporada. Sí, llocs massa coneguts que hauríem de fer un dia el rànquing d'aquells llocs coneguts que tu has passat per allà i de cop i volta l'hem vist a pel·lícules.
1: Lamentable.
0: Val, ara ja tot el que parlarem, lògicament, ja és amb les dues ja adultes, per tant, vol dir la Susana és la Verónica Chegui i la Bàrbara és la Silma López. La Bàrbara treballa a un museu, no diuen quin, i la veiem a l'exterior i a l'interior. És el Caixa Fòrum.
1: Ai, aquest l'he endevinat.
0: És Caixa Fòrum.
1: Veus que bé?
0: És Caixa Fòrum, perquè a més veiem, no només estem parlant de la seu
1: era
0: de...
1: Era fàcil, no?
0: La seu de... No, però ara t'explicaré. Era la seu de Montjuïc, l'antiga fàbrica que és de Ramona, i la veiem un parell de seqüències, una al principi i una al final també amb la Susana, amb la Verónica Chegui, entrar per les escales, no les mecàniques que hi ha per accedir, diguem, a l'entrada principal, sinó aquell edifici tan maco que va fer amb el seu dia l'Isosaki, que en el fons, amb aquells, diguem, murs, marbres, tancats i demés, el que fa és un homenatge al Mies van der Rohe, al pavelló que hi ha a l'altra banda. No? Fins aquí estem al Caixa Fòrum, sí? Però quan la veiem ja, que no veiem mai accedir per aquella porta, diguem, giratòria, i ja la veiem a dins, ja no estem al Caixa Fòrum.
1: I on estem?
0: Estem a Mataró. Oh. Estem al Tecnocampus. El Tecnocampus és el centre universitari que està escrit a la Pompeu Fabra, que darrerament, vull dir que els dos últims anys, s'utilitza molt sovint per tot tipus de produccions, aquí n'hem parlat alguna vegada, i diguem, quan ja la veiem asseguda amb aquelles columnes i aquelles rampes i demés, allò en concret és l'espai foyer d'un dels espais, diguem, que tenen per congressos i demés. Uh-huh. Vam parlar-ne, si no recordo pas malament, crec que va ser en Day One l'última vegada que en vam parlar, que en els edificis, per tant, això, tot això i els interiors amb aquelles rampes, tot això està, diguem, rodat al Tecnocampus, i a la part final, quan la Susana va buscar la Bàrbara i veiem uns exteriors també, torna a ser una altra vegada al Tecnocampus, però quan surten per l'escala de sortida, torna a ser una altra vegada al Caixa Fòrum.
1: Que bo. Què? On em portes ara?
0: Ens anem a uns jardins a Barcelona. Hi ha un moment que és una de les seqüències per mi més divertides, hilarants, surrealistes, que és la primera vegada que ella més o menys escapa o decideix sortir de...
1: Explorar una mica.
0: Exacte, explorar, a veure de què carai va aquesta vida, més enllà del centre de rehabilitació, bum, i de cop i volta la veiem amb una mena de parc-jardí. Són els jardins de Carles l'Aranyó, els que vam parlar també fa relativament poc, crec que també va ser en Day One. Aquests jardins, diguem, que diguem, es recuperen la ciutat a partir d'aquests grans gratacels. Allà també està el campus de la Pompeu, diguem, de Poble

0: nou, són aquests jardins que tenen aquestes formes sinuoses, que els propis, diguem, bancs fan de camins, en fi, un lloc molt interessant i que últimament ha rodat molt. Allà es troba ella, és a dir, ella es troba ja per primera vegada i allà és on té una conversa llarga i un passeig amb el Raül, que és el que coneix amb rehabilitació i que, en fi, li explica una sèrie de coses, crec que no direm res que no tal. Tota la conversa està inspirada en coses que han passat a pel·lícules i que, per tant, ell, se la s'apropia com si fossin seves i li explica mil coses que li han passat, entre elles com va perdre la cama. És realment molt divertit.
1: I ella s'ho empassa, clar.
0: Ella s'ho empassa. I, bueno, vull dir, és una cosa divertida. Hem d'advertir una cosa. Hi ha un moment que ella es queda allà, també hi ha una seqüència final, que ella està en un gronxador, també és allà, però hi ha un moment que veu un d'aquests grans edificis, que el de la part final és a Torre Glòries, a la qual veiem, diguem, continguts audiovisuals en una de les façanes. Això és, això són recursos digitals, eh? Mm-hmm. Habitualment això semblava més Nova York o Tòquio que Barcelona, però bueno, era una mica per impactar realment ella, que es adona que, en fi, té l'accident quan encara pràcticament no hi ha mòbils i torna i veu edificis en els quals s'estan passant, doncs, publicitat.
1: És impactant.
0: Sí, sí.
1: Vinga, on anem ara?
0: Ens anem a uns altres jardins. Uns altres jardins, podem dir, més discrets, que estan a la dreta de l'Eixample, i en concret es diuen els jardins de l'antiga carretera d'Horta, perquè era la carretera, diguem, és un homenatge a la carretera que anava des de Barcelona a Horta, i en concret estan entre els carrers Ausias Marc i Alibell, Roger de Flor i Nàpols. Mm-hmm. Val? Aquests costa una mica més identificar-los, perquè hi ha un moment que es veu una mena d'edifici singular de formigó i de color vermell que hi ha, i això realment, si no ho coneixes, és bastant complicat saber-ho. Per situar a tothom, quan ho busqui, diu, bueno, això on t'ho trobaré, és quan la Susana i el Raül, doncs una de les vegades amb els altres companys, alguns altres també divertits que hi ha a rehabilitació, surten i estan a una taula amb una terrassa i allà tenen una conversa diversa, i després també hi ha un altre moment en el que la Susana i el Raül està explicant una mica, doncs, com funcionen els mòbils, què es pot fer i tal, i ja té contacte, diguem, amb el Pepo, li està enviant missatges, perquè, en fi, després aquí hi ha una relació que no la direm, Pepo, Raül, Susana, que a poc es va desenvolupant durant tota la pel·lícula. Per tant, en aquest sentit, estem a la dreta de l'Eixample, en concret als jardins, a la part interior, perquè és un jardí d'aquests tancats amb cases, que es diuen de l'antiga carretera d'Horta.
1: Vinga, i ara on?
0: Doncs ens anem a la part final, quan acaba la pel·lícula. Hi ha un últim pla que ens ho diu molt clar on estem, però quan hi ha un pla tancat, és a dir, hi ha una retrobada final, que no direm qui, home, evidentment la Verónica Echegui i la Susana hi és, perquè és pràcticament protagonista de totes les seqüències de la pel·lícula, és la protagonista al principi i al final. Hi ha una trobada amb una altra persona. Això es produeix en concret a la plaça de la Rosa dels Vents, és a dir, és la plaça que en el seu dia es recupera, diguem, perquè ens entengui tothom, l'altre dia en parlàvem, a partir de l'Hotel Vela.
1: Sí.
0: És a dir, a partir de l'Hotel Vela, tot aquell espai, tot aquell passeig, doncs la plaça que hi ha al costat amb l'escalinata, que és la plaça de Rosa dels Vents, i per tant, quan les veiem allà amb una pista de bàsquet i veiem aquella escultura de les quatre barres, doncs estem en aquesta plaça. Que llavors, el que et deia, dic, hi ha un moment, a mesura que va acabant la pel·lícula, l'últim pla és un pla aeri general, i llavors sí que és fàcil veure-ho, perquè entre altres coses es veu l'Hotel Vela. S'ha de dir una cosa, i és que semblaria que tota la seqüència està rodada allà, però hi ha un moment previ a aquesta retrobada entre dues persones, que una és la Verónica Echegui, una és la Susana i l'altra no diem qui és. Podria semblar que també està allà, però no és exactament allà, és molt proper, està a prop del mar, perquè també el veiem davant, però és el passeig marítim. Per tant, quan estan aquelles dues persones assegudes parlant de diverses coses, estan al passeig marítim, tanquen el pla i ja les veiem, diguem, amb aquesta pista de bàsquet, perquè, en fi, hi ha un tema que crec que podem comentar, que no té cap importància. Una de les coses que feien quan eren joves era imaginar-se les persones quina roba interior portaven, no?
1: És molt divertit.
0: I també, això també és molt divertit, perquè a la part final ho tornen a fer. Allò sí que estan a la plaça al costat de l'Hotel Vela, Rosa dels Vents.
1: No, una pel·lícula realment recomanable, molt, molt divertida. No tens més localitzacions?
0: No, ja estem, perquè crec que amb això lliguem una mica la pel·lícula. Hi havia alguna altra, però llavors haurien d'explicar massa, i és millor que no és una pel·lícula suspens, és una pel·lícula divertida i que tu passes molt bé, però
1: mica,
0: vull dir que així hem lligat sense explicar excessivament sobre la pel·lícula.
1: No, us la recomanem, que si no l'heu vista, perquè ja vam avisar que parlaríem aquesta setmana, si no l'heu vista, gaudiu de Jo no soy esa, perquè passareu una molt bona estona. Eugeni Osaka, ja no sé ni quantes temporades portes aquí amb nosaltres.
0: Doncs em porto unes quantes, mira, totes les teves, que són 5, i aquesta he tancat la 8a temporada. Per tant, no està pas malament.
1: No està pas malament. Gràcies per aquesta nova temporada, aquesta 8a temporada amb nosaltres. t'espero una novena a partir del setembre.
0: I tant, i això no és un spoiler, perquè ho vam dir, ja tenim calendari. Eh? Sí, per tant, no és un spoiler, per tant, aquells que ens estan escoltant i aquesta secció, com evidentment el programa els agrada, doncs ens tornarem a retrobar. Segurament ja desitgem, no només amb les piles més carregades, sinó amb menys calor, sisplau, que ens anirà bé a tothom, perquè aquesta calor ens està deixant una mica tots una mica estabornits i tampoc és bo.
1: Has pensat ja en què començarem la temporada?
0: No, encara no, perquè veuré diverses pel·lícules per un tema d'un festival que aquest estiu estaré doncs, en part a la Cerdanya, i hi ha un festival que hi ha moltes de les pel·lícules que han passat pel cinema, i hauré de mirar de quines en la mesura que el setembre estiguin a plataformes.
1: Doncs ens quedarem amb la incògnita, però no deixeu de mirar sèries i pel·lícules a aquest cinema.
0: Exacte, que sempre val la pena. Clar,
1: és una bona manera també de trobar un refugi climàtic al cinema.
0: Esclar que sí, esclar que sí.
1: Eugeni Ossàcar, que passis un molt bon estiu i ens retrobem al setembre.
0: Igualment, i que vagi a tothom molt bé. A reveure.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya. Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, en si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
3: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
1: Barcelona és una de les ciutats europees amb més motocicletes. La facilitat per moure's, el baix consum i la comoditat per aparcar l'han convertit en un dels mitjans de transport més utilitzats aquí a la nostra ciutat, però aquesta realitat planteja un gran repte: millorar la seguretat d'un dels col·lectius més vulnerables.
4: Per fer-hi front, a finals del 2025, l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa l'Observatori de la Motocicleta de Barcelona, un organisme que reuneix el consistori, el col·lectiu de motoristes de Barcelona, la patronal Anesdor i l'Associació per la Prevenció d'Accidents del Trànsit. I tot amb l'objectiu de fomentar un ús de la moto més segur i reduir un 50% les víctimes mortals en motocicleta abans del 2030. Per avançar aquesta fita, l'Ajuntament desplegarà a finals d'aquest any dues proves pilot.
1: Carlos López, cap d'Estratègia de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Quines són aquestes dues proves pilot que posareu en marxa a finals d'any?
5: Bueno, d'entrada, una primera consisteix en instal·lar en certs espais de la ciutat el que diem esmorteïdors d'impacte, que són uns dispositius de seguretat passiva, diguem-ne, que el que fan és que en cas de col·lisió es deformen, absorbint, diguem-ne, l'energia cinètica del vehicle, de manera que s'intenta minimitzar la lesivitat, diguem-ne, sobre la persona que pateix l'accident. Aquesta seria una de la primera prova. I la segona consisteix en fer servir el que diem elements delimitadors reflectants de balissament, que consisteix, diguem-ne, o bé en entorns d'obres o en entorns, diguem-ne, on hi ha una bifurcació, on l'espai urbà, diguem-ne, presenta pues, unes trajectòries dels vehicles una mica més complexes que el que és habitual, doncs són elements que el que fan és incidir.
1: Sembla que estem tenint algun problema de connexió amb el Carlos López, que ens està parlant d'aquestes dues estratègies per millorar la mobilitat de les motocicletes aquí a Barcelona, que recordem que són les grans víctimes en accidents de trànsit. Carlos, crec que ens pots escoltar?
5: Sí, jo ho sento perfectament.
1: T'havíem perdut durant un moment, estaves explicant aquesta segona prova pilot.
5: Sí, no, en el segon cas el que anem a provar són uns delimitadors, que són unes peces, diguem-ne, que ens ajuden a marcar la trajectòria que han de seguir els vehicles, especialment les motocicletes, o bé en zones d'obres o bé en zones, diguem-ne, on la trajectòria dels carrers pues, fa aconsellable, diguem-ne, aquest reforç de la senyalització. Bàsicament, aquestes serien les dues proves.
4: Carlos, i la pregunta és com trieu aquestes zones que són susceptibles de tindre aquesta prova pilot?
5: Bueno, al final, per exemple, en el primer cas, el que busquem són aquells espais de la ciutat, per exemple, les entrades de túnels urbans, per exemple, l'entrada de túnel de Glòries des de Gran Via,

0: o túnel de Mitre a la ronda del Mig, o inclús a l'entrada del túnel de la plaça Lesseps, que com que són infraestructures, diguem-ne, que requereixen d'estructures de formigó per construir-les, doncs són espais que poden ser més o potencialment lesius. Llavors, aquest és, diguem-ne, és l'àmbit idoni d'entrada, doncs, per ubicar aquests dispositius mitigadors, diguem-ne, de l'impacte. En el segon cas, en el cas dels delineadors, a Barcelona tenim contínuament obres, diguem-ne, quan es fan obres entre les diferents fases, doncs s'ha d'adaptar, diguem-ne, al viari de forma provisional perquè els vehicles puguin continuar circulant. Llavors, és un lloc especialment idoni, diguem-ne, per fer servir aquests delimitadors que el que fan és reforçar la senyalització, que a més pot canviar d'una setmana per una altra en funció de l'obra que està, de les diferents fases d'obra que s'estan duent a terme. O, per exemple, una altra ubicació que en aquest cas hem triat per fer aquesta, per provar aquest dispositiu, és a la plaça Tetuan. Sabeu que a la plaça Tetuan, quan vens per Gran Via o quan vens per Passeig de Sant Joan, en algun moment, doncs, en el cas de Gran Via, es bifurca per salvar la plaça Tetuan. En el cas de Passeig de Sant Joan, ja sigui de pujada o de baixada, doncs has d'anar pel perímetre. No? Són zones on hi ha un cert canvi de trajectòria i, per tant, són especialment idònies per assajar, diguem-ne, aquests elements.
1: Tot plegat ho feu per assolir un dels objectius de l'Observatori de la Motocicleta, que és, com dèiem al principi, reduir a la meitat les víctimes mortals abans del 2030. Carlos, anem pel bon camí per assolir aquest objectiu?
0: Bueno, de mica en mica, quan mirem les dades en perspectiva de temps, aquestes dades s'han anat reduint de manera sistemàtica, de manera... a poc a poc, tot això és una tasca contínua que s'ha d'anar fent sense descuidar-la, i sí que s'ha anat assolint amb el temps una baixada. Clar, evidentment, doncs, qualsevol esforç que fem en aquesta direcció, doncs, bueno, ens interessa moltíssim. Com deia al principi, la moto és... Barcelona és una de les ciutats europees amb més moto, de fet, juntament amb Roma, som les que més motos tenim amb ús diari per la ciutat. La moto fa un important, una funció important de mobilitat a la ciutat, amb el principal risc o el principal problema que té és el de la vulnerabilitat. Per tant, tots els esforços que aboquem aquí per nosaltres són positius, per suposat.
2: Carlos, i ara que parles de la vulnerabilitat, sabem que el col·lectiu dels motoristes és dels més vulnerables, i per això volem saber quins són els errors o els comportaments que més accidents provoquen entre els motoristes.
0: Bueno, a veure, en general els motoristes, com amb la resta d'usuaris de la via pública, al final la causa més important d'accidents en general és la distracció. Clar, aquesta distracció, que en cas d'un vehicle normal, un cotxe, una furgoneta, a velocitats normals, a velocitats urbanes, doncs pot no tenir conseqüències més enllà dels danys materials. En el cas de la moto, i precisament per aquesta vulnerabilitat que comentem, això és molt més greu. Els vulnerables al final són motos, vianants i bicicletes, que d'alguna manera és l'usuari que per la pròpia la natura del vehicle que fa servir, en el cas del vianant, no té vehicle, no? Pues són els més vulnerables, però insisteixo, la causa principal en ciutat acostuma a ser la distracció.
1: Hi ha algun perfil de conductor que us preocupi més que d'altre?
0: Bueno, ens preocupen tots els perfils.
1: Vull dir que siguin més vulnerables a patir aquests accidents, evidentment que preocupa a tothom, és això.
0: Sí, home, doncs, evidentment, no? Al final, quan parlem de vulnerables, en el cas del vianants, la gent gran i els infants acostuma a ser el més damnificat, no? Això no vol dir, per suposat, que la resta de vulnerables no requereixi tota la nostra atenció.
1: I tant.
0: Llavors, en el cas de la moto, doncs intentem, a banda de fer aquestes mesures, no, de seguretat, una de seguretat passiva, d'intentar que en cas que es doni l'accident, doncs aquest tingui les mínimes conseqüències possibles, o elements, diguem-ne, que milloren aquesta distracció de la que comentàvem abans. El cas dels delimitadors va clarament, diguem-ne, en aquesta línia. Ressaltant que hi ha un canvi de trajectòria en la senyalització, ens permet abordar, diguem-ne, doncs aquesta manca d'atenció que en algun moment

0: a qualsevol li pot passar.
1: Carlos, sabem que un motorista ha d'anar sempre ben protegit, però ara mateix amb l'onada de calor que estem patint, com es poden mitigar aquests efectes, no? de la calor sense que es vegi compromesa la seguretat del motorista?
0: Bueno, clar, a veure, en aquest sentit entenem que en un moment donat aquestes onades de calor, amb aquesta humitat, amb aquestes temperatures, això pot ser un problema, però només cal veure, diguem-ne, o ser conscient dels danys que un accident comporta, diguem-ne, aquestes parts del cos del motorista que van més exposades, peus, perquè portes calçat obert, mans perquè no portes guants, per suposat casc integral en cas de lesions a la cara, etc., com per veure que val molt la pena, diguem-ne, anar ben, molt tan protegit com puguis, malgrat les temperatures.
2: Des de l'Observatori treballeu conjuntament amb motoristes, fabricants i associacions de víctimes. Entenc que és important, no?, fer aquest treball en equip.
0: Bueno, entenem que hem d'abordar el tema de la moto des de totes les perspectives, diguem-ne, d'entrada, perquè és l'única manera d'aconseguir, tenint totes les perspectives d'usuari, de fabricant, de la pròpia administració, etcètera, d'aconseguir proposar solucions que acabin sent efectives, que és el que necessitem, que funcionin, no? I que, per exemple, això que ara estem proposant com a proves pilot, el nostre objectiu com a ajuntament i amb la resta dels membres de l'Observatori és que si donen un bon resultat, que esperem que sí, per això ho fem, creiem que sí, és llavors incorporar-les d'ofici doncs els projectes que redacta l'Ajuntament. És a dir, si aquests multidors d'impacte funcionen bé, a continuació la següent passa seria, de manera ordinària, incorporar aquestes mesures doncs, en la redacció de qualsevol projecte de reurbanització d'un carrer, com comentava abans, un túnel urbà, etc., doncs que totes aquestes mesures o dispositius ja vinguin d'ofici, per dir-ho així, no? Que no s'hagin d'instal·lar a posteriori, sinó ja incorporar-ho des del minut zero.
2: Carlos López, cap d'Estratègia de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat aquí a la ciutat. Que vagi bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Molt de gust.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
2: Ai, jo no sé què faré aquest estiu sense estar al dia de les revistes del cor. David Cervelló, bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
2: T'hauré de trucar. Els dimecres et trucaré. Escolta, què ha sortit? Què?
4: Bueno, em sembla que el Robert ja m'ha dit que si ho podem seguir fent, així
2: què
4: que és
2: dius?
4: Molt possible que
2: t'ha liat?
4: Podreu... Sí, o sigui que podreu seguir escoltant. Perquè és que si no jo després em perdo. Arribo a setembre i ja no conec a ningú i dic, mira,
2: clar,
4: mi falca. Saps allò com mantenir la forma, saps? Sí. Allò de dir, vinga.
2: Classes de repàs durant l'estiu, una mica, eh?
4: Ah, exacte. Farem una mica això. Com els d'allò, les vacaciones santillana, pues jo faré els quadernos de les revistes i mira, així anem fent. Potser faré alguna de mots encreuats, també.
2: Saps? Home, allò, sí, perquè jo sempre em porto, eh? A la bossa de la platja.
4: A l'estiu és d'allò de portar a la platja una revista d'aquestes.
2: Llibre i
4: una de... Sí.
2: Una mica de tot per no avorrir-nos.
4: I així vas fent, sí.
2: La que està a la platja és la primera protagonista, Déu-n'hi-do.
4: Ai, sí. A pronto, A pronto diu... Los famosos más sexys del verano. I tenim Aitana, lluint un biquini metalitzat, no?, podríem dir. És d'aquells que... No ho sé, bueno, quan vas a la ITV també et planxen, no? Això d'aquests colors metalitzats que sembla d'un cotxe, que també et dic que si xoques contra Aitana o contra el nano aquest, també...
5: Xoques contra una superestrella...
2: És que tens el Robert aquí escoltant.
6: Hola, David, com estàs?
4: Oh, Robert, com estàs?
6: Molt bé.
4: És que clar...
2: Ja m'ha dit...
4: El noi David, és el Plex...
5: Sí, clar, surt amb ell, no?
4: Sí, no, és el Plex, eh?
5: Sí.
2: No, és el Plex.
5: Les ulleres, com no és el Plex? No,
2: a mi em sembla l'actor aquest, el...
4: Deu ser un actor, sí.
2: No, ai, el Miguel Ángel Silvestre, eh?
5: Ah.
2: No, mira-li la cara. No,
5: vaig a mirar-me el Silvestre, que no l'estic veient bé.
2: Amplia.
4: Mira bé els abdominals, però la cara.
5: Sí, el Miguel Ángel Silvestre, clar que sí que ho és.
2: Mira, que us hagi jo de dir qui és aquest.
5: Bueno, sobretot a mi.
4: Bueno...
2: Ja li agradaria el Plex, sí.
4: Jo és que he vist a l'Aitana i ja no he vist a ningú.
5: Clar,
4: a
5: veure, ens passa que cadascú no l'has
2: de fer. Mira, a més se l'està mirant ben mirada, eh? Uh-huh. És un muntatge, però...
4: El que passa
2: però...
4: és que també m'ha agradat molt de pronto soluciones para las digestiones pesadas y los gases.
5: Clar,
4: això està molt
2: home,
4: bé.
2: Home, l'estiu menges més...

0: Diu pronto perquè més vale prevenir que curar, no? El Ramon Sánchez Ocaña deia això en el programa.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Bueno, també pronto està, com que va sortir molt pronto, molt d'hora, no, clar, tot el tema del futbol no el toca. I llavors, per exemple, ens parla la nova llei de dependència i també ens treu la Tita, en aquest cas, perquè Tita Cervera, sí, los motivos, sí.
2: Que t'agrada, quan parlem de Tita.
1: Aquest mal posen, és un clàssic. Tita Cervera, los motivos de su preocupante enfermedad.
2: Vaja.
0: Jo crec que en aquesta portada, fixa't, hi ha, saps allò que es diu l'evolució de l'home? Doncs hi ha l'evolució d'aquest cas de la dona, és a dir, com la dona comença sent Aitana, passa a ser Terelu i acaba sent Tita.
2: No totes.
0: Però
2: totes comencen a ser com l'Aitana, també t'ho dic.
1: Bueno, i acaba con la ley de dependencia, vull dir, és que sí que és veritat que és el...
2: I els homes també, carinyo, també acabeu així, vull dir, mira, no tots sou com el Miguel Ángel Silvestre,
0: com el Bertín Osborne.
2: No, miro.
1: Sí, al final...
2: Sí, sempre mirant a les dones, tu. Tots ens arruguem,
1: Això de la Tita, Sí. Bueno, va, escolta, i també Terelu, dèiem, s'entera que su casa està en venta per un anunci. Em sembla meravellós.
2: Com? Però
1: sí.
2: L'haurà posat
1: ella. O sigui, diu... Està mirant allò, deia, ai, mira, aquesta casa...
2: Me gusta, me la voy a comprar. Ai, no, que és la mia. Però a veure...
0: Sí, és la casa aquesta en què s'ha tirat una piscina després de fer-te una cubata.
2: Però l'haurà posat ella a la venda.
0: És que, escolta'm, hi ha una fórmula, no sé com es diu, econòmica o judicial, no sé com es diu, que tu et vens la casa, no? I llavors ets usufructuari de casa teva, però no és casa teva.
1: Sí.
2: Ja, però no es pot vendre
1: mentre visquis, sí.
3: Enganyant-nos, que no diga la verdad.
2: Ja haurem de preguntar.
0: Bueno, jo soc molt fan de la portada que ve ara, Molt.
1: 10 minuts, que és el temps que tal com estan aquí en el iate aguantaran sense intercanviar allò, petons o coses. Aitana i Plex, Passión en Ibiza, exclusiva, la cantante i el youtuber. M'agrada youtuber com a ofici,
0: sí.
2: Com a no fer res.
1: Sí, bueno, disfruten de su segundo verano de amor, tu, i escolta, estan els dos, que ja et dic, xoques amb ells i acaba siniestro total.
0: Mira,
1: perquè, mare meva, estan durs.
2: No li veig res.
0: A ell no li veig res,
2: la veritat.
0: A mi ell, això és la meva opinió, no és un noi que...
2: Clar, és la meva opinió.
0: Que digui, però objectivament és un noi que està molt ben construït, no?
1: Sí.
0: Si li dius la cara, sí, la s'aprofita.
1: Té uns pectorals on pot aterrar un helicòpter.
0: Això
2: no s'ha de fer.
0: Una exposició radiofònica tan grollera.
2: No s'ha de fer, però bueno.
1: Escolta, a veure...
2: Bueno, que siguin feliços, que prenguin molt el sol amb molta protecció i ja està.
1: A veure, cal ser descriptiu. Si la portada mostra una cosa, s'ha de dir el que mostra la portada. I en aquesta portada ens estan mostrant cossos.
2: No deixa lloc a la imaginació.
1: Clar, no ens estan parlant de les lectures que fan a l'estiu, estan parlant d'això. Vull dir que això és el que saben que la gent li interessa. Aquí sí que a 10 minuts ens parlen de La Roja, gana su segundo mundial, la família real i tota Espanya lo celebraron juntos.
0: Dues observacions a banda del futbol,
1: Sí.
0: Sobre aquestes fotografies que apareixen a la portada de 10 minuts que reflecteixen primer l'aixecament del trofeu i abans, diguéssim, o després la fotografia...
1: Quan dius l'aixecament del trofeu estàs parlant del futbol,
2: no del ple.
0: Sí. Estic parlant de la família real. Llavors, els hi han fet, evidentment, els seus estilistes, una combinació de vermells, blancs i negres, que està molt ben feta. Ara, trobo que amb el guapo que estava el 92, aquell 25 de juliol del 1992.
2: Ai, carinyo,
0: vestit d'aquella manera.
2: Evoluciona, carinyo.
0: No,
2: estem al 2026.
0: Quedava vestit com La Roja aquell dia. Tenia aquella americana vermella.
2: Però si està ben guapo.
0: O sigui, diguéssim que el tòpic diu la dona que vagi de vermell, el senyor de negre, impoluto, doncs no, que es posi de vermell ell.
2: Però és que potser no vol.
0: Potser s'ha de fer algun dia.
2: Potser no vol. I ella no volia anar a la negra.
0: És massa clàssic, però clar, són reis, vull dir,
2: t'he de dir. Clar, és que...
1: El que passa és que en el 92 anava amb el tratge oficial...
2: 92 que tenia aquest home, 20 anys.
1: Llavors era els tratges oficials, com a participant, havia d'anar oficialment amb la roba de l'equip olímpic.
0: Perdó, acabo m'esmeno a mi mateix. Jo pensava que anava de vermell, com anava tota la selecció espanyola, i ell va anar de blau marí.
2: És veritat.
1: Sí, bueno.
0: L'abanderat va ser blau marí.
2: Vinga, anem a Hola, que a mi em sembla indignant. Bueno, a mi no m'agrada aquesta portada.
1: Fiesta Mundial. Les mejores imágenes y anécdotas de una victoria de leyenda. I veiem el rei, la reina, a la princesa, a la infanta, estem aquí totes, com si, i una mica el cucurella.
2: És que és això, no surt.

0: consti,
1: ni un jugador que ha guanyat el Mundial. Han de sortir aquests?
0: És... No, home, gran no. Anàlisis, Míriam. Estic
2: d'acord. Però és que Hola és la seva revista de capçalera.
1: Si em sembla molt bé, però els poses, em sembla molt bé que ho posis, però has de posar els jugadors, que són els que

0: Un germà al parc que està al costat de la seva parella, si no, ni això.
1: La fotografia no pot estar més equilibrada o ben tirada, no sé com dir-ho, perquè en realitat hi ha el rei i la futura reina, cada una en un extrem, i al mig les dues que passen desapercebudes per tot, vull dir que no són, queden en terra de ningú, que són la Letícia i la Sofia.
2: Bueno, almenys han tingut la d'allò de no ficar el Donald Trump, que sí, aquest sí que es va voler quedar durant tota la cerimònia i al mig com si fos un jugador més, allò sí que va ser. Bueno, emoción, no sueños y amor. Sí, así son los héroes de la selección española, i com dèieu, veiem Lamine i Lamina, que és la noia.
1: Sí,
2: exacte, i de Nueva York al cielo. Cumbre de estrelles en el gran espectacle de la final.
0: No s'han perdut ni un, eh? El Bardem no s'ha perdut ni un.
1: Diré una cosa. Exacte. A mi el Richard Gere, que
0: no sap ni les regles del futbol.
1: Clar, tenia en un pedestal perquè va venir a Espanya i va dir, jo marxo a aquell país perquè és horrorós, aquí a Espanya s'està molt bé, la meva dona és gallega, molt bé, i em quedaré a Espanya. Al cap d'un any va dir, tu, jo me'n torno als Estats Units.
2: Cert.
1: Perquè hauria veure el pobres que som aquí respecte al que ell té i diu, no, cap allà.
2: Sí, bueno. En fi, anem amb lectures. Campeones del mundo. El triunfo de una generación única. I aquí tenim el Ferran Torres i el Lamine Yamal, doncs amb el trofeu com a dos dels grans protagonistes, evidentment. La emoción de la victoria, las anécdotas, la bienvenida a los héroes de la selección. Una mica allò de fer, saps? Allò, la part més glamurosa, no, diguem-ne. Bueno, molt bé.
0: Molt bé.
2: I també tenim l'Odissea, temps pel cinema, em sembla bé. Todos los secretos de la película del año. I veiem a l'Anne Hathaway, que està en estado de buena esperanza, que es diu, O sigui, amb un vestit, jo trobo que molt elegant per portar l'embaràs, que sí?
0: Sí, molt guapa.
2: I a baix, escolta, jo vull que... això ho hem de comentar.
1: Estan estupendes,
2: com es conserven Rosario i Lolita.
0: Això és genètica.
1: 68 i 62, ho acabo de mirar. 62 la Rosario i 68 ella.
0: 62 la Rosario? Sí. Oh!
1: 62 la Rosario i 68 la Lolita, sí.
2: Tant. Doncs si sembla que acabi de fer l'acte de graduació.
1: Jo vaig estar... no havia estat mai en un concert de la Rosario Flores, vaig anar al Palau de la Música Catalana de Barcelona a veure-la i jo entenc que estigui així de fibrada.
0: No para.
1: No va parar ni un minut de ballar, ni un.
0: Sí.
1: No té cap cançó de cantar en un tamboret, no.
0: No.
2: Canta allò de marxa i...
0: El moviment és vida,
2: és així. Gran apreci, sí. Bueno, doncs reunió familiar en Càdiz, tu, i estan les dues impressionants. Això també demostra que el fet de fer exercici, cuidar-se i donar-ho tot davant d'un escenari és important, i també la genètica, que també a favor de que no tothom pot tenir, diguem-ne, aquests cossos simplement amb una mica d'esforç,
0: no.
2: Hi ha cossos que tenen més facilitat per mantenir-se, aquests tenen bona genètica, però també es cuiden, que és important.
1: La Rosario és fibra pura, a més a més. Fibra pura.
0: Sempre ho ha estat, sí.
2: Allò que diuen és un nervi, que deien
0: totalment,
2: abans. Bueno, m'encanta la portada de setmana perquè han posat les dues estrelles dels dos campionats del món, l'han ficat en el capçalera de setmana i el trobo un encert meravellós. Reyes del Mundo, les mejores imágenes de la celebración de los campeones. I també tenim la cara del triunfo. Ah, no, la otra cara del triunfo, novias, esposas y familias saltan al césped. És una mica del nodo.
1: Bueno, el germà de l'Amin.
0: Boníssim.
2: Sí. Los reyes y sus hijas vibraron con la selección.
0: Aquí només està la reina, ja comencem. Sí. Perquè ha pujat a dalt, no? A fer-se la foto de
1: l'Amin. Sí, he de dir que ella, la veus cada cop que la veus i dius, és que els està donant... O sigui, no s'han vist en una altra, en aquesta família, igual. O sigui, els hi dona l'elegància. I a més, aquí darrere, ja fa dies que hi és, hi ha la mà de la nova directora de comunicació de Zarzuela, que és Marta Carazo, que es nota moltíssim tot, en les xarxes socials, a les fotografies, a l'estilisme, en tot.
2: A mi el que m'encanta, Míriam Robert, de la reina, és que en qualsevol situació, allò que després de cridar gol, la gent quasi fa algun gai perquè estàs emocionat, gol! I en canvi, posen en aquell moment el micròfon a Letícia i estamos muy satisfechos.
0: No,
2: o sigui, de cop i volta aconsegueix en qualsevol situació...
0: La periodista la porta per dintre i no...
1: Vam fer un espai d'això...
0: No deixarà mai de ser...
1: Fa unes setmanes amb en David, sí.
2: Sí, és que som superfans, superfans de la seva capacitat comunicativa.
0: Ens passarà a nosaltres?
1: Jo crec que sí, jo crec que com ella va fer un vídeo...
2: Quan siguem reis.
1: Vam agafar allò que es diu la perxa d'un vídeo que va fer pel dia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, i ella, clar, parlava d'una sèrie de tecnicismes d'oncologia que no sé ni dir ningú, ni jo ni ningú, sense mirar el paper.
0: Tenia un prompter, com tenia la tele.

0: encara que tinguis prompter, dir riconoblàstic o no sé què, no ho dius.
1: Ai. I també tenim la Fiesta de la Roja, el de la Fuente, Madrid sale a la calle para recibir a los seres. Un home que també s'ha començat a cuidar molt bé en els darrers anys i demostra que mai és tard per començar, exactament, per començar a cuidar-se. No cal posar-se com ell, vull dir, només que treballar una mica, fer unes rutines, caminar. I ja parlant de caminar, acabem amb Mia. T'ha agradat,
2: sí,
1: molt
2: enfilada. Sí.
1: Diu, Mia, pierde 2 quilos caminando.
0: Pues sí.
2: A veure, escolta, surts a caminar i els perds? Vull dir, sí, te'ls deixes oblidats o cauen?
1: Jo com
2: a
1: molt...
0: El Modena Cid també està estupendo.
1: Perdo el mòbil o... Sí, bueno, és que el Modena Cid...
2: Te'ls podrien robar pel carrer, els quilos, no?
0: El Modena Cid, que a més a més, la vaig veure fa una setmana en una declaració, ella va per la vida, no?, als actes.
2: En van parlar aquí, em sembla, sí, que va dir...
0: I van preguntar per Cristian Gálvez. Ja,
2: passem pàgina, tu.
0: I ella els va dir, bueno, clar, això, que no només que passem pàgina, sinó perquè ell no li pregunteu mai per mi. És a dir, ell no li pregunteu mai, i com ho ves a esta xica? Pues no. No ho fan.
1: Sí, sí.
2: Totalment.
1: Bueno, i també ens parla, bueno, diu el Modena Cid, atenció, pisar fuerte es hacer un balance realista de tu vida y ser coherente contigo mismo.
0: Pues sí.
1: Per tant, pierde kilos caminando fuerte.
2: Pisando fuerte.
1: Pisar
0: home,
1: fuerte.
0: Jo quedo... Pisando fuerte. Son tan lindas tus miradas.
2: Es que si no canta... Si no canta... Escolta'm
0: una cosa, a mi...
2: Jo em quedo un altre titular.
0: Gildas.
2: Exacte. Gildas ideal per assumir el nivell de l'aperitivo.
1: Sí, sí. Quina gran pel·lícula.
2: Mira, ja l'estic, ja l'estic. Vinga, va. Es que los técnicos no me ayudan, no me ayudan gens.
0: Tu mente, pisando fuerte, pisando fuerte.
2: El Robert cantant a la Ciutat d'Estiu, això és a partir del dilluns. De moment no cantem
0: tant. Crec que aquí, i tinc el dubte, encara es deia Alejandro Magno. Encara es deia Alejandro Magno aquí, jo crec que sí.
1: No, ja es deia Alejandro. Jo diria que és el primer que ja es deia Alejandro sense el Magno.
2: És que aquest és un dels seus primers.
0: Bueno, és que pisando fuerte és... Jo recordo que la meva infància...
2: Eren molt teenagers, quan va sortir això.
0: Bueno, hi ha un vídeo, una actuació de televisió espanyola que tenia 18 anys, que dius...
1: Bueno, i que va ser un precursor, també feia allò de ser l'apagó la luz, que aquí amb les apagades que tenim tot habitual, bueno, va ser un precursor. Doncs sí, Gildas, l'aperitivo de moda, està molt bé.
2: No?
1: És que és... Oi!
2: Oh, és el millor aperitiu. David, avui estem preguntant a l'audiència... Què li diries? Què és el primer que li diries a una persona que s'acaba de despertar d'un coma, per exemple, després de 20 o 25 anys? Què és el primer que li expliques?
1: Ostres, 20 o 25 anys,
2: eh? Superfàcil la pregunta avui, eh?
1: Li diria, per on comencem?
2: Sí. Clar, potser
1: per on comencem
2: saber,
1: a explicar-nos?
2: No? Sí. Coses d'història, tecnologia...
0: Li hauries d'explicar Gran Hermano, per exemple.
2: Sí? No
0: va... Clar, va ser l'any 2000. Gran Hermano, està any 2000.
2: Ja, han passat 26 anys, potser la primera edició l'hauria vist.
0: L'hauria vist, si has de dir, doncs, no sé.
1: I d'aquí que li va agafar el Lluïllo, mare meva. No, jo li diria
0: explicat tots els morts que hi ha hagut, clar.
2: Jordi Hurtado encara segueix presentant.
0: Sí, sí. Bueno, segueix.
1: Atenció, pregunta. ¿Por dónde quieres que empecemos? Esta es la pregunta.
2: Bueno, li hauries de dir, segueix fent cifres i letres, no? Ai, cifres i letres.
1: Saber i ganar. ¿Quieres usar el comodín? Adelante con la pregunta.
0: És que porta 25 anys en antena.
2: Sí, per això et dic que fort, que fort. Doncs molt bé, escolta David Cervelló, t'escoltem al Nits de Ràdio, t'escoltarem a la Ciutat d'Estiu amb el Robert, que t'ha liat.
0: Ah, sí, ho hem signat i això?
2: Sí, sí, bueno, ho ha dit en directe. Ja no cal que posi cap signatura.
0: Atenció, perquè faig un spoiler. Hi haurà 5 capítols, les 5 setmanes aquestes d'estiu, i l'últim capítol, el David Cervelló...
2: No li és més.
0: No ho farà ni des d'Occident. Ja ho dic aquí.
1: Exactament.
2: Ai, ai, quins nervis. Ja escoltarem aquest últim programa. Espero que trigui molt arribat perquè així no hauré acabat les vacances. David Cervelló, gràcies per una temporada més aquí a la ciutat. Que vagi molt bé l'estiu. Nosaltres tornem demà.
3: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. El sofocón insoportable de esta tercera ola de calor que dispara el riesgo de incendios en todo el país. El drama del fuego de cada verano que se repite una vez más. Y el incendio sal que se le avecina al expresidente Zapatero, cuya cabeza le sirvió en bandeja de plata al juez ayer, su amigo Correveidile para el juez Calama, Testaferro para la UDEF, exsocio y examigo para Zapatero Julio, Julito Martínez. En la Moncloa se daba por descontado el daño colateral, un coste político asumible, aunque no tanto ya la caída en picada.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Cop policial contra el crim organitzat i les armes de foc. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una xarxa que subministrava pistoles, escopetes i munició a altres bandes. Els investigadors destaquen que l'operatiu ha permès desarmar grups organitzats

0: organitzats i evitar crims com els que han ocupat titulars de premsa en les últimes setmanes.
1: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, que no tenia límits, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes.
0: En total, una quarantena d'armes confiscades i 9 detinguts, entre ells el seu líder, qui actuava des de la presó de Quatre Camins.

0: A l'espera que els tribunals espanyols estudin i apliquin la sentència del TJUE sobre la llei d'amnistia, Esquerra pressa Salvador Illa a afrontar el repte sobiranista. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. El president del grup parlamentari dels Republicans, Josep Maria Jové, ha recordat al president català que els acords d'investidura inclouen una solució al conflicte polític que sigui refrendada pel poble. Al seu torn, Illa ha obert la porta a parlar sobre l'encaix de Catalunya. Una altra qüestió que ha sortit durant la sessió de control ha estat el baix nivell d'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya.
2: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera. President, Catalunya no necessita un consorci, o és que Madrid en té de consorci. Catalunya el que necessita és un president que exigisca allò que ens correspon.
3: Tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
1: Paraules de la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
0: Els treballadors del Port de Barcelona estan en peu de guerra, denuncien que els volen retallar el sou. Per què, Ricard?
1: Doncs perquè l'empresa ha de regularitzar el que qualifica de desajust tècnic en les retribucions percebudes acumulades en el temps. Els treballadors asseguren que això es podria traduir en una retallada del 8% al sou, que afectaria uns 400 empleats. Avui ha estat el primer dia de mobilitzacions en contra d'aquesta mesura.
0: Comencen les obres per cobrir la Ronda de Dalt entre el Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
1: Els treballs permetran generar més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic sobre la infraestructura. Les obres obliguen a tallar la ronda en aquest tram cada nit de dilluns a dijous fins al 6 d'agost.
0: I en plana cultural, el món institucional i literari plora la pèrdua de l'escriptor Josep Vallverdú, mort ahir als 103 anys.
1: Vallverdú va ser creador del Rovelló, autor de 300 títols en català i referent també de la novel·la infantil i juvenil. Ha estat reconegut amb la Medalla d'Or de la Generalitat i la Creu de Sant Jordi.
0: Repassem el titular d'esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi.
0: La renovació al Barça de bàsquet ja és complet. El club ha anunciat aquest matí el nou entrenador per a la secció blaugrana.
4: Sí, que serà Alexander Sekulic, que ha signat un contracte de dues temporades amb l'equip culé. És el relleu de Xavi Pascual després de la sortida del tècnic de Gavà al Dubai Basketball, que és precisament l'equip del que prové Alexander Sekulic. L'entrenador de 48 anys té experiència a l'Eurolliga i compatibilitzarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia que ocupa des de l'any 2020.
0: El Juan Carlos Piña ens porta la previsió del temps. Juan Carlos, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i ratxes molt fortes de vent al sud de Tarragona. Les temperatures diurnes avui baixen excepte al Pirineu i al litoral central on es mantenen sense canvis. Màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 33 a Barcelona, 32 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'interior, sent de nivell taronja perill important al Pirineu lleidatà. Demà dijous tindrem temps estable amb presència de pols en suspensió i les temperatures diurnes es mantindran sense canvis al litoral i pujaran a l'interior. Arribarem a màximes de 42 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passant 5 minuts de 2:15 de la tarda, Fran Villar al control tècnic.

Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular un clan familiar dedicat al tràfic d'armes i munició que operava des de Sant Feliu de Llobregat. El més sorprenent del cas és que el líder de l'organització fa 17 anys que és a la presó, però continuava dirigint personalment el negoci des de la cel·la. La seva parella i la seva filla, Ricard, formaven el nucli dur d'aquesta

0: La trama mentre una xarxa de col·laboradors facilitava la compra-venda d'armament.
1: Sí, la investigació va arrencar després que els Mossos detectessin que aquesta organització havia subministrat armes a un grup juvenil violent de l'Hospitalet de Llobregat, investigat també l'any passat per la policia. Els agents van comprovar que el líder, de 37 anys, controlava totes les compravendes des del centre penitenciari Quatre Camins, negociant els preus, els pagaments i també els punts d'entrega. El clan treballava tant amb armes que ja tenien emmagatzemades com a través d'encàrrecs específics per altres grups criminals. El sergent de l'àrea central d'investigació de tràfic d'armes dels Mossos en detallava l'operativa.
2: El líder de l'organització criminal, tot i estar intern en un centre penitenciari, tenia capacitat total de comunicar-se amb l'exterior i era ell mateix qui gestionava totes aquestes compravendes. Ho feia de manera personal, no li delegava ni a la seva parella, ni a una tercera persona que potser tingués més llibertat de moviment, sinó que era una cosa que feia ell.
1: Els investigadors destaquen que les armes no anaven destinades a col·leccionistes, sinó a organitzacions criminals de Catalunya, de la resta de l'Estat i també de França. L'operatiu, desplegat el 7 de juliol, es va saldar amb 9 detinguts, 10 escorcolls, inclosa també la cel·la del líder, i la intervenció de 45 armes, més d'un miler de cartutxos, un llançacoets, una granada i un escut balístic. En un dels escorcolls conjunts, la Policia Nacional va localitzar 38 pistoles Glock falsificades destinades al mercat negre. Segons l'inspector Carlos Gil, retirar-les del circuit delictiu evita que acabin en mans de criminals i que puguin posar en risc qualsevol ciutadà.
3: La importància és treure del carrer aquest tipus, bueno, totes armes de foc. I ja no és un problema sols entre delinqüents que la facin servir entre ells, sinó que, bueno, doncs fruit del seu ús pot afectar a qualsevol persona.
1: La investigació de la Policia Nacional en altres punts de l'Estat continua oberta.
4: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
0: En plena política, la darrera sessió de control a Salvador Illa ha estat un contenidor de temes, podríem dir, des de la poca inversió de l'Estat a Catalunya fins a la victòria de la selecció espanyola, passant per l'autodeterminació i la comissaria de la Via Laietana. Marxem al Parlament de Catalunya, allà hi és el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi. Junts per Catalunya acusa el president de la Generalitat de permetre una asfíxia en matèria d'inversions per part de l'Estat. Salvador Illa reconeix que les xifres no són bones, però s'emplaça a col·laborar per posar-hi remei. Són Mònica Sales i el cap de l'executiu.
6: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu i, sobretot, que aprofite per reflexionar, perquè el principal problema d'aquest país és, sobretot, vostè.
7: I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions. I la pregunta que li faig és, vostès estan per la política útil per ajudar a resoldre les coses o no?
5: Els socis de la seva banda li demanen un referèndum i tancar la comissaria de la Via Laietana. Escoltem Josep Maria Jové d'Esquerra, Jéssica Albiach dels Comuns i les rèpliques del president.
8: Afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya.
7: Podem parlar de quin encaix ha de tenir Catalunya amb el resta d'Espanya. I hem de poder-ho decidir entre tots, clar que sí. Dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret.
9: La Policia Nacional ha de ser traslladada a un altre espai. I Via Laietana 43 ha de ser l'espai de memòria que Catalunya, la democràcia i les persones que van ser torturades mereixen.
7: L'actual policia nacional que ocupa aquestes dependències és una policia democràtica. I crec que és compatible que puguin exercir les seves funcions en recuperar un espai de memòria democràtica.
5: I Alejandro Fernández, del Partit Popular, ha qualificat d'hipòcrita la felicitació de Salvador Illa a la selecció espanyola de futbol.
10: Porque solo así puede usted felicitar en redes la victoria de España en el Mundial y a la vez votar en contra de recibir en el Parlament a los catalanes campeones del mundo.
5: El cap de l'executiu li ha replicat que va voler rebre al Palau de la Generalitat els jugadors catalans, però que no van poder venir.
0: Gràcies, Marcos. A tot això, el president de Junts, Carles Puigdemont, ha mogut fitxa després que el TJUE hagi avalat la llei d'amnistia. Ha denunciat a Espanya davant la Comissió Europea per desobeir, diu, conscientment la sentència europea.
1: Concretament, l'expresident català ha apuntat contra el Tribunal de Comptes, que ha donat 10 dies a les parts per pronunciar-se sobre la sentència i les mesures cautelars aplicades contra una trentena d'ex-alts càrrecs dels governs d'Artur Mas i del mateix Puigdemont. Segons el líder de Junts, la resposta de l'organisme és un desafiament a la més alta magistratura europea, un posicionament que Puigdemont atribueix, ha dit, a l'orgia nacionalista que ha provocat el futbol.
0: I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, s'ha estrenat aquest matí davant el ple del Parlament fent una crida a la col·laboració de l'administració, els agents socials i els partits per enfortir l'estat del benestar.
1: El conseller

0: també ha reivindicat la feina feta per la seva antecessora, Mònica Martínez Bravo, i ha afirmat que manté la seva estratègia al capdavant del departament. Des del Col·legi d'Educadors Socials, la seva presidenta, Olga Giné, ha valorat positivament que sigui la primera vegada que un educador ocupa aquesta cartera. Són declaracions de la Brúixola.
1: En el cas de l'educació social, som una professió plenament preparada per assumir responsabilitats de gestió, de lideratge institucional i de definició de polítiques públiques, perquè els educadors i les educadores socials doncs, no només intervenim directament amb les persones, sinó que també aportem una mirada molt valuosa en el que és la planificació, la direcció i la transformació dels serveis públics.
0: Un dels reptes del nou conseller és desenvolupar la nova Direcció General d'Atenció a la Infància, la DGPIA, després de les irregularitats detectades en la contractació i les violacions a una menor tutelada.
2: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
3: Ho dèiem en titulars, els treballadors de l'autoritat portuària de Barcelona protesten contra una proposta de retallada salarial que afecta a gairebé 400 treballadors. Els sindicats creuen que la baixada salarial és injusta i reclamen que se suspengui. Eudald Sanz, bona tarda.
4: Bona tarda. L'autoritat portuària ha proposat la reducció després d'un informe d'intervenció que identificava una diferència entre la massa salarial autoritzada i l'abonada. El desajust es troba en uns complements retributius que es porten donant als treballadors des d'abans de 1998. L'autoritat portuària diu que està obligada a corregir la desviació i planteja que, en lloc d'aplicar íntegrament els futurs increments salarials, una part d'aquests es destini a corregir la desviació. El comitè d'empresa veu injusta la mesura. Ho diu Soraya Díaz, del comitè de l'autoritat portuària de Barcelona, en declaracions a Onda Cero Catalunya. El comitè reclama la suspensió de qualsevol reducció de les retribucions i amenaça amb mobilitzacions i més vagues.
3: Gràcies, Eudald. El pla de la Generalitat per potenciar les energies renovables de Catalunya segueix generant enemics arreu del territori. Els darrers a unir-se en contra són els alcaldes del Pallars Jussà, que asseguren que les noves instal·lacions energètiques no generaran llocs de feina per la gent dels seus pobles.
0: Sí, de fet, avui mateix han aprovat per unanimitat un document contrari, lamentant que el ja conegut com a Plater s'hagi creat des dels despatxos de Barcelona i sense compte amb la participació de les administracions locals. Si fa uns dies, recordaran, eren els alcaldes des del Solsonès, avui s'han pronunciat els del Pallars Jussà. Més enllà de criticar que se'ls menjaria terreny agrícola i ramader, un sector que nodreix l'economia d'aquesta comarca, el president del Consell Comarcal, Jordi Navarra, explica que tampoc afavoriria la creació de nous llocs de treball.
5: Sí que llavors hi va haver molta gent que hi va poder treballar i moltes famílies que van poder viure d'aquestes empreses, però avui en dia, tal com està plantejat això, crec que portarà molt pocs llocs de treball i si en porta algun, segurament ja serà gent més especialitzada que vindran de fora i a nivell socioeconòmic, bueno, jo penso que no serà gaire positiu.
0: Navarra defensa que el Pallars Jussà contribueix des de fa dècades en la creació d'energia, però assegura que no podrien suportar econòmicament més canvis de terreny agrícola per col·locar instal·lacions d'energies renovables.
3: En un minut arribem a 3:15 de la tarda. Segons el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, falten aproximadament 20.000 treballadores d'aquest àmbit a Catalunya. Una situació que es tradueix en més sobrecàrrega assistencial, dificultats per cobrir serveis i problemes especialment sensibles en àmbits com les residències.
0: El president del Col·legi, Borja Manzanares, defensa que la solució no passa només per augmentar les places universitàries, sinó també per millorar les condicions laborals, reconèixer les especialitats i oferir més oportunitats de desenvolupament professional per evitar la fuga de talent.
6: Millora de les condicions laborals, més reconeixement, evitar sostres de vidre, un munt de petites solucions que són molt grans per nosaltres, que podrien afavorir doncs, que hi hagués menys absentisme laboral, que la gent estigués més còmoda, que es treballés millor, que hi hagués menys fuga de professionals a altres països.
0: Una realitat que les mateixes estudiants perceben des de les aules. La Valentina Frank, que començarà a tercer d'infermeria el curs vinent, assegura que entre els estudiants tothom vol marxar i explica que fins i tot els professors recomanen adquirir experiència a l'estranger. Una experiència que ja ha viscut la Judit Ohm. Després de treballar a Catalunya, va passar un any a Noruega, atreta per unes condicions econòmiques molt més favorables.
7: I perquè realment l'infermeria està molt mal pagada a Noruega respecte a altres oficis, però clar, per nosaltres són molts diners.
0: Explica que en un any va poder salviar el que aquí li hauria costat entre 3 i 4 anys gràcies a un sou més

0: elevat i a beneficis com l'allotjament gratuït.
1: Canviem de tema, els agents rurals i els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al paratge de les Palmeres, al Prat de Llobregat.
0: Els focs van afectar una zona forestal propera a habitatges i, segons la investigació, haurien estat provocats de manera intencionada amb material altament inflamable per afavorir la propagació de les flames. Les diligències dels agents rurals van permetre identificar com a sospitós un veí de la zona, tot i que no s'han fet públics els detalls de les proves que l'incriminen. El que sí sabem és que l'home té antecedents per altres presumptes incendis al mateix entorn.
1: I no és l'únic cas, perquè els Mossos han denunciat penalment un jove de 19 anys per provocar presumptament un incendi forestal a Pinell del Solsonès el passat 2 de juliol. El foc va afectar més de 2 hectàrees i els investigadors van descartar tant causes naturals com accidentals. El noi va acabar reconeixent els fets durant una declaració com a testimoni i ara està investigat per un delicte d'incendi. El cas ja és al jutjat de Solsona pendent de judici. I també en aquesta plana, nou retard en el cas de la mort d'Helena Jubany. L'audiència que havia de servir perquè la jutgessa decidís si enviava a judici Santi Leglesia s'ha suspès després que la defensa hagi presentat un nou recurs.
0: Els seus advocats demanen més temps per elaborar un contrainforme d'ADN amb què intentaran rebatre les proves que l'incriminen. L'acusació considera que es tracta d'una maniobra per allargar encara més un procediment que fa anys que s'arrossega i reclama que la vista es pugui celebrar al setembre. El cas Jubany, recordem, va tornar a l'actualitat els darrers anys després de convertir-se en un dels episodis més seguits del podcast Crims.
1: La Generalitat ha anunciat que posarà en marxa un programa per ajudar els ajuntaments a captar finançament europeu. La intenció és que els municipis de menys de 20.000 habitants no desaprofitin l'oportunitat de beneficiar-se d'aquestes ajudes. Pere Parés, bona tarda.
2: Bona tarda. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha anunciat que ja s'ha posat en marxa una oficina especialitzada de 5 professionals. Així ho ha explicat avui a la sessió de control al Parlament.
3: Una oficina específica i d'un equip especialitzat que treballa de manera coordinada amb els altres departaments, fonamentalment amb el Departament d'Economia i en contacte amb les institucions europees. L'objectiu és que cap municipi perdi oportunitats europees per manca de recursos i, per tant, afavorir una distribució territorial més equilibrada.
2: Duch ha explicat també que ja han començat les sessions explicatives per alcaldes i equips tècnics dels ajuntaments. Pel conseller, els municipis poden ajudar a connectar les institucions europees amb la gent.
1: I les festes de la Mercè 2026 a Barcelona ja tenen pregoners. Seran Toni, Meritxell, Falgueres, pare i filla, i responsables del centenari celler de Gelí, del barri de Sants. L'Ajuntament ha destacat que la tria vol ser un homenatge al comerç de proximitat, a la gastronomia i als vins catalans. Montse Valls, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. El celler de Gelí és una institució al barri de Sants, amb més de 130 anys d'història i ubicat al número 65 del carrer de Vallespí. Pare i filla han rebut el nomenament amb emoció i han avançat alguns dels detalls del pregó.
5: Com ens hem anat transformant i com Barcelona, que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
6: Però al final això també fa un copatge molt important, no?, a la ciutat, juntament amb l'art, amb la gastronomia, amb la cultura, que el comerç també forma aquest tarannà.
4: L'Ajuntament també ha presentat el cartell de la Mercè 2026, una obra de l'artista Cinta Vidal, que ret homenatge a la ciutat a través d'espais emblemàtics i elements de la cultura barcelonina.
7: És un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada. Els que coneixeu Barcelona, espero que pugueu reconèixer tots els espais. És un joc d'anar descobrint coses.
4: Entre les novetats d'aquesta nova edició de la Mercè destaca el trasllat del piromusical de l'Avinguda Reina Maria Cristina a la platja del Bogatell per les obres de Montjuïc. A més, Xangai serà la ciutat convidada, coincidint amb els 25 anys d'agermanament amb Barcelona.
1: Barcelona ha iniciat també una nova fase de les obres de cobertura de la Ronda de Dalt amb la instal·lació del nou sostre al tram comprès entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Els treballs permetran generar més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic sobre la infraestructura.
4: Per dur a terme aquesta actualització s'utilitza una grua de grans dimensions que obliga a modificar la circulació. D'aquesta manera, fins al 6 d'agost, la ronda quedarà tallada completament cada nit, de dilluns a dijous, entre les sortides de Vall d'Hebron i Vallcarca. En aquesta fase s'instal·laran una cinquantena de les 100 peces previstes per cobrir el tram de 340 metres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que el projecte permetrà cosir barris com la Vall d'Hebron, Montbau, la Teixonera, Sant Genís dels Agudells i Vallcarca.
8: Són un salt qualitatiu molt important perquè sempre hem considerat que s'havia de recosir aquests barris perquè és una forma de guanyar espai públic i espai verd i és també una manera de pacificar la ronda.

0: ...amb més circulació diària de motocicletes d'Europa. Ho explicava als micròfons d'Onda Cero el cap d'estratègia de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Carlos López.
1: Barcelona és una de les ciutats europees amb més moto. De fet, juntament amb Roma, som les que més motos tenim amb ús diari per la ciutat. La moto fa una funció important de mobilitat a la ciutat, amb el principal risc o el principal problema que té és el de la vulnerabilitat.
0: En entrevista pel programa La Ciutat, López ha recordat que la primera causa d'accidents és la distracció. Ho és tant per cotxes com per motos. La diferència, però, queda clara. Tractant-se de les velocitats permeses a les zones urbanes, un accident que en cotxe només produeix danys a infraestructures pot resultar mortal per una moto. És per això que l'any passat gairebé la meitat de les persones que van perdre la vida pel trànsit a Barcelona eren motoristes. Aquest 2026 el compte ja puja fins als 4 morts.
2: Doncs és l'hora de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Comencem parlant de bàsquet perquè el Barça continua amb la seva renovació integral. Avui torn per a l'entrenador.
3: Sí, que és Aleksandar Sekulić, que s'ha convertit en el nou capità del vaixell blaugrana de la secció de bàsquet. L'entrenador eslovè s'ha convertit en el relleu de Xavi Pascual després que el de Gavà posés rumb al Dubai Basketball. El conjunt dels Emirats Àrabs Units és precisament des d'on arriba el tècnic eslovè, que acaba de proclamar-se campió de la Lliga Adriàtica. A més, Sekulić és també el seleccionador d'Eslovènia des de l'any 2020 i va aconseguir la quarta posició als Jocs Olímpics de Tòquio l'any 2021. Ara Sekulić arriba a un Barça que està experimentant una reconstrucció profunda amb fins a 6 noves incorporacions i encara en queda alguna per arribar. Després de dues temporades en blanc, el Barça vol tornar a formar un equip competitiu.
2: I segona victòria de l'Espanyol en el segon test de la pretemporada.
3: Sí, continua sumant minuts i confiança l'equip de Manolo González, que ahir va superar el Pau de la segona divisió francesa al Municipal de Peralada per 4-0. Rafa Bauza i Quique García a la primera meitat i Leandro Cabrera i Marcos Fernández a la segona van arrodonir la segona golejada de la pretemporada pel conjunt blanquiblau, que dissabte s'enfrontarà al Sabadell a la ciutat esportiva d'Anihar. Que en parla el migcampista Javi Hernández, que ha tornat al conjunt blanquiblau després de mitja temporada de sesión al Mirandés.
4: Yo creo que ha sido muy buena, el nivel de entrenamientos ha sido muy alto, los partidos también, yo creo que hemos hecho dos muy buenos partidos, muy completos y nada, valoración muy, muy buena del Stach. Sí, aquí no paramos, hay que coger ritmo ya rápido como sea y afrontar la liga lo mejor posible.
3: Un cop s'hagi enfrontat l'equip arlequinat, l'Espanyol posarà rumb cap a Anglaterra per completar la segona fase de la pretemporada. Encara en futbol, els campions del món del Barça, Pedri, Dani Olmo, Joan García, Eric, Pau Cubarsí i Ferran Torres van aterrar ahir a Barcelona juntament amb familiars i amics per començar les seves vacances. També n'hi van participar dos catalans més, David Raya i Víctor Muñoz. D'altra banda, Gavi, juntament amb Fabián Ruiz, va rebre un homenatge al seu poble, a Los Palacios, sobre l'antiesportivitat de l'Argentina quan va acabar la final del Mundial i sobre les possibles sancions es va pronunciar el migcampista culé.
5: No, la verdad, que te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta, quizás... Lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre fútbol.
3: Els 8 campions del món, a més del francès Jules Koundé i l'anglès Anthony Gordon, estan citats pel dimecres 12 d'agost a la ciutat esportiva Joan Gamper per incorporar-se a la pretemporada de l'equip de Hansi Flick. El tècnic alemany ha dirigit aquest matí la primera de les dues sessions d'aquest dimecres amb fins a 17 jugadors del Barça Atlètic i del Juvenil. A partir de les 6 el Barça tornarà a exercitar-se i aquest divendres jugarà davant l'Europa en el primer amistós de la pretemporada. I un últim apunt, el Barça femení ha fet oficial el fitxatge de la central neerlandesa René Van Asten, de només 19 anys i que és una aposta de present i futur per a l'equip de Pere Romeu.
2: I tornem a la plana poliesportiva amb més apunts de ciclisme i de tennis.
3: Sí, en ciclisme ja en marxa la 17a etapa del Tour de França, 174 quilòmetres de recorregut amb 3 ports de quarta categoria, un de tercera i un últim de categoria especial entre les poblacions de Chambéry i Boiron. Ahir el belga Remco Evenepoel es va imposar a la contrarrellotge i va retallar mig minut amb l'eslovè Tadej Pogacar, que es manté el líder amb 4 minuts i mig d'avantatge. I en tenis, Paula Badosa disputarà els 16ens de final del torneig d'Hamburg davant la polonesa Katarzyna Kawa, de 33 anys i número 131 del món, en un duel

0: que arrencarà d'aquí a ben poc, a partir de les 3 de la tarda. Fa 3 dies, la Vagurenca es va haver de retirar de la final del torneig de Iasi a Romania per culpa d'una lesió.
1: Víctor, gràcies i molt bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: Ho dèiem al principi d'aquest Notícies Migdia, el món de la cultura catalana està de dol i és que ha mort l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Considerat un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil en català, deixa un llegat de més de 300 obres i personatges ben emblemàtics com el Gos Rovelló, que han acompanyat generacions de lectors durant més de mig segle, Montse.
2: L'any passat encara va publicar El retorn de Rovelló, continuació del llibre que el va convertir en una icona de les lletres catalanes. Al llarg de la seva trajectòria va rebre nombrosos reconeixements, entre els quals el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi. Les mostres de condol s'han succeït durant les últimes hores. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha definit com un referent literari que va ajudar molts catalans a descobrir la llengua i la literatura. També la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacat la seva defensa de la llengua i la cultura catalanes, mentre que Carles Puigdemont ha reivindicat el llegat de Vallverdú, una obra, diu, intergeneracional i profundament catalana. Amb tot, Vallverdú deixa una ingent obra literària amb més de 300 títols publicats, entre novel·les, memòries, viatges, contes, traduccions, poesia i fins i tot teatre.
1: I en aquesta plana cultural també volem repassar l'agenda d'avui, i és que a Barcelona actua Maria Becerra.
3: La cantant argentina actuarà aquest vespre al Poble Espanyol amb motiu del Bars Festival. L'artista presentarà en directe les cançons del seu darrer treball, Quimera, en un espectacle que repassarà també algun dels èxits que l'han convertit en una de les veus més destacades del pop i la música urbana llatina.
1: I també aquesta nit, concert de Chayanne a la capital catalana. Som

0: Cantant puertorriqueny actuarà aquest vespre al Palau Sant Jordi de Barcelona dins la gira Bailemos Otra Vez Tour 2026. El concert començarà a les 9 de la nit i oferirà una nova oportunitat al públic català després de l'èxit de les seves anteriors actuacions a Espanya. L'artista repassarà algun dels seus grans èxits de la seva trajectòria combinats amb els seus treballs més recents.
1: I més música llatina a Tarragona, Juan Luis Guerra.

Terra actuarà aquest vespre a la CaixaBank Terraco Arena en l'únic concert previst a Catalunya dins la seva gira espanyola del 2026. Amb una carrera de més de 3 dècades i desenes de premis internacionals, Juan Luis Guerra és una de les figures més influents de la música llatina.

0: pues que no se pueden permitir ni una semana de vacaciones este año. Bueno, pues a todos ellos que no se lo pueden permitir por la radio, os lo permitimos todo.
1: Me cuenta el tejo que ha visto pasar 8 siglos en este lugar. La vaca pinta y su curiosidad. Y esa cara que es pura bondad.
2: ¡Por fin!
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: Alcaldes, alcaldesas, concejales.
5: Por quinto año queremos distinguir a los municipios que más se involucran contra la violencia de género.
4: Si tu ayuntamiento se ha implicado en la lucha contra el maltrato con acciones dirigidas a sensibilizar a vuestros vecinos, entra en municipioscontraelmaltrato.com y cuéntanoslo.
5: En Contra el Maltrato Tolerancia Cero premiaremos a las mejores iniciativas.
4: Con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias.
6: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el Maltrato Tolerancia Cero.
7: Papá, ¿cuándo llegamos?
8: Llegamos a menos de una hora.
9: ¿Te has acordado de llamar al restaurante para reservar?
8: Sí, tranquila.
9: ¿Y de coger las llaves del apartamento? También, ¿no?
10: Se me olvidó otra vez.
11: Este verano, olvídate de todo menos de reciclar vidrio. Ecovidrio.
12: Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
13: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
14: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec.
15: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
16: Noms propis de l'esport català.
17: El Bernat Canut és un dels entrenadors de bàsquet amb més potencial de tot el panorama estatal. Nascut a la Seu d'Urgell fa 36 anys, ja té una àmplia experiència com a tècnic. Però a més, a base de treball, esforç i talent, no para d'aconseguir èxits. L'últim, amb la consecució de la Copa de la Reina 2025 amb el Club Baloncesto Jairis de la localitat murciana d'Alcantarilla, de 43.000 habitants i amb un pavelló amb capacitat per 1.200 espectadors. És un projecte humil, però amb una base sòlida i un futur prometedor.
18: Títols així tan celebrats és perquè són inesperats i això no és que arribéssim a la Copa sense confiança, al contrari, l'equip arribava en un molt bon moment, tàctic i també emocional i de confiança, però en cap cas imaginant-nos d'arribar a diumenge vius i de guanyar a Avenida, no? Doncs són aquests cap de setmanes màgics, aquests moments màgics, que s'han d'aprofitar, els hem aprofitat i bé, de posar-nos les mans al cap, sí.
19: És un projecte jove, un projecte ambiciós. A darrere hi ha gent que en tenia moltes ganes de tirar endavant aquest projecte i d'anar a poc a poc escalant llocs a la taula classificatòria i mirar aviat els de dalt. És la tercera temporada que estem que el club està a primera divisió, és el primer cop que participem a la Copa de la Reina i bé, sens dubte això és haver donat dos passos endavant de cop, però s'ha de seguir sent humil i fent les coses bé perquè haver guanyat aquest any no et garanteix èxits al futur.
17: El Bernat Canut és un dels noms propis de l'esport català.
2: Onda Cero.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: Si estàs escoltant aquest anunci perquè et diguem el preu espectacular i les quotes increïbles del Volvo XC40, el nostre SUV amb tot el disseny, tecnologia i seguretat de sèrie, ens sap greu, no t'ho podem dir. Vine, esbrina-ho i descobreix l'XC40 als nostres concessionaris o a volvocars.es. Finançant amb Volvocars Financial Services a través de Banco Cetelem fins al 30 de setembre de 2026.
2: Concessionari Llemosa, polígon industrial al Segre, parcel·la 720 Lleida i a llemosa.com.
0: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
3: A 4 quilòmetres de Tossa de Mar trobem la Cala Pola, una de les més emblemàtiques de la Costa Brava.
4: Envoltada de pinedes i protegida per un cap rocós, s'hi pot arribar en cotxe fins a les proximitats i l'últim tram es fa a peu, o bé a través d'un camí de ronda que ressegueix la costa.
3: Disposa de guingueta i lavabos durant la temporada de bany, un fet poc habitual en cales d'aquest entorn.
4: Amb la sorra gruixuda i les aigües clares, és una opció molt popular entre famílies i amants de l'snorkel.
0: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
5: Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que bueno, que es que él lo ha visto por ahí.
6: Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
7: Lo contó la radio, con Diego Fortea.
8: Un programa que repasa los momentos más sorprendentes de la historia de la radio.
9: La galaxia que suena.
10: Lance Armstrong se separa del módulo lunar.
11: Tu amigo Joaquín.
7: Con entrevistas a grandes figuras de la comunicación que crecieron en este medio.
12: Por favor, Periquín, ¿te quieres callar?
13: La Guardia Civil entra en el Congreso de los Diputados.
14: ¿Con quién habló?
15: Con María Elisa. Mi padre está dentro del...
7: De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Y siempre que quieras, en la app y la web de Onda Cero.
16: Unidad móvil, adelante informativos, por favor.
7: Onda Cero. Tu ràdio.
0: L'actualitat de Catalunya
17: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaCero.es
17: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu i també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: En Onda Cero, Por Fin, con Isabel Lobo.
1: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
2: Què tal? Bona tarda, són les 7, això és La Brúixola.
1: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: La seguretat continua sent un dels aspectes a què el govern ha de posar més esforços. En aquest context, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una xarxa que subministrava pistoles, escopetes i munició a altres bandes. En total, s'ha confiscat una quarantena d'armes i s'han fet 9 detencions. Gràcies a aquesta tasca s'ha pogut evitar crims, diuen els investigadors, com els que hem viscut en els últims dies. Tots recordaran la mort d'un jove a trets a la Pegaso de Sant Andreu.
1: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, que no tenien límits, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes.
0: I atenció, perquè un dels detinguts és el líder de... Un dels detinguts, volíem dir, de la xarxa, actuava des de la presó de Quatre Camins.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dimecres 22 de juliol. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: A aquesta hora estem molt pendents de l'esfondrament parcial d'una paret als pous de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac, que han interromput les línies R2 Nord, R2 i R11. En breu ampliarem més informació, però abans la Comissió Europea recorda que és competència del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional aplicar o no la sentència del TJUE que avala la llei de l'amnistia.
1: Una informació que arriba després que l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, hagi presentat una denúncia contra Espanya per no aplicar la llei. També en política, avui hi ha hagut sessió de control al Parlament on s'ha abordat el baix nivell d'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya.
2: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera. President, Catalunya no necessita un consorci. O és que Madrid en té, de consorci? Catalunya el que necessita és un president que exigisca allò que ens correspon.
3: Tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a la mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
1: Paraules de la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
0: El nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, s'ha estrenat aquest matí davant el ple del Parlament fent una crida a la col·laboració de l'administració, els agents socials i els partits per enfortir, ha dit, l'estat del benestar.
1: El conseller també ha reivindicat la feina feta per la seva antecessora, Mònica Martínez Bravo, i ha afirmat que manté la seva estratègia al capdavant del departament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat aquesta tarda amb quin criteri s'ha escollit Moreno nou conseller.
4: Competència, integritat i trajectòria personal, pluralitat del govern, sentit d'equip, estabilitat i persistència, temps, horitzó, perquè les polítiques donin els seus fruits, no?
0: Els treballadors del Port de Barcelona es troben en peu de guerra, denuncien que els volen retallar el sou. Per què, Joan?
1: Doncs perquè l'empresa ha de regularitzar el que qualifica de desajust tècnic en les retribucions percebudes acumulades en el temps. Els treballadors asseguren que això es podria traduir en una retallada del 8% que afectaria 400 empleats. Avui ha estat el primer dia de mobilitzacions en contra d'aquesta mesura.
0: En cultura, avui posarem de relleu el llegat que deixa Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys.
1: Vallverdú va ser creador del Rovelló, autor de 300 títols en català i

0: referent també de la novel·la infantil i juvenil. Ha estat reconegut amb la medalla d'or de la Generalitat i la Creu de Sant Jordi. En parlarem amb el periodista i escriptor Francesc Canosa, que ha estat company de professió i amic de Vallverdú.
1: Les seccions d'avui són ben diferents entre elles. Començarem posant punt i final a la secció tecnològica que ens ha acompanyat aquesta temporada.
0: Aquella que ens permet repassar tres notícies tecnològiques que semblen ben bé de ciència-ficció. Ho farem amb l'expert de capçalera, el Javi Puzle, que avui parlarà de granges gestionades per la intel·ligència artificial, un escàner de 60 segons que pot revolucionar l'àmbit mèdic i bateries fetes de paper. No hi faltaran les sorpreses.
1: I acabarem el programa parlant d'un projecte que dona esperança. El guionista i director de cinema Paco Arango ens parlarà de la tasca que fa la Fundació Aladina, que des de fa 25 anys treballa al costat d'infants que són pacients oncològics. Titular d'Esports, Pere Parés, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça aplaça demà dijous l'oficialitat del fitxatge de Karim Adeyemi, dia en què està prevista la seva presentació al costat del president Joan Laporta. Alexander Sekulic és oficialment el nou entrenador del Barça de bàsquet en substitució de Xavi Pasqual.

0: previsió del temps per demà amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Demà dijous a Catalunya tindrem temps estable, presència de pols en suspensió i unes temperatures diurnes que es mantindran sense canvis al litoral i pujaran a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 42 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET mantindrà activat l'avís per calor a l'interior de Girona, de Barcelona, a l'interior sud de Tarragona i a tota la província de Lleida, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida. Per altra banda, bufarà vent fluix variable tendint al migdia a llevant al litoral, a la component sud a l'interior de la meitat oriental i a ponent moderat a l'occidental. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Vicenç Armero.

0: Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha permès desarticular un clan familiar dedicat al tràfic d'armes i munició que operava des de Sant Feliu de Llobregat. El més sorprenent del cas és que el líder de l'organització fa 17 anys que és a la presó, però continuava dirigint personalment els negocis des de la cel·la. La seva parella i la seva filla formaven el nucli dur de la trama, mentre una xarxa de col·laboradors facilitava la compravenda d'armament. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. La investigació va arrencar després que els Mossos detectessin que aquesta organització havia subministrat armes a un grup juvenil violent de l'Hospitalet de Llobregat, investigat també l'any passat per la policia catalana. Els agents van comprovar que el líder de 37 anys controlava totes les compravendes des del centre penitenciari Quatre Camins, negociant els preus, els pagaments i els punts d'entrega. El clan treballava tant amb armes que ja havien comprat com a través d'encàrrecs d'altres grups criminals. El sergent de l'Àrea Central d'Investigació de Tràfic d'Armes dels Mossos en detallava l'operativa.
2: El líder de l'organització criminal, tot i estar intern en un centre penitenciari, tenia capacitat total de comunicar-se amb l'exterior i era ell mateix qui gestionava totes aquestes compravendes. Ho feia de manera personal, no li delegava ni a la seva parella ni a una tercera persona que potser tingués més llibertat de moviment, sinó que era una cosa que feia ell.
1: Els investigadors destaquen que les armes no anaven destinades a col·leccionistes, sinó a organitzacions criminals de Catalunya, de la resta de l'Estat i també de França. L'operatiu, desplegat el 7 de juliol, es va acabar amb 9 detinguts, 10 escorcolls, inclosa la cel·la del líder, i la intervenció de 45 armes de foc, més d'un miler de cartutxos, un llançacoets, una granada i un escut balístic. En una de les entrades conjuntes, la Policia Nacional va localitzar 38 pistoles falsificades destinades al mercat negre. Segons l'inspector Carlos Gil, retirar-les del circuit delictiu evita que acabin en mans de criminals i que puguin posar en risc qualsevol ciutadà.
3: La importància és treure del carrer aquest tipus, bueno, totes armes de foc. I ja no és un problema sols entre delinqüents que la facin servir entre ells, sinó que, bueno, pues fruit del seu ús pot afectar a qualsevol persona.
1: La investigació de la Policia Nacional en altres punts de l'Estat continua oberta.
0: Gràcies, Ricard. A aquesta hora estem pendents de la interrupció de la circulació a les línies R2 Nord, R2 i R11 per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona. Joan.
4: La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació barcelonina de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits. Tècnics de l'empresa pública de gestió de la infraestructura ferroviària s'han desplaçat a l'indret per analitzar les causes i l'abast de l'esfondrament i l'estabilitat del terreny.
0: La incidència, això sí, ha obligat Renfe a adaptar els serveis de Rodalies. A veure, explica'ns.
4: Sí, l'R11 comença i acaba recorregut a Granollers. L'R2 Sud ofereix servei entre l'estació de França i Castelldefels, amb parada a totes les estacions, i l'R2 comença a Montcada i Reixac en sentit nord i a Sant Andreu en sentit sud. D'altra banda, els viatgers del nucli han d'agafar un tren de l'R4 fins a Montcada i Reixac Manresa i desplaçar-se a peu fins a l'estació de Montcada i Reixac per enllaçar amb un tren de l'R2. Els viatgers de l'R11 han de seguir el mateix procediment, però fins a Granollers amb un tren de l'R2.
0: Salvador Illa ha comparegut aquesta tarda al Parlament per informar del relleu al capdavant del Departament de Drets Socials. El president de la Generalitat ha assegurat que el nomenament de Raúl Moreno garanteix l'estabilitat del govern i el rumb de les seves polítiques. Anem cap al Parlament de Catalunya. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Lola. Salvador Illa ha destacat la competència professional del nou conseller de Drets Socials i ha defensat que Raúl Moreno manté la pluralitat territorial i de gènere de l'executiu i, el més important de tot, diu, preserva el full de ruta del govern.
6: Sentit d'equip, en aquesta doble dimensió que us he dit. I llavors dos criteris més, que m'han semblat particularment rellevants, també en aquest canvi que us comunico jo avui a vostès, el quart criteri seria el d'estabilitat. Estabilitat. Vivim un món de canvis molt ràpids, molt accelerats, que genera moltes incerteses a la ciutadania, i jo crec que des de les administracions públiques és la meva idea, la meva manera d'entendre les coses, el que s'ha de fer és generar el màxim possible de certeses, és a dir, tenir coses estables. Això vol dir ser rígid? No. Hi ha circumstàncies personals, hi ha circumstàncies de context que poden obligar amb flexibilitat a adaptar-se. Una cosa és ser flexible i una altra cosa és donar batzegades.
5: Un manteniment de rumb que és precisament el que critica tant l'oposició com els socis parlamentaris. Escoltem a Mònica Sales de Junts i Josep Maria Jové d'Esquerra.
7: Aquest govern. I vostè, president, pot anar fent canvis per fascicles, si vol, però l'únic que aconseguirà és l'agonia d'un govern que està esgotat i també l'agonia de tot un país.
6: Creiem que ha deixat perdre l'ocasió de fer de la necessitat virtut i aprofitar el canvi forçat per la decisió de la consellera de Drets Socials per afrontar una remodelació més profunda del seu executiu.
5: I l'altre soci, els comuns, també volen més canvis. S'assenyalen directament a la consellera de Salut, Olga Pané, perquè consideren que no ha fet els canvis que havia promès a l'inici de la legislatura. I també tornen a demanar que es divideixi la macroconselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Primer, perquè consideren que són massa temes importants. I segon motiu, diuen des dels comuns, que la seva titular, Sílvia Paneque, ja pensa més en l'alcaldia de Girona.
0: Això pel que fa al repartiment de carteres. Aquest matí, la darrera sessió de control a Salvador Illa ha estat una barreja de temes, des de la poca inversió de l'Estat a Catalunya fins a la victòria de la selecció espanyola, passant per l'autodeterminació i la comissaria de la Via Laietana. Marcos.
5: Sí, Junts per Catalunya acusa el president de la Generalitat de permetre una asfíxia en matèria d'inversions per part de l'Estat. Salvador Illa reconeix que les xifres no són bones, però els emplaça a col·laborar per posar-hi remei. Són Mònica Sales i el cap de l'executiu.
7: Si aquest estiu torna a anar de vacances amb el seu amic Pedro Sánchez, en lloc de demanar-li fotografies, el que ha de demanar-li és que pague allò que ens deu i, sobretot, que aprofite per reflexionar, perquè el principal problema d'aquest país és, sobretot, vostè.
6: I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions. I la pregunta que li faig és, vostès estan per la política útil per ajudar a resoldre les coses o no?
5: Els socis de la seva banda li demanen un referèndum i tancar la comissaria de la Via Laietana. Escoltem Josep Maria Jové d'Esquerra, Jéssica Albiach dels Comuns i les rèpliques del president.
8: Afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya.
6: Podem parlar de quin encaix ha de tenir Catalunya amb la resta d'Espanya. I hem de poder-ho decidir entre tots, clar que sí. Dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret.
9: La policia nacional ha de ser traslladada a un altre espai. I Via Laietana 43 ha de ser l'espai de memòria que Catalunya, la democràcia i les persones que van ser torturades mereixen.
6: L'actual policia nacional que ocupa

0: Aquestes dependències d'una policia democràtica. I crec que és compatible que puguin exercir les seves funcions en recuperar un espai de memòria democràtica.
1: I Alejandro Fernández, del Partit Popular, ha qualificat d'hipòcrita la felicitació de Salvador Illam a la selecció espanyola de futbol.
2: Porque solo así puede usted felicitar en redes la victoria de España en el Mundial y a la vez votar en contra de recibir en el Parlament a los catalanes campeones del mundo.
1: El cap de l'executiu li ha replicat que va voler rebre al Palau de la Generalitat els jugadors catalans, però que no van poder venir.
3: Gràcies, en Marcos. A tot això, el president de Junts, Carles Puigdemont, ha mogut fitxa després que el TJUE hagi avalat la llei d'amnistia. Ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per desobeir, conscientment, ha dit, la sentència europea.
4: Concretament, l'expresident català ha apuntat contra el Tribunal de Comptes, que ha donat 10 dies a les parts per pronunciar-se sobre la sentència i les mesures cautelars aplicades contra una trentena d'exalts càrrecs dels governs d'Artur Mas i del mateix Puigdemont. Segons el líder de Junts, la resposta de l'organisme és un desafiament a la més alta magistratura europea, un posicionament que Puigdemont atribueix, ha dit, a l'orgia nacionalista que ha provocat el futbol.
3: I aquesta mateixa tarda ha arribat la resposta de Brussel·les a tot plegat.
4: La Comissió Europea ha afirmat que correspon, un cop més, ho ha recordat, al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional aplicar la sentència del TJUE. S'ha pronunciat en un comunicat després de rebre la denúncia que els explicàvem, la denúncia de Puigdemont, i de moment han dit que examinaran la demanda abans de prendre una decisió tal com marca el procediment habitual.
5: ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: ¿Qué? Vente a la Mutua.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
8: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
9: El cambio climático y el abandono de los usos agrarios y de la ganadería extensiva son las causas principales de los incendios en nuestro país. Mantener el bosque limpio para que no arda es tarea de todos, juntos administraciones y ciudadanos.
10: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
11: La brújula, la actualidad de Cataluña a Onda Cero.
3: Passen 17 minuts de les 7 de la tarda. Protecció Civil ha ordenat el confinament de les urbanitzacions de Can Paulet i Les Rovires, al municipi de Cervelló, per un incendi forestal. El confinament afecta unes 300 persones.
4: Sí, el foc s'ha declarat al carrer Raval Bessons, a la Vall del Sol, i en l'extinció hi treballaven 30 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat. La zona de treball dels efectius abasta unes 6 hectàrees, tot i que el foc continua actiu amb els flancs oberts i encara no s'ha pogut perimetrar.
3: Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al Pratge de les Palmeres, al Prat de Llobregat.
4: Els focs van afectar una zona forestal propera a habitatges i, segons la investigació, haurien estat provocats de manera intencionada amb material altament inflamable per afavorir la propagació de les flames. Les diligències dels agents rurals van permetre identificar com a sospitós un veí de la zona, tot i que no s'han fet públics els detalls de les proves que l'incriminen. El que sí sabem és que l'home té antecedents per altres presumptes incendis al mateix entorn.
3: I no és l'únic cas, perquè els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un jove de 19 anys per provocar presumptament un incendi forestal a Pinell del Solsonès el passat dia 2 de juliol. El foc va afectar més de 2 hectàrees i els investigadors van descartar tant causes naturals com accidentals. El noi va acabar reconeixent els fets durant una declaració com a testimoni i ara està investigat per un delicte d'incendi. El cas ja és al jutjat de Solsona pendent de judici. I abordem una altra qüestió també en matèria legal, però canviant completament de terç. Nou retard en el cas de la mort d'Helena Jubany. L'audiència que havia de servir perquè la jutgessa decidís si envia a judici Santi la Iglesia s'ha suspès després que la defensa hagi presentat un nou recurs.
4: Els seus advocats demanen més temps per elaborar un contrainforme d'ADN amb què intentaran rebatre les proves que l'incriminen. L'acusació considera que es tracta d'una maniobra per allargar encara més un procediment que fa anys que s'arrossega i reclama que la vista es pugui celebrar d'aquí uns mesos, al setembre. El cas Jubany va tornar a l'actualitat, recordem els darrers anys, després de convertir-se en un dels episodis més seguits del podcast Crims.

0: proposta de retallada salarial que afecta a gairebé 400 treballadors. Els sindicats creuen que la baixada salarial és injusta i reclamen que es suspengui. Eudald Sanz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. L'autoritat portuària ha proposat la reducció després d'un informe d'intervenció que identificava una diferència entre la massa salarial autoritzada i l'abonada. El desajust es troba en uns complements retributius que es porten donant als treballadors des d'abans de 1998. L'autoritat portuària diu que està obligada a corregir la desviació i planteja que, en lloc d'aplicar íntegrament els futurs increments salarials, una part d'aquests es destini a corregir la desviació. El comitè d'empresa veu injusta la retirada del complement després que els treballadors l'hagin cobrat tant de temps. Ho diu Soraya Díaz, del comitè de l'autoritat portuària de Barcelona, a Onda Cero Catalunya.
2: Aquest complement estava consolidat en els treballadors. Això, al llarg dels anys, no hi ha hagut cap qüestionament i ens trobem que ara, en el 2026, algú aixeca la mà i que diu que, doncs, que no correspondria l'abonament d'aquest complement.
1: Per això gairebé 200 treballadors s'han manifestat davant la seu de l'autoritat portuària i representants sindicals han entregat al Consell d'Administració un manifest de rebuig a la mesura. El comitè amenaça amb mobilitzacions i vagues si es continua amb la reducció de les retribucions i demana que els treballadors rebin les dotacions econòmiques que estipula el tercer conveni col·lectiu de ports i autoritats portuàries de l'Estat, que els treballadors no reben des de 2023.
0: Gràcies, Eudald. Més coses. El Pla de la Generalitat per potenciar les energies renovables a Catalunya segueix generant enemics arreu del territori. Els darrers en unir-se en contra són els alcaldes del Pallars Jussà, que asseguren que les noves instal·lacions energètiques no generaran llocs de feina per la gent dels seus pobles. Joan.
3: De fet, avui mateix han aprovat per unanimitat un document contrari, lamentant que el ja conegut com a Plater s'hagi creat des dels despatxos de Barcelona i sense comptar amb la participació de les administracions locals. Si fa uns dies eren els alcaldes del Solsonès, avui s'han pronunciat els del Pallars Jussà. Més enllà de criticar que se'ls menjaria terreny agrícola i ramader, un sector que nodreix l'economia d'aquesta comarca, el president del Consell Comarcal, Jordi Navarra, explica que tampoc afavoriria la creació de nous llocs de treball.
4: Sí que llavors hi va haver molta gent que hi va poder treballar i moltes famílies que van poder viure d'aquestes empreses, però avui en dia, tal com està plantejat això, crec que portarà molt pocs llocs de treball i si en porta algun, segurament ja serà gent més especialitzada que vindran de fora i a nivell socioeconòmic, bueno, jo penso que no serà gaire positiu.
3: Navarra defensa que el Pallars Jussà contribueix des de fa dècades en la creació d'energia, però assegura que no podrien suportar econòmicament canvi de terreny agrícola per col·locar instal·lacions d'energies renovables.
0: En plana local, la Generalitat ha anunciat que posarà en marxa un programa per ajudar els ajuntaments a captar finançament europeu. La intenció és que els municipis de menys de 20.000 habitants no desaprofitin l'oportunitat de beneficiar-se d'aquestes ajudes. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
5: Sí, bona tarda. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha anunciat que ja s'ha posat en marxa una oficina especialitzada de 5 professionals. Així ho ha explicat avui a la sessió de control al Parlament.
6: Una oficina específica i d'un equip especialitzat que treballa de manera coordinada amb els altres departaments, fonamentalment amb el Departament d'Economia i en contacte amb les institucions europees. L'objectiu és que cap municipi perdi oportunitats europees per manca de recursos i, per tant, afavorir una distribució territorial més equilibrada.
5: Duch ha explicat també que ja han començat les sessions explicatives per alcaldes i equips tècnics dels ajuntaments. Pel conseller, els municipis poden ajudar a connectar les institucions europees amb la gent.
0: Les festes de la Mercè 2026 ja tenen pregoner. Seran Toni Meritxell Falgueres, pare i filla, i responsables del centenari celler de Gelí del barri de Sants. L'Ajuntament ha destacat que la tria vol ser un homenatge al comerç de proximitat, a la gastronomia i als vins catalans. Montse Valls, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. El celler de Gelida és una institució al barri de Sants amb més de 130 anys d'història i ubicat al número 65 del carrer de Vallespí. Pare i filla han rebut el nomenament amb emoció i han avançat alguns dels detalls del pregó.
8: Com ens hem anat transformant i com Barcelona, que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al front d'un negoci familiar.
9: Però al final això també fa un copatge molt important, no?, a la ciutat, juntament amb l'art, amb la gastronomia, amb la cultura, que el comerç també forma aquest tarannà.
7: L'Ajuntament també ha presentat el cartell de la Mercè 2026,

0: Una obra de l'artista Cinta Vidal que ret homenatge a la ciutat a través d'espais emblemàtics i elements de la cultura barcelonina.
1: És un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada. Els que coneixeu Barcelona espero que pugueu reconèixer tots els espais. És un joc d'anar descobrint coses.
0: Entre les novetats d'aquesta nova edició de la Mercè destaca el trasllat del piro musical de l'Avinguda Reina Maria Cristina a la platja del Bogatell per les obres de Montjuïc. A més, Xangai serà la ciutat convidada, coincidint amb els 25 anys d'agermanament amb Barcelona.
2: Doncs precisament, la capital catalana inicia una nova fase de les obres de cobertura de la Ronda de Dalt amb la instal·lació del nou sostre al tram comprès entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron. Els treballs permetran generar més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic Montse sobre la infraestructura.
0: Per dur a terme aquesta actualització s'utilitza una grua de grans dimensions que obliga a modificar la circulació. D'aquesta manera, fins al 6 d'agost, la ronda quedarà tallada completament cada nit, de dilluns a dijous, entre les sortides de Vall d'Hebron i Vallcarca. En aquesta fase s'instal·laran una cinquantena de les 100 peces previstes per cobrir el tram de 340 metres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que el projecte permetrà cosir barris com la Vall d'Hebron, Montbau, la Teixonera, Sant Genís dels Agudells i Vallcarca.
3: Són un salt qualitatiu molt important perquè sempre hem considerat que s'havia de recosir aquests barris perquè és una forma de guanyar espai públic i espai verd, i és també una manera de pacificar les rondes en el seu pas per davant de les zones que estan més densament habitades.
0: La previsió és que aquesta fase de les obres quedi enllestida a finals del 2027. A més, l'Ajuntament ja preveu continuar la cobertura en direcció a l'Hospital Vall d'Hebron en una etapa posterior.
2: Gràcies, Montse, i la precaució a Barcelona per la seguretat dels motociclistes ja ha dut l'Ajuntament a prendre mesures. Ahir es van anunciar la instal·lació d'amortidors i elements reflectants, i és que a Barcelona el 25% de la circulació en vehicle privat es fa en moto, Ferran.
4: Sí, i això la situa entre les ciutats amb més circulació diària de motocicletes d'Europa. Ho explicava als micròfons d'11 Ceuro el cap d'estratègia de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Carlos López.
5: Barcelona és una de les ciutats europees amb més moto. De fet, juntament amb Roma, som les que més motos tenim amb ús diari per la ciutat. La moto fa una funció important de mobilitat a la ciutat, amb el principal risc o el principal problema que té és el de la vulnerabilitat.
4: En una entrevista pel programa de la ciutat, López ha recordat també que la primera causa d'accidents és la distracció. Ho és tant per cotxes com per motos. La diferència, però, queda clara. Tractant-se de les velocitats permeses a les zones urbanes, un accident que en cotxe només produeix danys a les infraestructures pot resultar mortal per una motocicleta. És per això que l'any passat gairebé la meitat de les persones que van perdre la vida pel trànsit a Barcelona eren motoristes. Aquest 2026 el compte ja puja fins als 4 morts.
6: Soy Mar Márquez. Y para proteger mi casa, confío en Verisur.
7: Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre.
6: Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Llama a Verisur al 900-272-272.
8: Verisur. El caso Asunta.
9: Se le suministra una alta dosis de clonazepam.
8: Un caso cerrado que dejó preguntas sin responder.
10: Palabras mayores, es casi el ADN.
8: Uno de los crímenes más impactantes de la historia de España.
11: El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega, Alfonso Basterra Camporro.
8: Lo que la verdad esconde. El caso Asunta. Esta noche a las 11 en La Sexta.
12: Ya disponible en A3Player.
13: La brújula. Te expliquem las claus de la actualidad.
2: En un minut ens plantem a 8:15 del vespre. Abans d'obrir la plana cultural, volem fer un cop d'ull a totes les informacions en clau esportiva que ens deixa el dia d'avui. José Agustín Gómez, què tal? Molt bona tarda.
14: Bona tarda.
2: A veure, què tenim?
14: Poques novetats.
2: Poques?
14: Sí, està tot molt aturat.
15: Ja fluix.
14: Sí, el Barça havia de fer oficial avui la contractació de Karim Adeyemi, ho va anunciar ahir, quan va tornar de Nova York el mateix president Joan Laporta, però ens diuen que tot s'ajorna fins demà. Quan es farà oficial la notícia, de la seva incorporació i la presentació al costat del president, la signatura...

0: a les fotografies, als vídeos, tot això que envolta avui en dia les presentacions.
1: Segueix però, a l'hotel, segueix a l'hotel, eh? No el deixen sortir.
0: No pot entrenar. I això és el més preocupant, no? Perquè el jugador, suposo que treballarà al gimnàs, farà sí, coses sí. pel seu compte, però no pot exercitar-se amb els que seran els seus nous companys. Ja els va saludar la setmana passada. I dilluns comença l'estada per terres angleses, on jugaran diversos partits amistosos. Una concentració, una estada on s'hauria d'incorporar ja Rafinha, després de les seves vacances. S'hauria d'incorporar també Frenkie de Jong.
2: Ah, mira.
0: Però vosaltres sabeu la base exacta de la seva lesió? Nosaltres tampoc. No hi ha hagut comunicat mèdic. Li va fer proves la setmana passada, però no sabem el que li passa. I el dia 27 també s'hi acaben les vacances, però veurem si va o no a aquesta estada per terres angleses o es queda a Barcelona recuperant-se d'aquestes molèsties al genoll, que no sabem si el tindran molt temps o no fora dels terrenys de joc, perquè no ens han dit el que té.
1: Cap dada, eh? Ni l'abast, la zona,
0: no
1: però...
0: tenim l'abast de la lesió. Per tant, toca esperar. On sí que es mouen és el Barça femení. Hi ha hagut sortides importants.
2: Sí.
0: Mapi, León, a la defensa, ja té substituta. És una neerlandesa de 19 anys que signa contracte fins al 2030 i es diu Reni van Asten. Per tant, més reforços per una línia molt important i sobretot una jugadora tan important com era la Mapi León. I de moment, qui substituirà l'Alexia?
2: Amb ganes de veure-ho.
1: Qui pot substituir l'Alexia?
0: Ho hem d'esperar. Tema central no és una prioritat. S'ha parlat d'Emery Laporte les darreres hores. Fins que no arribi el davanter centre, la resta està com molt aturat. I el davanter centre que vol Hansi Flick és Julián Álvarez. Però, de moment, Julián Álvarez segueix sent jugador de l'Atlético de Madrid. Una dada curiosa. Després del Mundial hi ha jugadors que es revaloritzen i altres a l'inrevés.
2: A veure...
0: Segons Transfermarkt, una web de referència per conèixer el preu dels jugadors, hi ha dos noms propis que han pujat per sobre de la resta i que són ara els més valuosos, amb un preu de 220 milions d'euros.
1: Què dius?
0: Per què aposteu?
1: Jo dic, home, Mbappé Lamine o Mbappé Haaland?
2: Rodri?
1: Mbappé Haaland, jo diré.
0: No.
2: Rodri tampoc?
0: No.
2: Oyarzabal?
1: Lamine sí, per tant.
0: Van encertar un.
1: Lamine sí.
0: Lamine i Mbappé. Haaland.
1: Ah, Haaland.
0: Ah, Haaland.
1: Ah, mira.
0: Són els dos que més s'han revaloritzat en aquest Mundial. I com estan els caps? Imagineu-vos, Mia Khalifa, és una actriu que va tenir el seu pas per al cinema per adults, va celebrar la victòria d'Espanya davant Argentina. Ho va fer amb un vídeo, amb la cançó de Rosalía, La Perla. A més, hi havia el vídeo Banderes d'Espanya... I una frase, com sona la vida després que els perles hagin estat derrotats? Rosalía repica aquest vídeo i l'esborra. Què ha passat? Doncs que a Argentina no ha agradat això. I la gent està demanant que retornin les entrades pels 4 concerts que té Rosalía a Argentina al mes d'agost.
2: De veritat?
0: De veritat.
2: O sigui, ara la gent no vol veure Rosalía, la mateixa gent que ha gastat bastants diners, segur,
0: sí.
2: per veure-la.
0: Dada interessant. Tenien 10 dies per retornar les entrades un cop les han comprades. Ja ha passat un mes, perquè està tot esgotat.
2: De fet...
0: Però als caps hi ha gent, és que hi ha gent a les tertúlies que està insultant a Rosalía i està dient de tot i està demanant que no se'n vagi al concert.
2: Ostres, ara mateix estava veient l'Instagram de Rosalía, posa una story amb una bandera de l'Argentina que diu "Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía". Mala mia, perdó. I llavors,
1: excusant, eh?
2: Un cor que diu "Solo tengo amor para Argentina". Veurem.
1: S'està excusant.
2: A veure si és
0: de moment el que està rebent és molt d'odi per algunes persones a Argentina pel fet de republicar aquest vídeo.
2: Sonant aquesta perla, gràcies Vicenç. Molt bé, doncs ho comentarem, perquè al final no deixa de ser... Ostres, que tornin les entrades de 4 concerts...
0: Bueno, de moment no poden retornar-les, ja han passat 10 dies.
2: Sí, exacte. Veurem.
0: Poden revendre-les.
2: També seria una opció. Ara tota la gent que aquí es va quedar sense se'n va cap allà. A veure, en què acabem, José?
0: Dues notícies. Ahir l'Espanyol guanyava el segon amistós de la pretemporada, 4-0 davant el Pau de la segona edició francesa. Dissabte, 10:30 del matí, el tercer amistós davant el Centre Esport Sabadell. I per fi, el Barça ja té oficialment nou entrenador, 48 anys, eslové, seleccionador d'Eslovènia, Aleksandar Sekulić, que signa fins al 2028. Dada curiosa, substitueix a Xavi Pascual,

0: que se'n va al darrer equip on ha entrenat Sekulić,
1: canvi
0: el
1: Dubai
0: Basketball.
1: Canvi de cromos.
2: Canvi de cromos.
1: Fàcil. Ja parlaves de Sekulić fa una setmana, vull dir que ja sí. Rondava, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, però el Barça de bàsquet és, que és una secció que no sabem.
1: Ha canviat l'equip, però de cap a peus, eh?
0: I més encara.
1: I més encara,
0: encara falten fitxatges.
2: Enigmàtic, ho veurem, José. Demà més.
0: Cuideu-vos.
2: Gràcies, adeu. Bona tarda. Adeu.

Moment ara d'obrir Plana Cultural quan passen 5 minuts de 7:45 del vespre. En clau d'agenda musical, després tindrem entrevista. Anem a PAMS. Avui a Barcelona, Maria Becerra. Oh!

0: La cantant argentina actuarà aquest vespre al Poble Espanyol amb motiu del Bards Festival. L'artista presentarà en directe les cançons del seu darrer treball, Quimera, en un espectacle que repassarà també alguns dels grans èxits que l'han convertit en una de les veus més destacades del pop i la música urbana llatina.
1: També aquesta nit concert de Chayanne.

0: El cantant porto-riqueny actuarà aquest vespre al Palau Sant Jordi de Barcelona dins la gira Bailemos Otra Vez Tour 2026. El concert començarà a les 9 de la nit i oferirà una nova oportunitat al públic català després de l'èxit de les seves anteriors actuacions a Espanya. L'artista repassarà alguns dels grans èxits de la seva trajectòria combinats amb els seus treballs més recents.
1: Això serà a Barcelona i a Tarragona, Juan Luis Guerra. Mírame.

Guerra actuarà aquest vespre a la CaixaBank Tarraco Arena, l'únic concert previst a Catalunya dins la seva gira espanyola del 2026. Amb una carrera de més de 3 dècades i desenes de premis internacionals, Juan Luis Guerra és una de les figures més influents de la música llatina.

0: moment ara de parlar amb una persona que coneix molt bé, a Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys. El món de la cultura catalana està de dol i és que ha mort l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys, considerat un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil en català. Deixa un llegat de més de 300 obres i personatges tan emblemàtics com el gos Rovelló, que han acompanyat generacions de lectors durant més de mig segle, Montse.
1: L'any passat encara va publicar El retorn de Rovelló, continuació del llibre que el va convertir en una icona de les lletres catalanes. Al llarg de la seva trajectòria va rebre nombrosos reconeixements, entre els quals el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i la Creu de Sant Jordi. Les mostres de condol s'han succeït durant les últimes hores. El president de la Generalitat, Salvador Illa, l'ha definit com un referent literari que va ajudar molts catalans a descobrir la llengua i la literatura. També la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha destacat la seva defensa de la llengua i la cultura catalanes, mentre que Carles Puigdemont ha reivindicat el llegat de Vallverdú, una obra, diu, intergeneracional i profundament catalana. Amb tot, Vallverdú deixa una ingent obra literària amb més de 300 títols publicats, entre novel·les, memòries, viatges, contes, traduccions, poesia i fins i tot teatre.
0: Gràcies, Montse. Doncs ara precisament volem reflexionar sobre aquest llegat que deixa Josep Vallverdú i per això saludem a La Brúixola, l'escriptor i periodista Francesc Canosa. Francesc, què tal? Molt bona tarda.
2: Molt bona tarda, com esteu?
0: Josep Vallverdú ha mort als 103 anys. Quan mor una figura d'aquesta dimensió, què és el que realment perd el país?
2: Bueno, jo crec que en el cas d'en Josep Vallverdú és molt diferent, no? Moltes vegades, ara en aquests moments, està parlant, hòstia, ha mort un gran escriptor, no? Ha mort un gran homenot. Jo sempre estic dient aquests dies, bueno, avui, aquestes 24 hores que ha mort,

0: un Superman de la literatura i de la cultura catalana, perquè al final una cosa que jo assenyalo i com que jo munia, per a mi s'ha mort un amic, i per tant m'ho miro des d'una vessant, no de la relació que teníem d'escriptor-escriptor o d'escriptor i periodista des de fa molts anys, sinó que al final ell era la gran obra. Ell és un personatge que recordeu o intenteu tenir-ho al cap, neix al 1923 i fins ara sempre el comparo amb un pla seqüència existencial. A ell li agradava molt el cinema, ell volia ser guionista, que això a vegades s'oblida. I aleshores, per tant, com a guionista, com a amant del cinema, totes les seves estructures narratives, tant de la literatura infantil, juvenil, com de prosa, etc., estaven, diguem-ne, molt trufades d'aquesta acció permanent, d'aquest guió absolutament permanent. El que tracto de dir és que ell és una persona que ha viscut pràcticament tot el segle XX i part del segle XXI, ho ha viscut tot en contra. Penseu que ell neix amb la dictadura de Primo de Rivera, que quan era petit ja escriu, diguem-ne, en català, que escriu petites revistes a l'escola, que viu la república, que viu la guerra, que viu la dictadura, que ho viu absolutament tot, i que, per tant, en aquest moment el que fa és teixir una obra immensa, colossal, infinita. Per això moltes vegades es diu, ostres, el gran escriptor de literatura infantil i juvenil. Bé, no és ben bé cert. És a dir, ell ha tocat tots els gèneres. És a dir, ell ocupa buits quan hi ha forats. I en el moment dels anys 60, quan per la dictadura no hi ha literatura infantil i juvenil, que traduït el que vol dir, si avui anem a una llibreria, trobem llibres infantils i juvenils en català, doncs els anys 60 no hi eren. I per tant, ocupa un buit, comença a escriure, i això vol dir que hi ha uns lectors. Moltes de les persones que ja són, per exemple, avis o pares, diguem-ne, han comprat, han llegit llibres d'en Vallverdú, i gràcies a això hi ha nens i nenes del nostre país que estan llegint. Però és que ell, hi ha moment que quan no hi ha traduccions, tot i no saber anglès, perquè és autodidacta, tradueix autors anglesos al català. Però és que ell, quan, diguem-ne, no hi ha una prosa, ell que era de Lleida, tot i que no el podem considerar un escriptor lleidatà, sinó que és un escriptor absolutament universal, quan ell, diguem-ne, Lleida, està apartada que els anys 60 es volia annexionar a l'Aragó, fa tota una crònica, un cronisme, un dietarisme del que és aquesta Catalunya occidental, aquesta Catalunya nova, aquest Far West, aquest salvatge oest, aquesta gent nova, que fixeu-vos com el debat del que avui en dia és Lleida té els interrogants clavats de tots els problemes, dificultats, però també solucions del segle XXI. Si voleu, comencem. El canvi climàtic, el despoblament, la immigració, etc. Per tant, ell, també quan arriba a més gran, cultiva el que és la poesia, que moltes vegades s'oblida, ell, que és un personatge hipermega curiós. Penseu que ell és un home que, com el que jo dic, és un pla seqüència existencial, és un home càmera, absorbeix la realitat d'una manera impressional, és holístic, com diríem ara, és integral, és absolutament total, és curiós, és una persona que no podies no enamorar-te d'ella. Jo he tingut la sort no només de tenir una relació molt propera amb ell i ser molt amics, sinó de publicar una entrevista que són les 62 cartes d'amor que li fa Antonieta Vilajoliu, que s'enamora als anys 90, després de que feia un any que s'havia mort la seva dona, Isabel Arqué, la gran pedagoga, sí. I per enamorar-la li fa 62 cartes d'amor. Per tant, aquí està tot. És a dir, no és només una persona que s'enamora, sinó que és una persona que el que ha de fer és escriure aquelles cartes per dir-li a l'Antonieta que l'estime, etc, etc. Per tant, aquesta actitud existencial, que no la trobem, que és molt difícil de trobar-la, és ell. Vull dir que, per tant, no és només l'escriptor, és una persona que és ultramoderna, que amb 90 anys i escaig estava fent raps a través dels seus versos, que feien als anys 80 ja feien a l'ordinador per escriure, que era més fàcil, com sempre dic, de que el trobessis al telèfon fix de casa, era més fàcil que et respongués per WhatsApp o per mail, per correu electrònic. Per tant, estem parlant d'una cosa que és, diguem-ne, si em permeteu, ultramarciana. I això sent un escriptor considerat amb els cànons clàssics, com un dels autors clàssics de la literatura catalana, etc. Clar, al final era un escriptor pop, era un escriptor superpopular, era una rockstar. Per tant, és una nissaga d'escriptors que podríem tirar endarrere amb Segarra, amb Rossinyol. Era una persona que tenia un públic ja des dels anys 60-70 molt ampli, molt heterogeni, molt divers, que tenia una estima per part del públic, una estima... A veure, avui ho estem veient. Jo feia molt temps que no veia una unanimitat en aquest país, que és Catalunya, tan gran amb una sola persona.
1: Sí, institucionalment, de diverses formacions polítiques, ha quedat claríssim, sí. Es nota molt amb la manera i amb la passió que parles de Josep Vallverdú, que has perdut un amic, no? Com deies a l'inici de l'entrevista. Aquests dies, recuperant entrevistes que

0: sortit d'ell, ell deia que no li tenia por a la mort. Com no. Afrontava ell aquesta, la transcendència, podríem dir, o la, al final de la vida?
1: Bueno, jo, a veure, jo com que, diguem-ne, la meva relació amb ell era una relació molt propera, que l'anava a veure a casa, que l'anava a veure també moltes vegades amb la meva filla, etc. Ell sempre parlava de la mort d'una manera absolutament natural. La mort és una cosa que un dia arribarà. I si m'ho deixes dir d'una manera molt tòpica, em sap greu dir-ho així, però jo crec que era una cosa que sabia que un dia arribaria, és aquella, com aquell conte de Woody Allen, no? Que un dia pica la porta la mort, no? Se la juguen amb el personatge a cartes, el conte de Woody Allen perd la mort, però ell sabia perfectament que la mort un dia arribaria. I això t'ho lligo amb una cosa que m'ha passat en aquestes hores, que molta gent s'ha sorprès de que s'hagi mort, perquè es pensaven que no es podia morir.
0: Clar.
1: Perquè, clar, pensem que ell, no només perquè tingués 103 anys, perquè això t'ho dirà qualsevol persona que l'hagi conegut mínimament, només un dia, tenia una memòria, tenia una actitud, vull dir, pensa que ell se'n recordava de com era el rellotge de Francesc Macià el 1931 quan el va conèixer. Ell se'n recordava que el 1930 també, quan va entrar per primer cop al cinema, com en les butaques de color vermell, la fila, on es va ubicar, i la pel·lícula que va veure, que era el Vampir de Düsseldorf, i podia fer una crítica cinematogràfica. Ell se'n recordava si el 16 d'abril de 1966 va fer una conferència sobre comarcalisme al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona. Estem parlant d'aquest tipus de persona. Estem parlant d'un tipus de persona que a mi personalment, diguem-ne, em pispava la cartera amb el que era la memòria. Hi ha tantíssima gent. Això fa que molta gent es creia que, però si estava molt bé. No, i era com si no es pogués formar tant part del paisatge humà, no només de Balaguer, que era fill adoptiu, sinó del paisatge humà de totes les persones, i per tant, dient, ostres, però aquest senyor no es pot morir. I llavors, per tant, clar, no, és que era increïble. O sigui, jo crec que fins i tot no es pot traslladar, però jo no he conegut mai una persona així, d'acord? I per tant, era una persona que, escolta'm, Josep, no? Era com, el Josep sempre hi és, no? El Josep sempre està allà i sempre està de la mateixa manera. El Josep sempre té aquest, tenia un humor irònic, molt british, tenia un humor molt, ell era molt sobri, molt directe, però ell tenia com una economia de paraules, una economia existencial, però amb una profunditat universal. D'acord? I per tant, diguem-ne, no és que fos un gran un gran conversador, però diguem-ne, ell era molt més monosilàbic o de frases curtes, però que diguem-ne molt suculent alimentici, que és molt diferent.
0: Sí,
1: per tant, això vol dir que ell, no malbaratava res. Per què? Perquè jo sempre remarco que la seva gran actitud, la seva gran lliçó de la vida, i és el que jo sempre dic que m'enduc, és que la vida no es pot no viure, s'ha de viure.
0: Una cosa que també ens ha cridat molt l'atenció, deies que té, doncs això, innumerables, més de 300 obres, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí.
0: I precisament avui hem conegut la comissaria de l'any del centenari de Josep Vallverdú, Carme Vidal, ha anunciat que aquest llegat encara podria ser més extens, perquè encara hi ha dos volums inèdits i un altre projecte que encara s'hauria de completar. No sé què en saps d'això i amb què ens podria sorprendre.
1: Bueno, és que ell permanentment estava escrivint. Vull dir, jo no sé, no, perquè ho dic, no ho sé, ho sabria, si va estar escrivint fins ahir o fins fa 3 dies. Per tant, vull dir que ell, la seva obra és molt diversa. Llavors, el que està escrivint, no sabia si estava acabant una novel·la, un altre poemari, un article, i després permet-me una cosa que no és menor. Ell era un gran dibuixant des de jove. I, per tant, cada dia estava dibuixant. Això que en diem scratch, que és com un apunt al natural,
0: sí,
1: un croquis, un impacte de la realitat. Ell estava cada dia dibuixant això, fent com una mena d'escena de la quotidianitat, traslladada com si fos des d'un punt de vista irònic, humorístic. Per tant, ella estava permanentment. A més, ella escrivia d'una manera, d'acord, que és com si ara apretessis un botó i et posessis a escriure. Saps? Com un on-off. De la ment al que seria el paper, deixa'm dir-ho així, perquè ja escrivia amb ordinador, ja queda de traslladat, no? De fet, jo diguem-ne que amb ell, jo ja parlo de relació d'amistat o d'amic, però que diguem-ne que he tingut molts vincles professionals, fins al darrer, el podcast que jo dirigeixo, Bona Llibres, el que no està escrit com escriuen els escriptors catalans, jo crec que és una de les darreres entrevistes a nivell oral que ha fet, ens explica com escriu. I per tant, també és molt sorprenent de com escriu, perquè com escriu vol dir

0: que és molt diferent que molts escriptors. És a dir, es posava a escriure doncs, cada dia una hora, dues hores, i quan es posava a escriure, es posava a escriure. Mm-hmm. I, per tant, era com si fes anar un interruptor que li va de la ment als dits. Per tant, tot ho tenia al cap. És a dir, és una vida en directe, és un cinema verité. Mm-hmm. És a dir, és una realitat molt directa, i això és una... Això té molt a veure amb perquè ell és un home càmera, com dic, que capta la realitat. Sabia el nom dels arbres, sabia el nom de les muntanyes, dels rius... És a dir, això ens ensenya moltíssim. Ell ho sabia, tenia un coneixement que acumulava i després passava per aquesta mena de termomix que tenia, que això pràcticament, si parles amb qualsevol escriptor, escolta'm, escriure és molt complicat, i ell li fluïa com un riu. Això vol dir que és d'una manera natural. Ell era un escriptor natural, però natural des que va néixer. Per tant, no és un que es forgés, sinó que quan era petit ja li sortia d'aquesta manera. Clar, això vol dir moltíssimes coses, que clar, això s'haurien d'analitzar, perquè jo poques persones he conegut com ell, no?, en aquest sentit.
1: I podríem estar molta estona més, no tenim gaire més temps, però molta estona més parlant de la figura d'ell, també per això, perquè tenim la sort de parlar amb algú que l'ha conegut de molt de prop. Jo et volia preguntar ja per acabar per la responsabilitat que tenim ara i per qui té aquesta responsabilitat, que aquest llegat no quedi enrere, no? No sé quin paper poden tenir els editors, les institucions, les escoles, també, no? I perquè no només doncs, ens quedem amb aquest rovelló, que evidentment doncs és un punt fonamental, no?, de la seva obra, però no l'únic, ho hem comentat al llarg de l'entrevista.
0: Bueno, aquí hi ha dues coses. Una és llegir-lo. A mi el que m'interessa és que jo sempre dic que Vallverdú és una barana de ferro de la cultura i de la literatura catalana, perquè són aquestes baranes de ferro de poble que, tot i ser rovellades, florides, són indestructibles. I, per tant, aquesta és la gran ensenyança si la traslladem des d'un punt de vista de literatura o d'actitud. Per tant, per això jo parlo que la seva gran obra també és aquesta actitud existencial. O sigui, jo crec que una de les coses importants és que, a diferència d'altres escriptors, cadascú té el seu Vallverdú. És com aquells llibres quan érem més joves de triar la teva aventura, no? Doncs tria el teu Vallverdú. Tenim un Vallverdú prosiste, tenim un Vallverdú poètic, tenim un Vallverdú que ha traduït moltíssimes coses. Vallverdú ha traduït a Martin Luther King al català. És que se t'escapa, se t'esmuny de les mans. Mm-hmm. Per tant, sí, clar, que tenim responsabilitats, però la responsabilitat és de les institucions, de les editorials, però, perdoneu, la responsabilitat també és dels lectors. Tot el que és literatura infantil i juvenil és meravellosa, totes aquestes novel·les. Per tant, Vallverdú hi és i serà, sense cap mena de dubte.
1: Doncs ens quedem amb això i amb aquesta frase que ens deia que cadascú té el seu Vallverdú. Francesc Canosa, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola, per recordar la seva figura i aquest llegat, no?, que continuï més viu que mai. Moltes gràcies, molt bona tarda, que vagi molt bé, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres i molt bona tarda.
2: La Brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
3: Metes la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillas de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
1: Ja saben que un cop al mes dediquem una estona a conèixer tres de les innovacions recents més sorprenents en l'àmbit tecnològic, de diferents àmbits i amb diferents aplicacions.
4: Exacte, i com és habitual, us repassaré els titulars molt ràpidament. Tindrem IA, és clar que tindrem IA, concretament una eina que permet automatitzar tota la feina que comporta una granja. Seguirem amb un escàner de cos complet que en uns 60 segons et fa una diagnosi completa. I acabarem amb una bateria de paper, no de liti, de paper, que permetria 1.000 cicles de càrrega.
1: Llamineres, com sempre, Joan, aquestes notícies, aquests titulars, i també, com sempre, qui ens les desgranarà serà l'expert i divulgador tecnològic Javi Puzle. Javi, què tal? Molt bona tarda.
5: Hola, muy buenas.
1: A ver, empecemos con una hazaña casi imposible de materializar sin la herramienta de la inteligencia artificial que tiene esta granja como protagonista. Cuéntanos.
5: Bueno, pues básicamente esta noticia es que un granjero ha decidido ponerse a escribir software, ponerse a escribir código para lograr automatizar toda su granja. Pero claro, cuando pensamos en una granja, además, no es una granjita, ¿eh? O sea, es una granja bastante, bastante grande.
4: Sí que existen granjas automatizadas, pero claro, con maquinarias carísimas y fuera del alcance de la mayoría de agricultores.
5: Eso es, sí, sí, o sea, porque sí que es verdad que hay invernaderos, etcétera, o sea, grandes, ¿no? Grandes extensiones, ¿no? O grandes explotaciones agrícolas que ya están bastante automatizadas, pero sí, en este caso es que, vamos, la noticia es que lo ha hecho.

0: Dos quarts de nou, l'hora de la brúixola d'estiu.
1: Ara comença la brúixola d'estiu amb Pablo Alcaraz.
0: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la brúixola d'estiu, benvinguts a aquest dimecres 22 de juliol, dia en què en un minut us convidarem a fer un viatge per Escòcia. Hem convidat a tot un especialista en la matèria perquè ens faci de guia. També parlarem, sabeu que aquests dies aquí a la brúixola d'estiu obrim un racó, obrim un forat per la gastronomia, avui parlarem del cafè. I ho farem doncs també amb tot un expert en aquesta matèria, com és el fundador de Nomad Coffee. Estarà per aquí, com és habitual aquests vespres, la nostra companya Clàudia Moreno amb la seva secció Per què tothom parla de... Avui per parlar del cortisol. I tindrem, com a punt i final, els membres de la Tertulieta, la tertúlia cultural d'Onda Cero Catalunya, amb les recomanacions culturals per aquest estiu. Des d'ara i fins les 10 de la nit, això és Onda Cero Catalunya.

0: reconec que he tingut seriosos dubtes a l'hora d'escollir. La banda sonora inicial de la conversa que vull tenir amb Oriol Gracià, perquè, primer, quan un parla d'Escòcia, doncs, home, la música és important. I segon, doncs, perquè estava per allí també Flower of Scotland, Scotland the Brave. Llavors, no sé si el protagonista d'aquests propers minuts aquí a Onda Cero em donarà el vistiplau a la tria musical o considera que no, que hauria d'haver posat algun altre himne oficiós d'Escòcia. Viatge al país del whisky, els castells i la boira. Llibre signat per l'escriptor, periodista, viatger, Oriol Gracià. Oriol, benvingut a Onda Cero.
1: Molt bé, moltes gràcies, encantat d'estar aquí.
0: Què tal la tria?
1: La tria perfecta.
0: Sí, no?
1: De fet, és un dels himnes nacionals d'Escòcia a l'ombra. No és l'himne oficial, però és una cançó que si vas a Escòcia sona constantment. I a més, si molts l'heu identificat, i si molts heu anat de colònies de petits o heu format part de clubs excursionistes, és la típica cançó que s'acostuma a cantar a Catalunya,
0: sí,
1: l'últim dia de colònies, amb tots els nens abraçats, corejant conjuntament aquesta melodia, que és l'Hora dels Adeus,
0: sí,
1: que en realitat nosaltres la coneixem com l'Hora dels Adeus, però és una cançó tradicional escocesa, que un escriptor escocès, el poeta Robert Burns, la va consolidar, la va restituir, la va com fixar en l'imaginari, i que després s'ha fet famosa arreu del món.
0: Has dit un escriptor escocès? Hauríem de dir l'escriptor escocès?
1: Sí, de fet hauria de dir Robert Burns, el poeta nacional d'Escòcia.
0: Sí, és una altra categoria.
1: Sí, ve a ser el Verdaguer escocès.
0: Trobo molts paral·lelismes al teu llibre entre Escòcia i Catalunya.
1: Sí, a veure, la meva intenció no era fer un llibre sobre Catalunya i Escòcia i tampoc fer comparatives polítiques, perquè assajos polítics sobre aquest tema se n'han publicat molts, però òbviament la meva mirada és catalana en el sentit que quan intento analitzar allò que veig mentre viatjo, pues sempre acabo trobant comparatives amb la meva realitat més immediata, que és la de Catalunya.
0: Per què Escòcia?
1: Escòcia per una qüestió fortuïta. De fet, jo hi vaig arribar per primer cop el 2003,
0: sí,
1: per treballar-hi. I quan hi vaig arribar a treballar hagués pogut anar a Irlanda o hagués pogut anar a Anglaterra, i em va tocar a Escòcia perquè vaig tirar currículum a una empresa que es dedicava a buscar feina a l'estiu en països de llengua anglesa per aprendre l'anglès. I a mi em va tocar allà, però jo tenia les nocions bàsiques que té qualsevol persona de peu de carrer sobre el que és Escòcia. Si el llagnès, si les faldes, si les gaites, i també algunes pel·lícules com a referents. Però no tenia cap intencionalitat de després tornar-hi més, ni d'enamorar-me d'Escòcia, ni res de tot això.
0: Trainspotting, Braveheart, no?
1: Trainspotting, Braveheart, que són pel·lícules que vaig veure als anys 90 quan jo era petit,
0: sí,
1: quan era petit devia ser preadolescent, i que a mi em van ajudar a construir un imaginari real o menys real, perquè ja sabem que sobretot el cinema de Hollywood de vegades pren moltes llicències, però sí que veiem Braveheart, que és la pel·lícula de Mel Gibson que l'any 95 va guanyar 5 Oscars, i que de fet és un biòpic de William Wallace, que és el gran heroi medieval d'Escòcia. Aquella pel·lícula em va frapar. I poc després Trainspotting, que és una pel·lícula totalment diferent perquè no està ubicada a l'Escòcia rural, sinó a l'Escòcia urbana, als suburbis d'Edimburg, i és una pel·lícula sobre la postindustrialització, la crisi que va provocar el tacherisme en la zona industrial escocesa, un món de drogues, un món sòrdid. Per tant, eren dues realitats d'Escòcia molt diferents, que en part eren reals, però eren peces que calia encaixar, i són les dues pel·lícules una mica que van marcar el meu imaginari abans d'arribar a Escòcia.
0: Em deies, arribo
1: per casualitat,
0: doncs mira, vull aprendre o millorar l'anglès.
1: Correcte.
0: Doncs em vaig a Gran Bretanya i a veure, sí, si m'envien a Anglaterra o si m'envien a Escòcia.
1: Correcte,
0: o
1: jo tenia 20 anys i vaig dir, vaig on sigui.
0: I què és el que trobes que t'acaba atrapant?
1: Vaig fer cap a un poblet de les Highlands al nord d'Escòcia que es diu Bremer, que està molt a prop de Balmoral Castle, que és la, sí, residència d'estiu de la Casa Real Britànica, i era un poble d'uns 700-800 habitants que responia estrictament al cliché de poble escocès. Era un poble al mig d'una vall, creuat per dos rius, amb muntanyes no gaire altes, amb una part de boscos, amb una part de prats, amb vaques peludes passejant per allà, amb ovelles, amb senyors que passejaven pel carrer amb el kilt i la falda escocesa, amb concerts de gaita constantment, especialment els caps de setmana.
0: És a dir, si vols dibuixar quina és l'Escòcia que tu t'imagines, és aquest
1: és poble. És l'Escòcia que tots tenim al cap i que respon al prototip de l'imaginari que ha projectat Escòcia tradicionalment. Sí, sí. El que em va fer curtcircuitar una mica en aquell poble és que el primer cap de setmana de setembre s'hi celebren els Highland Games, que és una mena de competicions esportives de jocs tradicionals. Podem imaginar jocs tradicionals com els bascos, en què tiren pedres, estiren cordes, fan carreres. Són jocs tradicionals d'origen medieval que es van com restituir cap al segle XIX. Hi ha molts pobles del nord d'Escòcia que el celebren, i a Bremer es fa com una mena de final el primer cap de setmana de setembre. Hi ha la tradició des de meitat del segle XIX que aquests jocs els inaugura el rei o la reina d'Anglaterra. Jo estava treballant allà i després de servir l'esmorzar, després del torn d'esmorzar, vaig sortir a passejar i em vaig apropar a l'estadi on es celebraven aquests jocs, i va coincidir que arribava la reina Elisabet II, el duc d'Edimburg, amb un cotxe impressionant, i vaig observar com tothom treia banderes, tothom començava a aplaudir, i em va sobtar aquell fervor monàrquic exagerat, perquè era exagerat. I a mi aquella exaltació de tradició escocesa que representaven els jocs, perquè a més de jocs tradicionals hi havia bandes de gaiters, hi havia nenes dansant, danses tradicionals, hi havia una exaltació de la identitat escocesa, contraposada, o de fet no era contraposada, integrada a l'exaltació monàrquica, com que em va fer curtcircuitar, perquè vist des de la perspectiva catalana,
0: diguem, una cosa o l'altra.
1: Una cosa o l'altra, no? Sí, sí que hi haurà catalans monàrquics, òbviament, però en general diríem que la identitat catalana es repela amb la monarquia espanyola. I en canvi, els escocesos poden ser fervorosament escocesos, sentir-se orgullosos, poden celebrar els seus símbols nacionals i a la vegada admirar sense cap tipus de mirament a la reina o al rei britànic. Mm-hmm.
0: Bueno, és d'aquelles coses, abans que parlàvem de Robert Burns,
1: sí.
0: Robert Burns no és que fos, patriòticament parlant, un escocès fervorós. Ell defensava, o això tinc entès, la unió entre Escòcia i Anglaterra, defensava la Gran Bretanya.
1: Robert Burns, clar, tots són escriptors de l'època romàntica que van exaltar els valors nacionals. N'hi havia alguns que sí que eren més fervorosament, ara en diríem sobiranistes o independentistes, no sé com dir-ho, en tot cas que atiaven els valors nacionals. Però després estava el cas de Walter Scott, que també és un dels grans escriptors escocesos que al segle XIX va posar de moda Escòcia amb les seves novel·les com Waverley, Ivanhoe, Rob Roy, algunes de les quals, conjuntament en les que hem comentat abans de Trainspotting i Braveheart, jo havia vist també als anys 90 perquè se n'havien fet versions cinematogràfiques. I, per exemple, Walter Scott sí que era fervorosament monàrquic i era partidari fervorós de la Unió del Regne Unit, és a dir, d'Escòcia, Anglaterra, Gales, Irlanda, totes aquestes coses. I sí, no hi veien contradiccions entre exaltar els valors nacionals d'Escòcia i apostar també per la unitat del Regne Unit.
0: Mm-hmm. Tu vas estar cobrint el referèndum, em sembla, no?

0: La independència?
1: Sí, jo vaig anar per primer cop el 2003, però després hi he estat altres temporades. La més llarga va ser durant 2 anys, el 2013-2014, coincidint amb la celebració i la prèvia al referèndum per la independència d'Escòcia, que es va celebrar el 18 de setembre del 2014.
0: Et va sobtar alguna cosa de la campanya, dels resultats?
1: D'una banda em va sobtar que no hi havia l'exaltació al carrer. És a dir, òbviament sí que hi havia pancartes, hi havia manifestacions, però no era una visibilitat multitudinària, com sí que podia passar en algunes manifestacions, sobretot de l'11 de setembre a Catalunya. També una altra cosa que em va sobtar, parlant de monarquia, és que els partits pro-independència, les Scottish National Party, però també els Greens i altres partits una mica més minoritaris, contemplaven la possibilitat de que en una possible Escòcia independent la reina Elisabet II, que era la reina del moment, pogués ser la cap d'estat, és a dir, la reina d'Escòcia. I a mi és una cosa que em va sobtar, perquè aquí l'independentisme l'acostumés a associar al concepte de república i no de monarquia. Per tant, en Escòcia, amb la idea encapsulada de la catalanitat, a vegades et servia per entendre coses, però a vegades...
0: Et trencava els esquemes.
1: Totalment.
0: Aquí alguna cosa. I el resultat et va sobtar o no?
1: No em va sobtar, perquè les enquestes gairebé en cap moment havien donat prioritat o havien donat l'opció del sí a la independència com a majoritària. Sí que és cert que els últims dies, això vol dir 2 o 3 dies abans del referèndum, es va publicar una enquesta d'opinió pública en què el sí a la independència sobrepassava el no. I de fet allò va fer saltar les alarmes i David Cameron es va presentar d'avui per demà a Escòcia, prometent més descentralització, prometent noves ofertes de competències per al Parlament escocès, amb la idea de, en 2 dies, intentar frenar el vot independentista. Però finalment, podem dir per poc, perquè crec que la diferència va ser de 45 a 55, és de 10 punts de diferència, que no són molts, va guanyar el no la independència.
0: Tu creus que en el futur, no sé si a curt mig plaç, tornarà a haver no sé, un referèndum?
1: Jo crec que a mig termini no, i de fet, a un dels capítols entrevisto a la Linda Fabiani, que va ser vicepresidenta del Parlament escocès, i parlo d'aquest tema, i ella em diu que és a dir, han perdut el referèndum, però el que va permetre especialment la campanya és posar a la centralitat del debat polític la realitat escocesa. Fins llavors el debat polític orbitava molt sobre Westminster i ara ha balancejat i des de llavors orbita sobre Escòcia. Per tant, sí que el debat polític ha posat Escòcia al centre. Ara, que això impliqui la celebració d'un referèndum a mig termini, no ho veig, perquè s'haurien de complir tres premisses i de moment no es compleixen totes. La primera premissa és que l'opinió pública estigui majoritàriament i de manera sostinguda a favor de la independència. I de moment tot està al món al 50%. Hi ha algunes enquestes en què puja una mica, hi ha algunes en què baixa, però no hi ha una opinió pública consolidada i de manera fefaent i molt evident a favor de la independència en aquests moments. Està al llindar. I l'independentisme ha fet un gran pas els últims 15-20 anys perquè ha passat a un 20% de partidaris de la independència en les enquestes cap al 2010 a gairebé un 50 o fins i tot una mica més d'un 50, però és una cosa que està una mica llinda. L'altra cosa és que hi hagi una majoria parlamentària al Parlament escocès partidari de la independència. Aquesta premissa sí que es compleix perquè fa 5 legislatures que l'independentisme governa al Parlament escocès, i l'altra és que hi hagi voluntat política o que hi hagi la capacitat per part d'Escòcia de forçar a Westminster per a convocar o autoritzar la celebració d'un referèndum. I de moment jo crec que Escòcia no té prou poder ni prou influència per aconseguir-ho. Per tant, a mig termini ho veig complicat. De fet, fa la setmana passada, crec que és, el primer ministre britànic ja va dir que ni parlar-ne. Per tant, jo crec que és una cursa que es farà a poc, a mig llarg termini, que és possible que arribi la independència, però de manera imminent jo no la veig.
0: El pitjor d'Escòcia és la seva cuina?
1: Sí, és una de les coses que sobta quan arribes a Escòcia, és que jo crec que no només és Escòcia, sinó tota Gran Bretanya o tot el Regne Unit, en què tenen poca cura per la gastronomia i per la cuina.

0: Jo recordo buscar un pis per Edimburg i sí que és cert que, com que la meva economia no era per fer volar coets, jo anava a buscar pues, pisos relativament barats. Però en la majoria de pisos que visitava no hi havia ni cuina. Molts pisos tenen algun espai on hi ha alguna mena de forn o un microones i escalfen menjar precuinat o cuinen directament al microones o simplement despengen el telèfon i demanen el sushi al bar de la cantonada o compren un fish and chips o ells en diuen el delivery i és una cosa extremadament popular. Per tant, i fins i tot a mi em sobtava que companys de pis no menjaven ni al menjador, es quedaven a l'habitació damunt del llit menjant. Per tant, no hi ha una cultura gastronòmica molt consolidada. Hi ha qui diu que això és conseqüència de la industrialització primerenca de la societat escocesa i britànica en general, que això va implicar que la dona s'incorporés al món laboral de manera prematura i no estés a casa cuinant com passava aquí. I no hi hagués aquesta transmissió de cultura gastronòmica i de receptes entre les àvies, les mares i les filles. Per tant, aquest nex està trencat i s'ha perdut esta tradició familiar de cuinar o els sopars i dinars de l'àvia i de la mare, que aquí eren més habituals per aquesta estructura social que teníem, i allà no és tan evident.
1: Ahir l'únic plat que se li dona importància és el haggis, la resta és per sobreviure.
0: Bueno, hi ha l'Scottish breakfast i totes aquestes sí. coses, que acostuma a ser tot molt fregit, i el haggis, que és una mena d'embotit fet de tripes d'animals, molt especiat, granulós. Hi ha gent que no li agrada, perquè de textura, pues, segons qui, no el trobarà agradable, però sí que és un dels plats tradicionals escocesos.
1: La primera vegada que vaig estar va ser per esmorzar. Uh-huh. Això i cafè amb whisky. Uf,
0: sí.
1: Clar. Si no t'entres Escòcia per...
0: Jo també entenc que és un tipus de cuina que en l'època en què la gent treballava la terra o el dia a dia requeria molt d'esforç i a més en un territori on el clima acostuma a ser advers,
1: sí.
0: pues aquest tipus de menjar molt calòric pues devia funcionar.
1: És benzina, clar. Sí,
0: totalment.
1: Sí. Vaig a fer una generalització que sé que no s'hauria de fer, però la faré
0: sí,
1: igual.
0: Digues.
1: No parlo de britànics, que els engloba, sinó mm-hmm. d'escocesos versus anglesos.
0: Sí.
1: Perquè els escocesos, en general, cauen bastant bé. Amb els anglesos no passa.
0: És a dir,
1: fora de les illes. Sobretot a nivell europeu, eh? No sé, als Estats Units potser els anglesos doncs, els veuen yeah. tots com a alumnes modèlics d'Oxford, i aquí tenim una altra perspectiva.
0: Potser els anglesos veuen com més estirats, perquè tenim la imatge dels anglesos, dels college i de les universitats, i són com una mica més elitistes. I potser, també dins del Regne Unit, els escocesos tenen la fama de ser els humoristes, els que formen part dels acudits, vindrien a ser una mica, també parlant de tòpics, el que els andalusos són a l'estat espanyol. No? També és cert que tenen un humor molt fi i de vegades una mica barroer, més barroer que l'humor anglès.
1: Sí.
0: I això els fa simpàtics també perquè tenen com una simbologia que de vegades tira de molt humor, no? O, i quan vas per Escòcia, quan tornes d'Escòcia i parles amb gent d'aquí, sempre t'acabem preguntant, els escocesos porten roba interior a sota de la falda?
1: Sí.
0: No? I al final és una qüestió humorística i poca cosa més, saps?
1: Això va contribuir també a Braveheart.
0: Sí, totalment.
1: Perquè en un moment, la batalla que s'aixequen...
0: Sí, que s'aixequen, però que bueno, no arriben a tirar el fil d'un tòpic com una casa. Jo no dic que en època medieval segurament ni els escocesos ni molts europeus utilitzarien roba interior. Yeah. Però, clar, estem al segle XXI i encara es perpetua aquest tòpic.
1: Abans d'acabar, informació de servei públic, que és el que ens agrada.
0: Uh-huh.
1: Ara que estem, doncs això, en època estival, en època de vacances, a l'agost, jo dic que reservin uns dies per anar a Edimburg, a banda que és una ciutat meravellosa, és el Fringe,
0: sí.
1: festival, un dels festivals culturals i d'arts més bèstia de tota Europa, és una cosa...
0: Absolutament.
1: Una barbaritat. Tot el que es fa d'activitats, de monòlegs, música, bueno, és un no parar. Però si m'haguessis de dir els tres, no sé, tres imperdibles, de dir, home, si aneu a Escòcia, això, això i això, sí o sí, has d'anar.
0: Clar, Edimburg i Glasgow per a mi són dos imperdibles. Especialment al mes d'agost, que hi ha el Festival Internacional de Teatre d'Edimburg i el Fringe Festival, hi ha una explosió cultural que a més és al carrer, perquè el Fringe sí. Festival és sí, sí que es fan espais tancats, però també es fa molt al carrer, i fins i tot sense gastar un pound en entrades pots gaudir del festival. Glasgow també és una ciutat bonica, de vegades menys tinguda, perquè és com la ciutat grisa i industrial, però a mi em sembla espectacular. I a Glasgow, per exemple, si vas, hi ha molt d'art nouveau, i especialment m'agraden molt les teteries que es diuen Willow Tees,
1: sí,
0: que són teteries que es van popularitzar a principis del segle XIX, pensades per acollir la classe benestant escocesa, especialment de Glasgow, que era una ciutat molt industrial, i pensades també per poder acceptar les dones, perquè habitualment els pubs estaven molt pensats des de la masculinitat, la virilitat i el patriarcat, i en canvi aquestes teteries estaven pensades també per acollir les dones. Són teteries decorades amb una barreja d'art nouveau escocès, art japonès i art celta, precioses, on val la pena. Algunes van desaparèixer, sobretot als anys 50, just després de la Segona Guerra Mundial, van acabar desapareixent, però els darrers anys n'han recuperat algunes, algunes en llocs originats, d'altres no, però és un bon lloc per anar a fer el té si un viatge a Glasgow. I després, òbviament, les Terres Altes
1: Highlands,
0: són precioses. Viatjant jo per les Terres Altes, recordo un dia en bus que m'estava mirant el paisatge per la finestra i pensava, sembla que hi hagi un director de fotografia il·luminant aquest paisatge, perquè és cert que acostuma a estar ennuvolat el cel, però al moment que s'esberlen els núvols i entra una ullada de sol, el paisatge canvia i és espectacular, i el joc de boires, el joc de textures de colors, la llum que acostuma a ser tangencial, és molt bonic. I després està tot el món de les illes, perquè la Gran Bretanya en si és una illa, però després Escòcia té moltes petites illes amb bona connexió en general amb ferri, i són espais preciosos també per visitar.
1: Sé que estàs fent ronda de presentacions per Catalunya, haurem d'anar a Escòcia a presentar.
0: Bueno, de fet, l'altre dia es va posar en contacte amb mi el Centre Català d'Escòcia, que veus? Són els catalans que viuen allà, i em van proposar de començar a buscar data per presentar el llibre allà.
1: No ho sabia jo. Si necessites presentador, jo podem mirar agenda, estic lliure, crec.
0: Sí, et poso la galeta.
1: Oriol Gràcia, autor del llibre Escòcia, viatge al país del whisky, els castells i la boira, d'editorial Pòrtic. Gràcies, Oriol, per estar avui a Onda Cero.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La brúixola d'estiu, amb Pablo Alcaraz.
3: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run-run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
4: Si crees en el planeta, si es Dabón, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Chicas, chicos, nos mudamos.
7: ¿Qué?
8: Algunas familias...
9: Preparaos para lo que se viene.
8: Se merecen una serie.
10: Como mamá empieza un trabajo nuevo, yo me voy a quedar con todos vosotros a educaros en casa.
8: Santiago Segura presenta...
11: El caos total.
12: Yo no sé si estoy preparado para llevar un hogar yo solo.
8: Padre, no hay más que uno. La serie. Estreno mañana a las 11 de la noche en Antena 3.
13: Temporada completa, ya disponible en A3 Player.
14: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
2: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.

una de les marques pioneres pel que fa al cafè d'especialitat, no només a Barcelona, sinó a tota Espanya, representar a Espanya als Mundials del 2014 pel que fa al

0: a Londres, jo havia anat a estudiar anglès, després em vaig apuntar a fer una carrera universitària allà, i mentre treballàvem als pubs, jo treballava en els pubs a les nits, als vespres i al cap de setmana, i estudiava doncs entre setmana. Però vaig començar a veure que en el meu barri, on jo vivia, a l'est de Londres, començaven a sorgir negocis de cafeteries que no tenia res a veure amb les cafeteries que coneixíem el 2010 aquí a Barcelona, a casa nostra. Aquí el 2010 les cafeteries eren bar, restaurant, cafeteria.
1: Sí.
0: Era el mateix, pràcticament. I allà vaig començar a descobrir un estil de negoci on la gent que hi anava, on el producte que servien, eren diferents, era molt més interessant, era un ambient molt més creatiu, locals molt acollidors, molt ben dissenyats i pensats, on la gent anava doncs, a xerrar, a treballar, a trobar-se en algun moment. I el producte, com et deia, era un cafè, jo no ho havia provat mai, allò. Era un cafè que estava bo. Era un cafè que estava ben presentat.
1: Sí.
0: Era un cafè que la llet era sedosa, estava decorat amb la seva floreta.
1: Uh-huh.
0: Els espressos no eren super amargs. Hi havia cafè de filtre, també. Bueno, jo que... De fet, vinc d'una mica de família cafetera, mínimament, i allò em va canviar la manera d'entendre aquest producte. Vaig descobrir una altra cosa.
1: I dius, canvio el tema de restauració de mobles pel món del cafè.
0: De restauració a restauració. Sí, jo vaig estudiar disseny de producte aquí, disseny a Barcelona, com todo hijo de vecino, i després me'n vaig anar fora, crisi econòmica, me'n vaig a fora, vaig estudiar una altra carrera, això mentre treballava. El mobiliari antic m'ha agradat sempre i vaig voler canviar, vaig voler provar a veure què era això del cafè i treballar darrere una barra. I m'agrada moltíssim, mira, doncs fa 15 anys això i encara hi soc.
1: Déu-n'hi-do, no, i a més increixendo, perquè, com dèiem, la cosa arrenca així amb un carro ambulant. El carro, per cert, el nom és Nòmad, és a dir, el nom de Nòmad ve del carro.
0: Exacte, érem els nòmades del cafè, era un carro ambulant que anaven pels mercats de street food de Londres. Llavors va sortir d'aquí. Al principi es deia Nomad Espresso perquè només servia amb espresso i després vam canviar a Nomad Coffee. I jo quan vaig tornar a Barcelona vaig dir, vale, com li dic ara el meu negoci, el que jo vull muntar, el local de Barcelona, com li dic? I al final va dir Nomad. Sí. I és veritat que molta gent s'identifica amb aquesta paraula, no? Una mica, som una mica nòmad, ens agrada viatjar, hem viscut fora.
1: Mm.
0: Ara té algunes connotacions una mica més negatives amb això dels nòmads digitals,
1: sí.
0: Però a tots ens agrada moure'ns una mica, eh?
1: El 2014 és quan obres el teu primer Nomad Coffee Lab a Barcelona, amb la idea clara ja, sí. O una mica assaig-error? Anem a veure, perquè potser el que funciona a Londres aquí no funciona tant.
0: A veure, això, el dubte sempre hi és, eh? Jo venia això d'una cultura on el cafè, o la cultura del cafè en concret, ja era forta a Londres, ja hi havia una comunitat de molta gent jove que s'hi dedicava, de bastants locals de cafè d'especialitat, on la qualitat era la bandera, on hi havia campions del món de baristes ja servint cafè, i arribo a Espanya, i arribo aquí a Barcelona. La primera vegada que vaig tornar, quan em dedicava al cafè, vaig tornar per conèixer la gent del cafè de Barcelona. Hosti, i coneixia la gent de Londres, però no coneixia la gent del cafè de Barcelona, que era una comunitat molt petita, fica-li 10-15 persones, doncs que un torrava en una torradora a casa seva, l'altre al menjador de casa seva s'havia muntat una cafeteria, l'altre intentava vendre cafè a alguna cafeteria, però li costava perquè no existia aquesta manera de fer. Llavors, la idea de tornar... I què feia el projecte de Nomad Coffee a Barcelona? Jo el tenia força clar fins on jo havia vist a Londres. Cafeteries, una nau molt maca, no? Típica nau antiga, sí. Torrant cafè a dintre, de manera artesana. Però sí que és veritat que on estem ara, Nomad Coffee, ha sobrepassat una mica el que jo havia vist a Londres. Ja, doncs jo vaig treballar a una cafeteria que també era torradora. Érem dos torradors fent uns quants torns a la setmana i el divendres feien barbacoes perquè ja ho havíem fet tot. Ja havíem empaquetat nosaltres mateixos, torrat, catat i tal. Ara aquí a Nomad tenim un equip de 6 torradors i torradores i 7 persones de

0: logística, empaquetant, de 2 a 13 persones. I llavors, la idea la tenia clara, però bueno, per sort, per sort nostra, el món del cafè va, com deies, increixent.
1: Sí, perquè potser en altres països diuen, doncs, bueno, això històricament ha estat així, és a dir, hi ha països amb una cultura cafetera, Itàlia, sense anar més lluny, que està molt per sobre del que històricament aquí a Espanya, o en concret a Catalunya, doncs s'ha vist el cafè. El cafè aquí es veia una, doncs, això, com un epíleg d'un, el que tu deies, restaurant, bar, cafeteria, doncs, dino amb el cafè o el cafè del matí per acompanyar l'entrepà, però no com, no es veia com una cosa preuada. Majoritàriament no era una cosa destacada d'un bar, el seu cafè.
0: Sí, totalment, totalment. A Itàlia en concret, la cultura del cafè és molt important, no? I no sé, la més important del món, segurament, en quant a un bon consumidor. Sí que és veritat que el que ha passat a la resta del món, i menys a Itàlia, és que se li ha començat a donar molt de valor i s'ha començat a entendre una mica més el producte, d'on ve, orígens per separat, orígens purs, no tan blends, torrats una mica més lleugers, preparacions de mètodes doncs, més de filtrat i mètodes una mica més artesans. Llavors, és diferent, la cultura italiana de tot aquest món del cafè d'especialitat.
1: Sí, sí.
0: Però sí que va
1: No, t'anava a dir que és més tradicionalista. No sé si estàs d'acord, però no només amb el cafè, en quasi tot. És a dir, tu vas a un restaurant clàssic i la pasta l'han fet sempre així i la pasta sempre va acompanyada d'aquesta salsa, no li canvis, perquè no, veus que automàticament entren en una espècie d'erupció, de dir, no, com pots canviar això si això fa 2 segles que es fa així?
0: Exacte. Junten els dits, no?, amb la mà i diuen, això es fa així i punt.
1: Sí.
0: Però llavors, on més ha entrat el cafè d'especialitat és on menys cultura cafetera hi havia, perquè llavors ha entrat de nou. O sigui, la Xina és brutal. No m'ha tingut la sort de poder anar diverses vegades aquests últims anys,
1: sí.
0: I el món, o sigui, el cafè d'especialitat de Xina ha explotat. Anglaterra va explotar, perquè també era un país més consumidor de te. Mm. A Irlanda ha explotat. Va explotar fa anys ja. Llavors, i aquí a Espanya tenim una tradició cafetera, també, vulguis o no tant com la italiana, però quedar per fer un cafè o fer un cafè és algo totalment rutinari, i tenim empreses grosses tradicionals del món del cafè. Llavors, el cafè d'especialitat està entrant, però també té els seus detractors, també té hi ha vicissituds, no?, en el camí, evidentment.
1: Parlem d'aquest concepte, cafè d'especialitat. A veure, en un minut, masterclass de Jordi Mestre, què és el cafè d'especialitat?
0: El cafè d'especialitat és un cafè que organolèpticament té una puntuació superior als 80-82 punts. Què vol dir? Que té unes qualitats de selecció a mà, de transport, de torrat, no? És tot el procés. Hi ha una cura on no es colen grans podrits, grans massa madurats, massa dolents. Llavors, en tot el procés hi ha una cura que la tassa resultant és molt més delicada. Vol dir menys amarga, més sedosa, una textura més agradable, i pots diferenciar els sabors de l'acidesa, el dolçor, una mica d'amargor. Llavors, per nosaltres el cafè d'especialitat és cura en el procés. I això, llavors, d'una manera més oficial, és una puntuació superior a X punts a nivell organolèptic. Però també, una vegada més, també té les seves connotacions negatives, no?, el cafè d'especialitat. Pues hi ha molta gent al carrer que és sitio branch con cafè caro, amb cafè car.
1: Sí.
0: Però el cafè d'especialitat en si és un producte, curat. És un producte naturalment de més qualitat que el cafè en el que estem acostumats. I com a Nomad, per exemple, doncs a les nostres cafeteries ho acompanyem de menjar bastant català, no?, o tradicional nostre, com flautes de pernil i entrepans de pernil i formatge, i també venem a restaurants i a cafeteries on volen fer les coses bé, bàsicament.
1: Ho deia a l'inici, que tu has estat dues vegades campió d'Espanya de baristes, vas representar Espanya també al Mundial el 2014, les dues vegades que vas ser campió va ser el 2012 i el 2013, t'ho hauran preguntat un milió de vegades, deixa que aquesta sigui la un milió una. Com fem un bon cafè? Coses que diguis, mira, sí o sí, per qui has de passar?
0: Bueno, primer, com fem un bon cafè? Per fer un bon cafè hem de seleccionar un bon cafè. Llavors, crec que és important que sàpigues on compres el cafè. Hi ha torradores de barri, no?, de tota la vida. Hi ha cafeteries amb els seus paquetets i amb baristes i que et poden aconsellar quin és el cafè més adient pels teus gustos, no?, i per la maquinària que tens a casa. La manera més comuna de preparar cafè a casa és amb la Orelei, amb la cafetera italiana.
1: Sí.
0: Llavors, jo diria això, bueno, doncs un cafè molt a la cafeteria o a la tenda on compra, o a la botiga on compres el cafè, molt al tamany, perquè hi ha molts tamanys de moltura, de molturat, doncs per al cafè grec, el cafè turc, perdó, és molt superfí, per al cafè espresso és molt una mica més gruixut, després pel cafè de la cafetera italiana una mica més gruixut, el cafè de filtre és el més gruixut, per exemple, de tots. Llavors, especificar quina cafetera fa servir a casa, que te'l molguin per aquest tipus de cafetera, i després tindre un paquet ben tancat, que el cafè no es vagi secant. És que tot el procés és important. Yeah. Si tu fas molt bé el cafè, però tens un cafè de més, l'aigua és un desastre, que és molt important, també el 90% i escaig de la teva tassa serà aigua, depèn del mètode que facis servir. Si l'aigua és una mer i l'agafes de l'aixeta, és que no
1: és impossible.
0: És impossible trobar un bon cafè. Llavors, seguir els mètodes de cada màquina, això, l'Orolei, per exemple, no haig de ficar l'aigua bona a bullir una mica abans de ficar la cassoleta amb el cafè, i així no cremaràs el cafè. Després, quan l'aigua ja està bullint, li fiques aquella cassoleta amb el cafè, que no has apretat, però sí ho has enrasat, i després ja tanques amb un drap, evidentment, perquè si no cremaràs, tanques la cafetera, la tornes a ficar al foc, i amb la tapa oberta fins que comença a sortir cafè, i abans de que surtin les bombolles,
1: sí,
0: tapes la tapa perquè no et taqui tota la cuina, ho treus del foc i la fiques a sota de l'aixeta amb aigua freda perquè talli la cocció i comenci a refredar ja el cafè. Bueno, ja, cada mètode té les seves instruccions. Per sort, avui en dia hi ha centenars de milers de vídeos a les xarxes i a internet.
1: Sí, ho trobes fàcil.
0: Que t'expliquen com fer un bon cafè.
1: Quants en prens al dia? Mitjana?
0: Molt, dos.
1: Dos? Bueno.
0: Sí, dos pel matí. I a no ser, evidentment, per feina, potser hi ha dies que n'he de prendre més i provar-ne més. Per desgràcia, ja no és tant la meva feina, el de provar cafès. Ja tenim un equip que en sap moltíssim, molt més que jo ja, i que en té molta més pràctica. Però jo prenc un parell de cafè. Jo tinc, a casa tinc una melita, una màquina tipus melita,
1: sí,
0: com les que tenien les àvies del paper de filtre, amb el paper de codo de filtre. A casa fem aquest cafè, i a les cafeteries també el servim aquest cafè, que és un cafè de filtre més diluït, més aromàtic, a mi em sembla molt més agradable i més fàcil de disfrutar, no?, perquè és una tassa llarga de cafè.
1: Clar. Pensava que m'anaves a dir, a casa tinc de càpsules, i dic, ara em trenca tot el relat.
0: Hòstia, clar, ja pes de fora, l'entrevista la meto.
1: I com el prens? Sol, amb llet, tens alguna dèria o no?
0: Doncs durant una època llarga, jo sóc intolerant a la lactosa, durant una època llarga m'he estat prenent, doncs a la cafeteria sempre demanava, doncs, un cappuccino, un flat white de cibada, que és un flat white, és un cafè amb llet, amb doble càrrega de cafè, més semblant a la intensitat d'un tallat, però una mica més de tot. I ara ja estic intentant també, bueno, deixar la llet de cibada, i prenc això, com et dic, jo prenc cafè de filtre a casa,
1: cafè de filtre,
0: de melita o manual, però quasi sempre la melita. i sol, una tassa llarga de cafè negre.
1: Com a home internacional, i que a més això ja no només en els teus inicis, sinó després

0: Has anat doncs voltant pel món i veient també el tipus de cafè, com es consumeix. El lloc on tu dius és ideal, sí o sí, entris on entris, tens un bon cafè assegurat.
1: Austràlia, Austràlia
0: Austràlia.
1: és molt bona cultura de cafè. Tu vas a un restaurant xinès i tenen una màquina que és un pepino i el cafè és bo. És com aquí, o segons quines poblacions del sud d'Espanya, allà on vagis tens una tapa, que cada vegada passa menys, em sembla, però
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: vas a un restaurant xinès i et posen tapa, a Austràlia passa això, que vagis on vagis, al nivell de, vas a l'aeroport i els cafès són bons. A Portland, als Estats Units, té una cultura cafetera envejable. Xina també, doncs Xangai, Beijing, tot això és espectacular. I a Londres també hi ha molt bon cafè. I sorprenentment, als països nòrdics es consumeix molt de cafè, que sempre que hi ha estadístiques, no?, de qui consumeix més cafè, allà en consumeixen molt, però a més la norma és que és molt bon cafè també.
0: Últimament, em sembla que abans ho comentàvem de passada també, amb el tema del cafè d'especialitat va associat doncs, això al brunch, que és el que pots prendre, locals així com molt bonics, amb una música que a més està de moda, això òbviament encareix el producte. No sé quan has arribat tu a pagar per un cafè i quan creus que és el preu que dius, home, doncs, això és l'habitual, més d'això ja estàs pagant tot un altre context que potser no es relaciona tant amb el cafè.
1: Jo he arribat a París, he pagat els cafès més cars de la meva vida.
0: A París.
1: I per sort, en alguna de les cafeteries ens coneixem i m'han regalat algun. Però jo he arribat a pagar 25 euros per una tassa de cafè.
0: 25? Julio.
1: 25 euros per una tassa de cafè. Clar, jo vull provar els cafès més exclusius,
0: Clar.
1: més diferents, més estranys. Pues algú, un sommelier vol provar els vins més espectaculars
0: Sí,
1: possibles.
0: clar.
1: Però el preu del cafè no va, per mi no va condicionat a, doncs per mi els cafès més cars són els que et donen en segons quins llocs, doncs a una terrassa de les Rambles o un hotel que et cobren per una càpsula 9 euros. Això és caríssim perquè li ha costat una fracció del preu. Això és caríssim. O a vegades en un bar que et cobrin 1,50 € per un cafè és més car que el que servim nosaltres, perquè 1,50 € un cafè que té 6 grams de cafè molt, 6. A casa nostra els cafès tenen 18 grams de cafè. Llavors, a 4,50 no els venem, els venem a 3. Llavors, a sobre donem un vaset o una gerreta d'aigua filtrada acompanyant el teu cafè, complementari, gratuïtament. Llavors, bueno, tu tries on vas, o a vegades no es pot triar, no? A vegades no, és veritat que no podem anar cada dia a fer dos cafès de 3 euros. Però i els preus inflats jo els veig més on no hi ha cafè d'especialitat que on hi ha cafè d'especialitat.
0: Jordi, abans d'acabar, el futur a curt plaç de Nomad, com el veus? Què et planteges?
1: Il·lusionant, és preciós. A Nomad tenim un equip de 60 persones que treballen, que crec, veig que treballen a gust, que hi ha idees, que hi ha propostes, que hi ha intenció de créixer per aquí, de fer això, d'anar allà. Llavors, veig que de moment, és probable que no pugui durar per sempre aquest ambient, treballarem perquè així sigui, però bueno. Veig que de moment el cafè d'especialitat, com dèiem, està de pujada, doncs tant de bo sigui un producte que vagi calant més a casa nostra, no? Amb la nostra gent. I a Nomad en concret ens enfoquem molt en els nostres locals, en donar un bon servei, en com et deia, intentar calar una mica més a la nostra cultura, però també doncs, a nivell venda online i venda internacional el negoci creix. Llavors la pàgina web funciona molt bé, els locals funcionen bé i cafeteries d'arreu del país i d'Europa i de fora d'Europa doncs, ens demanen cafè, així que

0: Jo t'he de confessar que, com que soc bastantes taulletes, i vaig saltant una cosa que m'interessa a una altra, hi ha coses de les que en sé molt i coses on tinc unes llacunes d'ignorància, però profundes com l'infern de Dante. I la cultura grecollatina està allí. Evidentment sé de què va l'Odissea, però no l'he llegit. No he llegit l'Odissea, no he llegit la Ilíada.
1: Jo soy más de la Ilíada que de la Odissea.
2: Atenció, que està pujant al nivell, en el moment en què un...
3: No, aquest home avui té paga doble.
2: En el moment que un... A la ràdio diu, jo soy más de la Ilíada que de la Odissea. Jo, per mi, t'has guanyat la renovació, però... No. És que no sé què fer. Vosaltres sí que no sé què feu aquí. César s'acaba de guanyar el lloc. Fa molt, de totes maneres, estem obrint ara aquí un tema, però fa molt entrar a certs clàssics de literatura grecollatina, o clàssics del segle d'or espanyol, o clàssics de la Renaixença, és igual, els que vulguis. El professor de literatura que vas tenir amb 13, 14, 15 anys. Per mi és la clau per veure si entres en aquest món o si no
1: entres.
2: I els
1: teus pares o germans grans.
2: O els pares, sí. També el que veus a casa, si llegeixin i tal.
4: I la biblioteca dels avis, o del pare.
1: Clar, la biblioteca de casa també és important.
2: Però jo sé, les lectures obligatòries, que suposo que continua havent lectures obligatòries a batxillerat i demés. Si el professor o la professora acompanya els alumnes i t'ho expliquen d'una forma, i també l'edició que et posen al davant és intel·ligible, és que jo li tinc una... ho sento, perquè segurament hi haurà molts oients que tenen a Joan Salvat Papasseit als seus altars, però jo no puc.
0: No.
2: I no puc perquè el professor que em va tocar quan ens va donar la rosa als llavis, doncs escolta, és que ens va vendre el producte tan malament...
4: Aquest és el problema.
2: Que no hi ha manera. Jo veig el llibre i surto corrents cap a l'altra banda encara. No tinc un trauma. Sí. Però depèn de qui et faci de guia, doncs llibres com l'Odissea, la Ilíada...
1: Hablaves de Dante antes...
0: Sí. Per exemple, jo la Divina Comèdia sí que l'he llegit.
2: Divina Comèdia és meravellosa.
0: Shakespeare l'he llegit tot, precisament per el que deia el David, perquè a la meva àvia li va regalar al meu avi una obra... del 1950, una edició amb les obres completes de Shakespeare, i un estiu, perquè tenien un pis que s'estava molt fresquet, vaig agafar el llibre i el vaig començar al mes a finals de juny, i a començaments de setembre ja m'havia llegit totes les obres de Shakespeare.
2: Sí, Shakespeare potser no necessita estar, per algunes obres sí, però Shakespeare potser no necessita estar de guia, no? És molt
1: teatre. I per al teatre en general, el teatre en general està pensat per a que dure dues hores i pico l'obra de teatre, és el que més o menys tardes en leer-te-la. Realment, a mi me passó con les obres completes de Lorca, que també me llegaron en un tomo en un verano, i també en un verano que tiene 5, 6, 7 obres, tampoc tiene más. En un verano me leí totes les obres de Lorca.
2: I parlem de literatura clàssica, que a dia d'avui s'ha considerat alta literatura i com molt elitista, però que en aquell moment era pel poble. Igual que la música clàssica.
1: Sí.
2: Que a dia d'avui sembla que la música clàssica, no?
1: El Quijote, no? Que lo vemos con una distància, perquè està en un altar, i el Quijote era popular, a más no poder.
0: Els mosqueteros, sortint per fascicles.
2: Sí, per fascicles. Literatura absolutament popular.
0: I ara és obra d'alta literatura. Dius, home, vale, sí, però debatim-ho, parlem de què és això.
2: Aquesta col·lecció de Shakespeare la tens per casa?
0: I no, perquè va morir el meu avi, estic esperant que es mori mon pare.
2: Ostres, per heredar-lo, no?
4: Tot arribarà. Papa,
0: aguanta.
2: No, volem.
1: Aguanta, papa.
4: Necrològic, eh?
0: Sí. Puc esperar 10 anys més, papa, tenia el llibre.
2: No, tranquil, no tinc pressa.
1: Mentre ja se l'ha leído, tu tranquil.
2: Vinga, ens quedem amb el llibre, si vols, Didac, la teva recomanació literària.
0: Mira, jo enganxo una cosa que parlàvem ahir, de quan comentàvem sobre Dexter, la dificultat que té, i que també comentava el César, la dificultat que té fer una sèrie un cop te desvies del material original, de la novel·la. I us porto una autora femenina, si ahir us parlava de best-seller de qualitat, que és el John Connolly, avui us parlo de literatura de molta qualitat, que és la Margaret Atwood. La Margaret Atwood és l'autora del Cuento de la criada i Los testamentos. Se n'ha fet una adaptació a sèrie, HBO, que no, només la primera temporada adapta el llibre.
2: Sí.
0: Ja fins a la cinquena o la sisena ja han entrat en el rotllo slasher / misogínia que a mi no em va gaire.
2: Jo després de la primera temporada vaig baixar del 30 d'ahir.
0: Perquè és el que s'està basada a la novel·la.
2: Sí.
0: Perquè la novel·la és un estudi de la facilitat

0: en què es pot implantar el feixisme i pots perdre tots els teus drets, espectacular, és d'una lucidesa que aquesta dona acabarà guanyant el Premi Nobel. I ara, a més, fa cosa d'un mes s'ha adaptat a Disney Plus, han adaptat la segona part, Los Testamentos.
1: Sí.
0: L'han adaptat d'aquella manera, perquè Los Testamentos estan basats en la tia Júlia, que és un personatge molt interessant, que la tia Júlia el que ve a ser són aquells presoners jueus dels camps de concentració que eren uns autèntics cabrons en contra dels altres jueus, per viure un dia més, uh-huh. Es dedicaven a putejar els altres presoners, doncs la tia Júlia és això, és una dona que per aguantar un dia més i sobreviure un dia més en una dictadura misògina es dedica a mercantilitzar el cos de nenes. El cos de nenes. I els testamentos l'han fet molt maca, l'han fet molt estètica, però per la qualitat. No està a l'alçada. En resum, per no perdre el fil, que em sembla que estic perdent una mica.
2: Parlaven eso de la dificultat de... Quan s'aleja de la novel·la, no? Cae
0: sí,
2: todo,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, no cal que veieu el conto de la cria d'HBO, ni cal que veieu testamentos a Disney+. Llegeu-vos les novel·les de Margaret Atwood.
3: Sí, és un molt bon
2: conto. ¿Os ha gustado el cuento de la criada a vosotros o qué?
3: La novela, dices.
2: La serie.
0: La primera temporada.
2: No, la primera.
0: Después ya no lo aguanté.
3: Jo després de la primera temporada me'n vaig baixar del tren, també. També és veritat que tens tal quantitat de productes que és molt fàcil que et baixis d'un tren perquè de sobte apareix un altre que et fa... Però és que aquell no...
0: A banda és que perdia sentit, perquè en la novel·la el maltracte a la dona té tot el sentit del món. Sentit narratiu,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, no? Sí.
0: Té el sentit narratiu de dir som misògens, és una dictadura misògena, tenim un problema de demografia i les dones esteu per parir. No sou subjectes de drets ni coses d'aquestes. I a partir de la segona temporada ja és... Anem a veure com putegem encara més a les dones. I dius, home, és que a mi la misogínia...
2: Estem parlant d'una de les sèries favorites de la meva dona. Estamos en el contrari del David Abbas, no? De quan arribava era, què m'has posat, carinyo?
3: Potser aquí, mira, aquí estaria bé potser un punt de vista femení.
2: Sí, sí, no, però...
3: Potser ens trenca els esquemes.
2: Però a ella li agradava molt i, clar, jo també patia molt a partir de la segona. Era com, bueno, si estem mirant aquí una sèrie que és tota l'estona una dona patint, i cada vegada més,
0: i quan
2: sembla que ja no la poden putear més, no, todavía queda otra vuelta de tuerca.
0: I l'acabem transformant en Arnold Schwarzenegger amb tetes.
2: En què moment, o antes que lo hablamos ayer en el programa, ayer que hablamos de Terminator, un poco de la Sarah Connor, ¿no? Tiene enlaza un poco. Pero en qué momento se aleja, por curiosidad, de las novelas, la serie.
0: Al final de la primera temporada.
2: Sí. O sea, todo lo demás ya es broma.
0: Sí,
3: pues... es broma. Sí.
2: No, es que, claro, es
3: broma de mal gusto, pero broma.
2: Los testamentos he empezado a verla, la meva dona, obviamente, también, y me he enganchado un par de veces, pero bueno, sí que la veo bastante más floja. Sí.
0: Es que pierde el punto de vista. El punto de vista de los testamentos es la tía Julia con todos sus remordimientos, diciendo, sí. Oye, ahora ya soy mayor, estoy avejentada.
2: Es como un epílogo casi. Sí.
0: He hecho una mierda de vida, he sido una mala persona, ¿sí? Y escribe su historia, y aquí es volvemos a ver sufrir a niñas, y dice, oye, que soy padre de niñas, que no quiero ver sufrir a mujeres, no me mola.
2: Sí.
0: Dice, no.
2: ¿Como entretenimiento?
0: Sí, no me va el rollo, no me va el rollo.
3: También le ha fet gràcia lo de Schwarzenegger en Pits.
1: No, a veure, tampoco tiene res més, porque a mí la serie m'agrada, però té tota la distància que tu has assenyalat en la novel·la. La novel·la m'agrada molt més. Però m'ha sorprès perquè a nivell femení és la sèrie favorita de totes les meves companyes de l'hospital.
3: També,
1: Quan pregunten...
2: Té molt d'èxit entre les dones, aquesta sèrie.
1: Les dones els encanta la sèrie. No han llegit les novel·les, perquè la majoria de persones que jo he conegut...
3: O les que tu coneixes, sí.
1: No, bueno, hi ha moltes que segurament les han llegit i segurament alguna ja han enllaçat. A partir de la sèrie, la novel·la, però ha sigut a partir d'aquí. Perquè jo, al principi, quan la vaig començar a veure, encuriosit, vaig anar cap a la novel·la i vaig tenir la mateixa sensació que has tingut tu. Ostres, la novel·la és molt superior a partir de la primera temporada, per gaire del seu sentit, però va enganxar a un públic femení, que és el que ha fet que s'estirés. La meva dona li encanta.
0: Sí.
3: La novel·la no... Jo estic d'acord amb el que diu Didac.
1: Sí, és real.
3: Jugar amb Margaret Atwood és trampa. Sí, la Margaret Atwood escriu.
1: Sí, és brutal. És brutal.
0: Serà premi Nobel en algun moment.
3: Després de Murakami, sí.
0: Sí.
3: Bueno, sí. David, ens queda la sèrie.
1: Bueno, pues la meva segona recomanació és Eufòria, que per mi és una autèntica obra mestra. Jo ja

0: havia comentat per aquí, a més us ho he recomanat, pot semblar excessiu dir-ho, però hi ha qui la mira i només veu la purpurina, però és que clar, darrere d'aquella purpurina hi ha tant de dolor, aquella il·luminació que... Jo me'n recordo que és d'aquelles sèries que té molts seguidors, però tinc la sensació de que és una sèrie que té molta trampa, perquè darrere de la purpurina hi ha les ferides. I és una de les coses que a mi és una de les sèries que quan vaig sortir, o sigui, quan vaig acabar de veure una altra vegada, tres temporades,
1: sí,
0: amb la trampa de que hi ha una temporada que es va allargar molt en el temps, per una qüestió molt lògica, perquè agafa el final de la seva temporada i llavors te mostra els personatges quan ja han passat uns quants anys. Però és una sèrie que treballa sobre l'excés, que en realitat parla del buit, parla del que som i parla d'una generació que està patint els efectes pues, de les xarxes socials, etc.
1: Que és una sèrie que en un principi es va vendre com sèrie d'adolescents.
0: Absolutament.
1: I va bastant més enllà. I que suposo que quan dius purpurina és una sí, de les crítiques que més se li fa, que és la pornografia.
0: Sí.
1: En el sentit de
0: sí, sí.
1: Cindy Sweeney, per posar nom i cognom, a una de les protagonistes que doncs ja des de la primera temporada i en aquesta tercera igual... es veu constantment una,
0: sí,
1: una nuesa i una cruesa respecte al seu cos que ha aixecat bastantes crítiques de certs
0: exacte,
1: sectors.
0: Però visualment és una sèrie que és una autèntica bèstia. El treball que hi ha darrere de Jum, que això ho hem parlat tu, César, t'ho he explicat. La Jum, la música, el maquillatge, el muntatge, la posada en escena, res és decoratiu. O sigui, tot té un perquè. Llavors, és el que dèiem, per exemple, Zendaya està immensa perquè el personatge que interpreta la Rue, o sigui, no és ni una heroïna ni tampoc és una víctima. O sigui, és un personatge que estima, que menteix, que s'autodestrueix i que a la vegada doncs, té aquesta necessitat de permanèixer abans de desaparèixer del tot. O sigui, té una... jo sempre ho dic, quan vaig acabar la tercera temporada, la meva dona i jo, que la vam veure, ens vam quedar en silenci i dient... Ostres.
1: No la vas veure amb la teva filla?
0: No, però la meva filla la vol veure, la vol veure sense naltros.
1: És que a mi em semblaria interessant, sí, de, clar, no sé sí, si és una sèrie
2: tampoc... és violenta, no?
0: No, no, no, no.
1: Però és una sèrie perquè potser
0: és que té 24 de... anys, la meva filla, o sigui...
1: però el punt de vista sí, i el que ella treu de la sèrie m'agradaria comparar-lo en aquest cas amb el punt de vista del pare o de la mare.
0: Sí,
1: i veure on estan les similituds i on estan les diferències.
2: Puedes hacer un Pasolini, puedes hacer
0: no,
2: como
0: no,
2: tus padres cuando te llevaron a ver
0: sí,
2: Saló con 13, 14 años.
0: Exacto. O sigui, bueno, era una mica més gran, però clar, aquestes coses...
1: Uns altres anys eren.
0: L'anècdota és que vaig... Bueno, això ho explico molt ràpidament. Vaig anar a veure el Saló 120 de Sol, al Cine César, em van deixar entrar, però després vaig anar a veure Jesucristo Superestat amb els meus pares
1: i no,
0: i no es van deixar passar. Una cosa abans d'acabar, Sam Levinson. O sigui, Sam Levinson, el showrunner, és una, va patir les drogues, és una persona que va estar a punt de morir i realment parla des de la veritat. I això per mi és... increïble.
1: A mi el comentari
3: que...
1: No te la patiràs, perquè tu tens nenes més petites que David i que estan entrant en l'adolescència, llavors començaràs a connectar coses que no tenen potser res a veure. Però és que jo sé d'alguns pares amb nenes d'edat preadolescència o adolescència que em deien, buf, estic patint com no saps com.
3: Però no tant per això, no...
1: El tema de les drogues, del sexe i de més,
3: eh? Pel tema paranoic el tinc bastant controlat, habitualment, però jo he parlat amb el David i el David me la venen molt bé i l'estic començant a veure. A mi el que em feia molta mandra d'aquesta sèrie era una altra vegada el patiment adolescent. Dius, portem des del romanticisme alemany amb què duro ser adolescente i mis padres no m'entienden.
1: Una cada verano azul.
3: O sea, sí,
1: no?
3: Sí.
1: Anem a la platja, a la bicicleta.
3: Plan positiu, expliquem algo amb una mica més d'energia positiva. Soy adolescente y sufro mucho. Bueno, vale, pues ya te farás gran o no. No sé, què vols que et digui.
1: Patiràs més.
3: I patiràs més. Sí,

0: Ahir el toc musical estiuenc el va posar Bryan Adams, avui el posa Harry Styles. Alguna cosa, algun comentari
1: Harry Styles,
0: bueno, t'agrada molt, t'he vist que t'has aixecat, has començat a ballar. Sí, sí.
1: Portes la selecció

0: Watermelon Sugar. La brúixola d'estiu, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, la catedral ofereix una experiència de realitat virtual inspirada en Gaudí.
2: L'experiència consisteix en transportar-se al taller d'Antoni Gaudí, on una animació del propi arquitecte explica el procés creatiu, els detalls i el significat de les seves obres més emblemàtiques. Les entrades tenen un preu de 18 euros i no està recomanada per nens menors de 10 anys.
1: A la província de Girona, a Platja d'Aro, trobem l'exposició a l'aire lliure La veu de la pedra.
2: L'artista colombià Duban López exposa una desena d'escultures de gran format que es pot visitar passejant pel Parc dels Estanys. La mostra compta amb una desena d'escultures monumentals d'estil contemporani, amb formes abstractes i figures que recorden a tòtems o siluetes humanes. L'exposició s'inclou dins del cicle Art 2026 i està disponible fins a febrer del 27.
1: A la província de Tarragona, al CaixaForum tarragoní, trobem l'exposició Naufragis, arqueologia submergida, on dona a conèixer la riquesa i la diversitat del patrimoni arqueològic subaquàtic català.
2: La mostra també destaca la important tasca d'estudi, salvaguarda i protecció que se'n fa. Es centra en la tasca que des del 1992 du a terme el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. És a més una forma d'ampliar el coneixement que es té sobre l'arqueologia subaquàtica i retre un homenatge als que han impulsat a Catalunya. Hi ha diferents activitats complementàries programades, visites a la mostra, conferències, debats i diferents tallers.
1: I l'espai de ball Palau de la Llotja de Lleida acull l'exposició Quotidian Look de Josep Anton Pérez.
2: El projecte uneix fotoperiodisme i expressió artística contemporània a partir de la mirada del fotoperiodista Josep Anton Pérez. La col·lecció iniciada el 2015 i formada per més de 2.300 imatges recull instants quotidians de Lleida i del món, molts d'ells sorgits de la seva feina diària i compartits inicialment a les xarxes socials.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Bona nit, què tal? Demà dijous a Catalunya tindrem temps estable, presència de pols en suspensió i unes temperatures diurnes que es mantindran sense canvis al litoral i pujaran a la resta de la comunitat. Arribarem a màximes de 42 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET mantindrà activat l'avís per calor a l'interior de Girona, de Barcelona, a l'interior sud de Tarragona i a tota la província de Lleida, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida. Per altra banda, bufarà vent fluix variable tendint al migdia a llevant al litoral, a la component sud a l'interior de la meitat oriental i a ponent moderat a l'occidental. És una informació d'EMET.
0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Verano desde las 7 de la mañana. Información y entretenimiento con Miguel Ondarreta y Begoña Gómez de la Fuente. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero.
6: Son las 10, las 9 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas noches. Varios incendios declarados en las últimas horas mantienen en vilo a los equipos de emergencia para evitar que se extiendan sin control. La unidad militar de emergencias ha sido activada a petición de la Comunidad de Madrid por el incendio forestal originado esta tarde en la localidad toledana de Almorox, que ha provocado la evacuación de las urbanizaciones del Encinar del Alberche y El Pinar. También el confinamiento del municipio madrileño de Villa del Prado y la urbanización toledana El Romillo, a lo que hay que añadir el corte de la M507 en sentido Navalcarnero y de la Nacional 403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías. Alfonso Díaz Nieto es el técnico de incendios del Gobierno de Castilla-La Mancha.
7: Es un incendio que se inicia en la provincia de Toledo y nada más en el arranque ya empieza a ser un incendio de interfaz urbano-forestal. Tenemos una masa de pinar, tenemos fuego activo de copas y tenemos varias urbanizaciones que ya han sido sometidas a medidas de protección ciudadana, una evacuación y otra confinamiento. Ya estamos en colaboración, en contacto, en coordinación con la Comunidad de Madrid, puesto que es un incendio que está justo en el límite de ambas comunidades autónomas.

0: prové del gran illot de tonalitats rogencoses que emergeix davant la platja i que s'ha convertit en una autèntica icona de la Costa Brava.
1: Protegida per els penyals i oberta al mar, aquesta cala destaca pel seu caràcter singular i pel

0: 976-09-08. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
1: Onda Cero.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. El programa que, mentre estem allò recuperant forces, agafant ganes i vivint experiències per poder-vos-la explicar, ja sigui en format de sèries, de videojocs, de pel·lícules, de teatre, de història, del que sigui, doncs ens permetem aquestes setmanes escoltar el millor del que ha donat de si aquesta temporada de Nits de Ràdio. Per tant, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, som-hi!

I és que estem escoltant com de bonica, com de radiofònica pot ser el mar, en aquest cas composat per Claude Debussy. I és que el mar sempre ens ha fascinat, sempre ens ha encantat, té aquest punt de llibertat, d'aventura, de desconegut, no? I totes aquestes situacions ens porten a imaginar, pues, grans viatges, grans navegacions, no? Les 20.000 leguas de viaje submarino, però també Moby Dick, i tantes i tantes històries que ens han fet desafiar, no?, el que són els perills, perquè igual que pot ser un plaer meravellós, i tothom sembla que comparteix a les xarxes socials, doncs, aquestes fotografies, aquests vídeos, no?, que també queden a les xarxes socials, de petites embarcacions que estan pràcticament a pocs metres, no?, de la costa, on, des d'on et pots llançar i nedar en les aigües cristal·lines. Però també és la dificultat de jugar-se la vida, no? Jo, una de les pel·lícules que més em va captivar de com de virulent podia ser el mar és aquella gran producció que van fer de La Tormenta Perfecta, no?, on veies de cop i volta com podia ser de criminal, no?, fins i tot, el mar i les seves tempestes. Però és que en aquest cas us volem parlar d'una persona que ens ha fascinat, que l'he pogut entrevistar en el meu canal de YouTube, i que m'ha deixat fascinat no només per la història que ens explica a través del seu llibre, que es diu Tuvalu, estem parlant de Hans Geilinger, sinó de l'experiència vital que jo estic convençut que abans de fer el gran viatge ja era una persona molt interessant, però el que és evident és que després de fer-lo demostra que encara ho és més. I és que ens

0: Fins a les 6 nits de ràdio, aquí seguim acompanyant-vos.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: mica en mica tothom es va reincorporant el que podríem dir allò que alguns deien la nova normalitat, és a dir, tornar a la rutina. Ens desacostumem a les vacances, tornem a lo normal, però clar, hi ha moltes despeses, hi ha moltes complicacions que s'han de poder anar distribuint, que s'han de poder calcular, preveure, i tot això en l'economia familiar no necessàriament és tan senzill de fer. Per això volíem parlar-ne amb la professora Carmen Ruiz, que és catedràtica d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva. Moltíssimes gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: A veure, clar, ara passa dos cops a l'any una cosa, no? Que és que més o menys el setembre i el gener és com l'època de quan arriben els col·leccionables. Per què? Pues perquè hem de començar amb tot, hem de fer moltes coses, que si, escolta, pues el nen que s'apunti a judo, a futbol, a no sé què, i la nena que faci no sé quantos, bueno, sí, ja podrem amb tot. Clar, això després, que sigui viable al llarg de tot el curs, és molt difícil de poder gestionar, oi que sí, professora?
1: És complicat, és complicat. I a més, setembre és un mes que és crític, però bueno, també tenim gener, la cuesta d'enero,
0: sí,
1: no? Que
0: diem,
1: sí. Que també torna a ser crític.
0: S'hauria de parlar també de la cuesta de setembre, no, llavors?
1: La cuesta de setembre, jo crec que sí. I el que diguem avui ens serveix per qualsevol d'aquests moments, no? Que és en els que les famílies pues, ens replantegem tot el tema de la despesa i de més. Tu pensa que, mira, d'acord amb l'INE, hi ha un 60% de famílies que reconeix dificultats per arribar a final de mes i un 40% recorreix a targetes de crèdit. I clar, l'estalvi mig és un menys d'un 5% de la renda disponible de les famílies. I clar, i tot això, si se tenen nens, encara pitjor, no? Perquè la despesa escolar, que tu ara feies referència sí. A les activitats extraescolars, però bueno, el que s'estima de despesa per fill és uns 2.600 euros, que és un 13% més que l'any passat. És a dir, és una cosa que a més va creixent cada any.
0: Sí.
1: Llavors, esclar, les famílies noten la costa de setembre.
0: Sí, sí. Aquí és on, professor, que seria molt important el saber gestionar eines com per entendre'ns fer-se un bon Excel, no? De sí. Planificació, perquè, clar, quan estem parlant, ens deia aquestes dades, no? 2.600 euros, per exemple, clar, cal pensar una cosa claríssima. I a mi m'agrada molt el concepte de quant costa aixecar la persiana, no? Que es diu.
1: Exacte.
0: És a dir, cada mes allò de dir, sense fer res, si no mengéssim, si no... Quant ens costaria el mes per família, no? I això és una brutalitat de diners, no? Molts cops.
1: Exactament. Mira, és que has donat amb una peça clau. O sigui, fer un diagnòstic financer de quines són les nostres finances és una cosa superbàsica, que vol dir revisar els moviments bancaris que tenim, vale? o moviments de caixa. Vale? Llavors, tu has comentat una fulla de càlcul.
0: Sí, sí, sí.

0: o aplicacions pel mòbil, que també n'hi ha moltes de control de despeses. I si no, la llibreta de l'àvia, no? Que dèiem, vale? Una simple llibreta on no,
1: el bloc de notes físic, diguem.
0: Exactament. O sea, però tenir algun format, no? En el que saber quines són les nostres necessitats financeres i la nostra disponibilitat financera.
1: És a dir, per una banda, és allò de el que sempre s'ha explicat, no, comptabilitat del debe i de l'haver, és a dir, quan estem ingressant, quan entra cada mes dins de la unitat familiar i quines són les despeses. Que clar, en aquestes despeses tenim les fixes, que és el que dèiem d'aixecar la paradeta, però després, clar, s'hi van incorporant les variables, i aquí és on la professora ens deia del risc que té el que per una banda pot semblar un avantatge, com són les targetes de crèdit, el risc que té a l'hora de que això se'ns faci una, com una llosa, no? Com una pedra molt gran que sigui ja inviable després, no?
0: Totalment. Mira, nosaltres diem sempre d'aplicar la regla 50-30-20. O sigui, el 50% de la nostra renda, dedicar-la a això que tu has dit, gastos essencials o gastos fixes, vale? Un 30% als gastos personals, vale? Perquè també tenim moltes despeses que no tenen per què ser, però que les volem fer també.
1: Sí, perquè també hem de viure, allò que es diu, no?
0: Clar, exacte, que també hi ha que viure, i un 20% que tindria que anar a estalvi o a pagar deutes que tenim. Que també és una forma d'estalvi.
1: Està molt ben explicat així, és a dir, que estalvi s'inclou allò que és deute, molt interessant.
0: Correcte. I llavors és aquesta, si ens en recordem d'aquesta regla que és fàcil de memoritzar, 50-30-20, sapiguem que també podem jugar amb el 30 i el 20, és a dir, en funció de si tenim moltes deutes, doncs a lo millor gastarem una mica menys.
1: Correcte.
0: Per estalviar una miqueta més i aixugar deute, doncs això és interessant. Llavors, i és interessant estalviar, vale? I a vegades ens costa molt estalviar, perquè quan veiem el diner, doncs ho gastem, no? Llavors, per exemple, una estratègia com automatitzar unes transferències a un compte d'estalvi, o sigui, que ja automàticament allò ja se te'n vagi de la vista i ja puguis anar-lo estalviant, seria una cosa que podrien fer algunes famílies, vale? També allò típic que sempre s'ha fet, no? De crear un fons d'emergència per si passa alguna cosa. Pensa que se t'espatlla el cotxe, per exemple. Això és la típica despesa que
1: els imprevistos, que... no? És a dir, preveure els imprevistos una mica,
0: Sí, o tenir una bossa per a aquests imprevistos que no podem preveure.
1: Sí, sí, sí. Per tant, digues, professora. Sí.
0: Després també hi ha alguns experts que diuen retallar el que es diuen les despeses formiga. Això és revisar subscripcions que no utilitzes massa, serveis premium que tampoc els utilitzes, moltes coses que estem pagant poquet, però la suma de tot aquest poquet cada mes al final és una cosa que podríem estalviar.
1: Aquí són, per exemple, són exemples claríssims, no? Aquests de subscripcions que ens podem estalviar, sobretot si no els hi fem servei, perquè això no vol dir que ens ho haguem de treure tot, però simplement allò que verdaderament fem una balança, no? De dir, escolta, em compensa, val la pena, o li trec partit o no, oi? Això és importantíssim. Però també hi ha aquella... Jo em fixo molt, professora, en això, no? Cada dia allò... Jo intento, per exemple, només anar a esmorzar algun dia a la setmana. Jo de dir, doncs mira, m'agafo el cafè amb llet i el croissant a fora. La majoria de dies prefereixo fer-m'ho a casa o preparar-m'ho a casa. Clar, quan jo veig que sempre està ple aquest tipus d'establiments, penso, escolta, com pot ser que algú vingui tots els dies i li surti... És que no poden sortir els números. És una despesa molt gran la que estàs fent, no?
0: Clar, i tu parles d'esmorzar, però i el menjar
1: exactament,
0: també, eh?
1: Exactament.
0: No? El menjar, el tema del transport, perquè jo t'he parlat de cotxe, però bueno, també jugant transport privat i públic.
1: Sí, sí.
0: És que, clar, hi ha tantes maneres que podem ajustar i tenir un consum més conscient i més intel·ligent en el fons, vale? Jo crec que és una cosa que tots tindríem que fer, d'analitzar el consum que fem, no? I una mica veure fins a quin punt tenim que estalviar, perquè també hi ha que viure, hi ha que gastar, hi ha que viure, vale? Però veient que hi ha moltes maneres que podem fer petites accions que al final ens donaran aquest fondo que ens traurà de moltes dificultats que ens aniran passant, segur.
1: Una última consulta que volia fer al professor, que crec que és un exercici interessant de poder fer, i a veure si ens dona una mica de pistes de com ho podríem fer. Clar, aquí, es di, totes aquestes, anem a dir, despeses, ja siguin formigues o siguin de les que creiem, poso cometes, imprescindibles, que potser són una mica... depèn del punt de vista, eh? O del moment. Aquí hi ha una qüestió clau, que és que no totes elles venen en preu total o en preu desglossat mensual. M'explico, pot haver una, jo què sé, una extraescolar que l'has de pagar tota de cop i la subscripció de Netflix, tu veus la quota mensual. I no les ponderem igual, perquè no. Molts cops aquella qüestió que podria ser mensual, si, ah, si total són 10 euros al mes, bueno, 10 euros al mes a l'any són 120 euros, potser aquests 120 euros, carai, et fan més mal que 10 euros al mes, i al revés, no? Que dius, home, si total són d'això, però bueno, però pensa el mes quan et costa, no, tot això, perquè ho pagues ara de cop, però ja et condiciona tot l'any, no?
0: Exacte. Per això els fulls de càlcul ens ajuden molt, perquè ens permeten veure això al detall que vulguem, o aquestes aplicacions pel mòbil de control de despeses també t'ho fan, això. I si no, també ho pots fer a la llibreta, eh? Sí.
1: Més implica més calcular, però potser te'n fas més la idea, de veritat, no?
0: Sí, potser al final ho analitzes millor i tot. Vale? Lo que sí que és molt interessant és que ens responsabilitzem d'això, com ens tenim que responsabilitzar de tota la vida. I que no sigui sols cobrem i gastem, clar. I ja hem gastat quan hem cobrat via targeta o lo que... No, no, a veure, anem a fer una anàlisi i anem a veure quina és la nostra situació i com la podem millorar. I sobretot perquè ara el setembre és un mes estupendo per fer això, perquè tenim moltes despeses, vale? Però ja t'avanço que al gener estarem parlant del mateix, bàsicament, perquè haurem passat el Nadal estupendament, etcètera, vale? I els mateixos problemes els atindrem al gener. I en la mesura que tot això el anem internalitzant i ho anem fent de manera més conscient, doncs veurem que també viurem millor, perquè tindrem aquests diners per emergir, a veure, consumirem d'una manera més conscient, més racional, i jo crec...
1: Totalment. I és, vamos, hauria de ser imprescindible. Del que sempre diem, que no només en les universitats, que és on s'explica bé, és imprescindible que la, diguem, de tot el que engloba economia i empresa, doncs que també des de ben petits això es vagi vivint, es vagi, allò que s'administrin bé la setmanada, que es deia abans, no, professora? Tot això seria importantíssim, que sí?
0: Això jo crec que és importantíssim, i de fet ara a la secundària hi ha una assignatura d'economia i aquest tipus de coses ja les veuen els xavals, perquè ja no són nens, diguéssim. Sí. Però jo crec que seria... hauria un tipus d'assignatura d'aquest tipus, no? Que tindria que estar ja des de petits, no? I al principi ensenyar-los en jocs, sí. I bueno, i anar-lo complicant una miqueta més, perquè al final, bueno, pues tenia això, ciutadans formats i responsables que podran viure millor de gestionar les seves finances.
1: I després ja gestionaran més o menys, ja gestionaran la misèria o l'abundància. És igual, el qüestió és saber gestionar, i això és una cosa importantíssima. Hem après una mica més de tot allò que és necessari, que cal que sapiguem, amb la professora Carmen Ruiz, professora catedràtica d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva. Moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i fins ben aviat.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Doncs una setmana més ja ens arriba el moment de la tertúlia, el moment de celebrar el Dima Creus, la tertúlia aquí setmanal a Nits de Ràdio, i ho fem amb la doctora Marta González Pelaet i en David Morales, clar que sí,
1: bravo,
0: home, vamos!
1: Bravo,
0: ja els tenim!
1: Bravo, bravo, bona matinada!
0: Ja els tenim per aquí, l'Alan Jornet, el David Tenir de Megapont, ja jo crec que s'ha agafat ja un aqüeducte immens d'aquests dels que es va agafant, perquè també és de viatjar. I jo us volia preguntar aquesta setmana una sensació que tinc, sobretot li passa més la gent que és diurna, no tan nocturna com nosaltres, però que en general és una sensació que és molt comú, que és que igual com quan s'està acostant l'estiu i el dia es va allargant, un va tenint la sensació que, mira, puc aprofitar més el temps. Clar, jo aquests dies me n'adono que dius, ostres, mira, ja és fosc, no? Jo sobretot és per l'hora que surto a entrenar molts cops, no? Que dic, clar, prefereixo que encara sigui una mica de dia, i clar, cada cop he d'anar una mica abans, perquè se't fa nit molt de cop i ja és negra nit, doncs ja ben bé una hora abans del que era, una hora i pico ja abans del que era, doncs, a mitjans d'estiu. Clar, això també et pot crear una sensació, primer, de que és lògic que el dia se t'escurça, però al mateix temps també és com una sensació de que has d'acabar tot abans, no? Us condiciona molt les hores de sol, David, comencem per tu?
2: Sí, a mi sí. La veritat és que a mesura que el dia escurça, sí que tens aquella sensació de, doncs, si estàs fora al carrer, haver de tornar abans
0: sí,
2: a casa.
0: Sí, exacte.
2: A mi em passa molt en l'hora de treure la gossa a passejar.
0: Mm-hmm.
2: És com que a l'estiu, com que encara
0: hi ha marge,
2: dia, a les 9, doncs surts una mica més tard, però a l'hivern sembla que hagis de sortir abans. I al final, la pobra gossa ha de pixar la mateixa hora.
0: El que li interessa és quantes hores ha passat irregularitat en aquest tram, no? Però el fet de coses que associem a això, no? Abans de que es faci fosc, no? Coses que hem de fer abans de que es faci fosc. I clar, això ja ens implica, doncs, ens accelera per una banda o per una altra. Marta, tu com ho portes, això?
1: Sí, jo també. A mi em passa igual. I a més, a mi m'agrada molt la llum, i clar, jo també surto a fer el meu exercici, que el fet, i he de sortir abans, perquè si no se'n fa tard, se'n fa fosc, vaja. Sí. I clar, em dona com ràbia, perdo com hores de dia, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Però, bueno, en realitat, llum, són hores de llum, de dia no, perquè el dia són 24 hores, són igual.
0: Sí, sí.
1: Però la llum no és la mateixa, no?
0: Exactament.
1: Hi ha gent que li agrada molt aquest horari ja que anem cap a la tardor. A mi no, a mi m'agrada més l'horari de primavera i estiu.
0: Mm-hmm.
1: Si no fos per la calor aquesta tan intensa...
0: Clar, aquí està el tema, sí, sí, sí. Aquí està el tema, que no crec que poca gent discutiria, bueno, els que són molt vampíricos, no?
1: Sí.
0: Preferirien tenir més hores de llum, però clar, el tema està, òbviament, amb la calor i tot això. L'altre dia es va produir un fenomen, bueno, que passa més sovint que el solar, que és l'eclipsi de lluna, i sempre la gent es torna molt, se viene muy per arriba quan venen aquests fenòmens, diguem-ne, observatoris, perquè estem tan acostumats, i això us volia preguntar si ho heu notat o a veure com ho veieu, estem tan acostumats a

0: a que tot sigui immediat, a que tot sigui instantani, a que tot ho hem de compartir, que un fenomen com aquest, que és el de, doncs, que bueno, cada cop es veu menys la lluna i cada cop i volta doncs, no es veu gens i que després es comença a veure més, el que seria l'eclipsi, clar, és una cosa que dura bastant i que no la tenim allò, anem a posar, posem la lluna ben al mig del d'això, no, molts cops és, doncs, està sobre l'horitzó, te la tapa algun edifici, aquell dia està núvol, vull dir que allò que, uah, pues vaya birria, no parlo tant d'això, sinó en el sentit de que són coses que triguen molt, no són instantànies, clar, el jovent d'ara, amb totes les coses bones que tenen, però que estan tan acostumats, jo ho veig perquè jo li dic a la meva filla, anem a veure l'eclipsi, i se'm queda mirant, em volen dir, això quanta estona dura? Saps? Volen dir, està igual que fa 5 minuts, ja, però mira, hi ha una mica menys. Sí. Això per una banda, i per l'altra, obro debats, obro temes, i per l'altra, el fet de que, com que tot ho hem de compartir a les xarxes socials, clar, jo m'acaba de dir, ai, mira, li faré una foto. Quan veia lo malament que es veia a la càmera del meu mòbil, vaig dir, mira, és igual, ja ho he vist, i hauríem de fer més això, mira, ja ho he vist, no cal que li tregui una foto. Marta, comencem per tu ara.
1: Sí, no, estic d'acord, estic d'acord. Jo no faig moltes fotos, perquè la veritat és que a mi me'n cansa, hi ha molta gent, mira, que t'envia, se'n va no sé on i t'envia un reportatge fotogràfic.
0: Sí, que ni el National Geographic.
1: Vegades, i a més hi ha gent, a millor van en grup, i hi ha gent que tu ni la coneixes, no? I comença, bueno, si algú no conoce, no sé què, me lo dice que le digo quién es quién.
0: Sí, que l'etiqueto.
1: A mi què importa?
0: L'etiqueto, ja estàs 10 minuts etiquetant gent, i pobre de que et deixis algú, o sobretot que li posis el nom que no és, perquè d'on hi ha una altra persona que ha estat etiquetada en una fotografia i vés a saber qui és. Però és una, es converteix en una feinada qualsevol cosa que abans doncs, podia ser doncs, això, no? Evidentment, no? Que sempre et fa gràcia tenir doncs, alguna foto que et recordi. Però, clar, entre això i que de cop i volta sigui ja com un fotocall, allò que quasi que amb un ordre, no? I totes aquestes coses, doncs la veritat és que es complica bastant. Tu com ho veus això, David, tot això que comentàvem?
2: Sí, a veure, i a més tots hem vist aquelles fotos meravelloses de paisatges de Grècia, per exemple, en les que sembla tot com un paradís i després veus el making of, aquelles fotografies de gent fent cua, d'aglomeracions, doncs al final és que tot s'ha convertit en... Tots hem de tenir la mateixa fotografia de tot. Jo cada vegada faig menys fotos i cada vegada em penjo menys a les xarxes. Mm. La veritat és que, qualsevol que entri al meu Instagram el que veurà és que és una gran col·lecció de fotografies de la meva gossa. Sí, és l'únic.
1: I fas honor a la gosseta.
2: Sí, sí, home, sí, perquè després del que és... al meu dia a dia, poques fotografies penjo. Igual a l'any, si penjo una foto al mes, ja és molt. Mm. Abans em penjava més, però mica en mica a mi m'ha anat cansant una mica. Sí. Aquest exhibicionisme de anem penjant coses, cada vegada em costa més.
0: Sí.
2: I de fer-ne allò, bueno, quan hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, faig la fotografia, però... Normalment faig més fotos de xurrades que les comparteixo en el grup.
0: Sí, perquè al final és una mica el que dèiem l'altre cop, de que veus una cosa i penses en una persona i dius, pues mira, li passaré, no? O sigui, li faig la foto, però per aquella persona. I jo crec que això té molt més sentit que no fer-la en general, és a dir, perquè lo vean en general, no? Perquè en general no existeix. En general, molta gent confon moltíssim, no? Mira, poso un exemple, no? Una persona que conec que també fa atletisme com jo, i clar, tu penges una fotografia, potser d'una competició o d'un entrenament un dia perquè et fa il·lusió amb qui estàs o el que sigui, i ho fas excepcional, no? I llavors la gent pot comentar, que bé, pues va, està molt bé. Però això, en el fons, és per quedar bé. O sigui, tots comentem per quedar bé i per donar uns ànims puntuals, no habituals. I llavors veig gent que no és professional, que de cop i volta se bien arriba i et comença a comentar tots els entrenaments. Bueno, chicos, pues hoy, pues... No li interessa anar.

0: nadie. Saps què vull dir? Realment no li interessa a ningú, perquè si li interessés a algú, la gent t'estaria preguntant: oye, cuéntanos tus en todos los entrenos que haces. I això no ho ha fet ningú. Ets tu que t'has venit arriba i dius, pues mira, hoy no tenía ganas, pero me he levantado y hacía mucho calor. És que me da igual. És que vull dir, aquests dos minuts els vull dedicar a una altra cosa. Et posaré like, mira, per dir, venga, va, venga, y al siguiente. I aquí molts cops confonem el like de compromís, quasi podríem dir, no? El like de quedar bé, amb que la gent potser està explicant coses que per tu són importants. És que dir, hauríem d'aprendre, escolta, després cadascú que faci el que vulgui, que no volem ser cunyals, que cadascú faci el que vulgui, però dic, en general, tendim, és una reacció natural, a posar el focus en coses que són importants per nosaltres. I està hiperbé que tinguem coses que ens motivin, que ens il·lusionin, tot el que tu vulguis. Però una cosa és que ens interessi a nosaltres i l'altra és que ho fem interessant pels altres. Marta, com ho veus això?
1: Sí, però és que, bueno, jo vaig llegir fa un temps, no sé, un parell o tres anys, de diverses persones van fer un estudi el tema aquest de l'exhibicionisme, no? Mm-hmm. De la gent que, al final, és un exhibicionisme.
0: Sí, sí, sí.
1: Gent que estava fent-se, o sigui, treballava, o sigui, tenia una activitat X, però després estava tot el dia pendent i es feien una mitjana de 200 fotos al dia.
0: 200 fotos al dia?
1: O sigui, 200 fotos al dia que no et deixa temps per treballar.
0: Mare meva.
1: Dic jo, eh? I bueno, era una notícia, mira, veiem si la trobo, que era a Anglaterra. Uh-huh. I clar, aquestes persones les estaven tractant perquè era una enfermedad, una obsessió.
0: Home,
1: com una altra.
0: 200 fotografies és que...
1: Tu creus que li pot interessar una persona mitjana? Perquè havia alguns que feien com 300 o per ahí. Imagina't, 300 fotos, que sí, no et dona temps.
0: Sí, sí. És que ja si recordem, quan nosaltres érem més joves, ja fa uns anys, primer, de la gent famosa tenies molt poca informació. És a dir, agafaves pues, la superpop, la que fos, i et feien un reportatge i d'un grup et treien 3 fotos, 4, 5, un reportatge. Igual d'aquell grup no tornaven a parlar en 2 mesos, perquè anaven parlant d'un altre artista o de qui sigui, no? Per tant, tu guardaves, però perquè eren les úniques, l'únic reportatge que tenies, perquè clar, no tenies internet, et faltava material, no? A part dels discs pròpiament o algun llibre que pogués sortir, no? Per tant, ho guardaves, li donaves importància per l'escassetat, perquè en tenies poques. Ara, de qualsevol grup, artista, el que vulguis, pots tenir infinitat de fotografies. Per tant, el ja no ser escàs perd el valor també. És a dir, li donaven més valor perquè n'hi havia menys i d'allò pues, ho volies guardar, ho volies tenir. Clar, ara hi ha una exhibició constant que en lloc de promocionar-te, jo crec que debilita una mica per aquí. Com ho veus, David?
2: Sí, sí, en definitiva és tal qual. És que al final estem en una societat que, bueno, que al final ha perdut una mica l'horitzó.
0: Sí, sí, està clar.
2: I les xarxes socials ens estan canviant molt i no per bé. Allò de després de la pandèmia que havíem de sortir
0: millor. Sí, saldremos mejores d'estes.
1: És que mira, jo em vaig trobar una vegada una noia que s'estava fent fotos a un lavabo d'un restaurant.
0: Val, molt bé.
1: Sí, el lavabo estava bé, però és un lavabo.
0: Bueno, nosaltres a vegades ens enviem fotografies, però hi ha en el grup aquest del Dimacros, però perquè ja, com que comentem aquests temes dels lavabos, però sí, sí, sí que sí.
1: Estava fent poses i tenia, i a més li vaig dir jo el cubell amb els papers de les mans, no? I li vaig dir, ja has vist que tens aquí el cubell aquest que això t'està espatllant la foto? Ai, pues he enviat no sé quantes. Dic, hombre, pues por lo menos busca una...
0: Míralo antes, sí, home. Sí. Però és que, clar, al final cadascú està girant sobre els teus temes i és fins i tot raonable que per cada persona un tema sigui important, però fer-ho important pels altres potser és relatiu. Escoltem un vídeo que em va fer molta gràcia l'altre dia i que per això treia el tema avui, que fa una mica de paròdia, fa humor sobre la situació, però és realment quotidià i interessant. Ho escoltem.
3: Pregunto, ¿hay cosas que nosotras hacemos que para ti son sorprendentes?
4: Sí.
3: ¿Qué?
4: La capacidad de hablarle a uno de cosas que a uno no le importan. Y que uno tiene que ponerle una atención.
5: ¿Cómo
4: que están hablando de un asunto social? ¿Cómo tú me paras una película para explicarme lo que te pasó con la china en las uñas? ¿Qué puedo yo hacer? Entonces yo apago la televisión y le digo, ok, vuelve y explícame. ¿Qué fue lo que pasó con eso? No, que mire esa uña como está bombada. ¡Wow! ¿Cómo lo resolvemos?
0: Doncs és una mica això, no? El que ens passa de que, bueno, hem de parar la pel·lícula, no? Perquè, bueno, aquella persona li molestava que bueno, pues que no li havien fet bé les ungles o el que sigui, no? I has de parar la pel·lícula. Clar, això és exageració, però és real del que passa, no? I possiblement passa més sovint del que podem imaginar que parem les pel·lícules, o el capítol de la sèrie, o el que sigui, perquè ha passat qualsevol altra cosa que ja ens distreu i ens bloqueja. I això ens està canviant molt la manera de viure. Aquesta dificultat general que hi ha, per exemple, perquè la gent pugui pues veure això, una pel·lícula, un capítol d'una sèrie, sense interrupcions. Us n'adoneu de quan us passa, de quan de sovint us passa, que és molt difícil de veure un capítol sencer, David?
2: Sí, jo he de reconèixer que jo sóc dels que estic mirant una pel·lícula, una sèrie, i estic amb el mòbil alhora.
0: Clar, clar.
2: Llavors, he perdut aquesta capacitat de concentració que tenia abans. Abans podia, i estic parlant, bueno, abans estic parlant de quan era bastant més jove, perquè clar, ja portem uns quants anys amb aquestes distraccions externes. Però sí, noto que aquesta capacitat de poder-me concentrar en una única cosa l'he perdut moltíssim.
0: Sí, sí, sí. I fins i tot, molts cops, i això us haurà passat als nostres oients, a vosaltres, i perquè jo m'identifico, i que saps allò que diries, ai, no ho facis, que et donaries un copet a tu mateix, però de dir que fins i tot pot ser que en algun moment estiguis esperant realment un missatge o una cosa o el que sigui, i bueno, ho tens. Però que de vegades és ja automàtic. És com dir, ja han passat 2 minuts de pel·lícula, deixa'm il·luminar la pantalla, no sigui que hi hagi alguna notificació. No, no. Treu les notificacions, apaga'l aquella estona o fes el que sigui, perquè en aquella estona vols estar mirant la pel·lícula. Ens hem autoconvençut de que en qualsevol moment pot passar una cosa importantíssima, que ho hem de parar tot. Abans no ens passava això. Abans estaves una tarda a la platja i estaves a la platja com si s'acabava el món. Ja ho veuries, en tot cas, si cau el meteorit. No estaves pendent de qualsevol altra cosa, no? Al contrari, quasi anaves a la platja només amb les sabatilles i poc més, perquè així no havia amigos de lo ajeno que es puguin endur res. Marta, és això, clar. Estem pendents com si fóssim controladors aeris, que hem d'estar pendents en qualsevol moment, no?
1: I a més, vés a un lloc, porta't el carregador per si cas, perquè clar, se t'escarrega el telèfon,
0: bueno,
1: és un drama.
0: És un drama. Clar, clar. Però és tot, això,
1: estem... unes quantes hores estàs fora.
0: Clar.
1: Clar, perquè t'envien tantes coses que al final tantes vídeos, tants memes, tanta informació, perquè jo tinc diversos grups que és horrible, són cents i cents d'envius que jo ja no puc més, perquè no puc llegir-ho.
0: Sí, sí,
1: és impossible. Ja vaig directament i esborro tot.
0: Però aquí és el problema de que podem dir, no, però jo ja sé quins són importants i quins no. No. T'estan parant el que estiguis fent tots, els importants i els no importants, no?
1: Exacte. Sí, perquè tot és un temps que has d'invertir en esborrar i en mirar, encara que sigui així una mica en diagonal, aviam si hi ha alguna cosa, perquè al final mires per el rabillo del ojo.
0: Sí, exacte. O li vas donant, és un gest ja automàtic de la mà, el anar desbloquejant, per poder veure la pantalla, no fos cas que hi hagués alguna cosa. Llavors, clar...
2: I quantes vegades no m'ha passat que agafo el mòbil perquè dic, ostres, vaig a buscar no sé què.
0: Sí,
2: de vegades em passa que estàs mirant una pel·lícula o estàs mirant una sèrie, no sé què, i surt l'anècdota que dius, ostres, vaig a buscar si això era real, si això existeix, si això...

0: I en el moment tens una notificació de no sé què,
1: sí, senyor.
0: Vas a la notificació, de la notificació et surt una altra de no sé quants,
1: sí.
0: I al cap d'unes hores dius, ostres, allò que havia de buscar,
1: sí,
0: ho he buscat al
1: final. I què estava veient jo? I què, i on soc? Qui soc? I al final...
2: Que jo que volia buscar.
1: Exactament.
0: Sí, sí.
1: Jo qui era, ja, perquè ja al final un ja va perdent la noció de tot. I clar, sobta que en aquest tipus de societat que estem ara, que vull dir que a tots ens passa, el que comentem, són coses que ens poden afectar més menys, sí. Que ens pot passar més menys, perquè tothom veus que és general, que és global, sí. Que passa, no? I llavors, per una banda penses, home, d'això podríem extreure que si abans una pel·lícula, bueno, abans podia durar més perquè quan no teníem internet, plataformes, etc., la pel·lícula la veies a la televisió i si posaven anuncis, pues durava el que durés, no? Potser sí. La pel·lícula era una hora i mitja i acabaven passant dues hores, no?, de rellotge perquè, bueno, hi havia hagut anuncis, d'acord? Però ara el que està passant és que una pel·lícula que duraria una hora i mitja, amb sort, si l'aconsegueixes veure sencera, igual et dura dues hores i mitja, o tres, perquè hi ha hagut tantes interrupcions que, vull dir, has anat parant la pel·lícula, o hi ha qui ja directament la segueix, anava a dir veient, bueno, segueix circulant, i després, clar, no has entès la pel·lícula. Home, clar.
0: Bueno, i quantes vegades no he hagut de tornar enrere?
1: Per això, per això.
0: Per entendre escenes posteriors que...
1: Clar, perquè sí, dius, no, jo això no ho he vist.
0: M'he perdut al mig.
1: Jo això no ho he vist. Quan ho han explicat això, no ho he vist. No, clar, no ho has vist perquè estaves pendent d'una altra cosa i li seguies donant voltes a tot això. Però, clar, digues, Marta.
2: No, que a mi això em dona molt, o sigui, em dona molta ràbia perdre el fil de la pel·lícula.
1: Clar.
2: I clar, tinc que començar, perquè si no, si em perdo algun detall, ja la deixo de veure, perquè vull veure, segons quines pel·lícules, si no veus tots els detalls.
1: Exacte.
2: Almenys jo,
1: Tot té un sentit després, no? Sí, no? Tot el que t'estan explicant serà perquè té algun sentit després, no? I llavors, clar, si tu has perdut o ja en el teu cap li ha passat una altra història pel davant, doncs ja malament anem, perquè ja vas perdent. Però clar, per una banda tenim això, que dius, home, això faria que les pel·lícules durin més, però llavors, quina solució tenim per dir, ja ens hem tornat bojos del tot, que ens entenguin, els nostres oients, ho fem per exagerar i per fer humor, no? Però en què ens hem tornat ja bojos del tot? Pues que llavors tinguem l'opció d'accelerar les pel·lícules. És a dir, com que ja se'ns està fent tard, pues fiquem-la a 1,5 de velocitat. Ah, molt bé. O sigui, a sobre ja estem alterant els tempos, no? O sigui, una pel·lícula no és un text o una... No, és tot, són les pauses, són els silencis, són les transicions, tot això és la pel·lícula, tot això té sentit. Si ho estàs alterant, estàs fent la teva visió, però no la de la direcció de la pel·lícula, no la de tots els i les creadores que han fet que aquell producte sigui així, d'aquesta manera, no? Però bueno, tendim a cadascú, doncs no, és que a mi m'agrada més d'aquesta manera, i llavors comencem, a mi m'agrada més d'aquesta manera, i acabem que no ens agraden els finals de les sèries i cadascú voldria el seu, que com feien en broma quan va acabar la de Juego de Tronos, que van dir en broma, però hi havia qui s'ho començava a creure, que HBO faria una gira per totes les cases del món, a cadascú fent-li el final que volia, no? I llavors els actors i les actrius pues, interpretarien a casa de cadascú doncs al final que cada persona havia pensat de com havia d'acabar la sèrie. És una exageració, però és que en el fons ens estem convertint a que cadascú vulgui el seu final. I possiblement, això és una cosa que pot arribar si no que ens cau el meteorit abans, estem a re de que ja deixem de veure les pròpies sèries que veu tothom, perquè amb intel·ligència artificial estem a dos telediarios de que diguis, no, jo vull que Juego de Tronos acabi així, fes-m'ho, i ho faran, David, això com ho estem veient, això no falta pas molt, i a la que comencem a fer això, no, és que jo no vull que matin aquest personatge, fes ChatGPT, fes que aquest personatge arribi fins al final. I què passarà?
2: I que matin aquest altre.
1: Després l'actor o l'actriu ja parlarà amb tu de veure si l'has deixat sense feina. Però bueno, el que vull dir és que com que serà virtual, el problema... Al principi ens farà molta gràcia això. Però què passarà al final? que no tindrem elements comuns.
0: No tindrem de què parlar en un sopar.
1: Clar, perquè

0: Cadascú haurà
1: no
0: vist...
1: des de fa molt temps.
0: Clar, hauràs vist una pel·lícula diferent, cadascú. No us posareu d'acord. A l'efecte nostàlgia, David, era perquè tots havíem vist el mateix.
2: Sí. Sí. Sí. I a més...